Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

0: A la tovallola.
1: Al cotxe.
0: O a la piscina.
1: L'estiu.
0: A RAC 105.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

0: això només passa
1: ja tardes.
2: A veure, en aquest programa es mereix un espai el sempre recordat Hosmer.
3: Ostres.
2: El nostre Hosmer.
3: Home!
2: Era una fritada amb ell mateix. Ell i les seves cançons. Molt fan d'aquests friquis.
3: Home, que podríem fer un programa especial, de Hosmer. El podríem convidar aquí, que cantés en directe. Clar,

0: no sé qui cantaria millor, eh? Clar, tenim aquesta. Home! És que tots són tamarro. Espera, que n'hi ha més. Home! A mi em recorda el rotllo que David Lime, no? Quan ve el Cubino aquí em diu, nen, no diguis això.
1: Ja tardes.
2: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
1: a RAC 105.
2: Amb l'Enric Font.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia. Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

0: Aquest estiu serà llarg i farà calor, molta calor.
1: Però de la música ens n'encarreguem nosaltres.
0: RAC 105, l'estiu sona aquí.

0: Quina Codina Best Moment.
1: Els austríacs s'havien plantat a 700 amb la mateixa pregunta que es fa l'Ernest Codina quan es lleva de ressaca un descampat de ceba. Com he arribat jo fins aquí? No m'ho explico.
2: És veritat.
1: Àustria tenia una oportunitat històrica perquè teles i ràdios d'aquí i d'allà deixin de donar pel sac amb el futbol, amb el Mundial i amb que si Cucurella peina té.
2: Ah.
1: Per tant, no espereu una anàlisi futbolística per part meva. Em continua fent molta gràcia que hi hagi dos tios amb nom d'arbre, Olmo i Pino, dos drogadictes, Porro i Raya, i futbolistes amb noms del FIFA quan no tenia la llicència i feia noms falsos com Grimaldo o Laporte. El presidente Laporte inauguró l'estadio. Esperem que caiguin ja perquè un Mundial acabaria de destruir Catalunya i això, companys, ja ens encarreguem nosaltres.
0: Oh. Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

Són les 6 del matí i a RAC 105 entra a treballar l'equip del Matina Codina. Un grup de professionals que s'han llevat a l'hora que surt el camió de les escombraries, única i exclusivament perquè tu comencis bé el dia. Des d'ara i fins a les 11, llevar-se serà una festa. Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.

Bon dia i bona hora, benvingudes i benvinguts al Matí Rac 1 de Rac 105.6 de juliol del 2026. Arrenquem nova setmana. Com ha anat el cap de setmana? Heu desconnectat? Esteu bé? Esteu motivats? Hi ha molta son? Ai, esteu una mica desorientats i emboirats com jo? O esteu millor? Jo estic bé, eh? La veritat és que estic bé perquè ja porto ja els meus dos cafetonets a les 6 del matí i sempre estar a la ràdio i poder-vos acompanyar, la veritat és que és un gustàs, és un goig, és una il·lusió i una alegria. Per tant, abraçades a tots i endavant amb la jornada. Aquest dilluns, que pel que fa al temps estarà marcat pels núvols d'evolució i algun nuvolot al Pirineu i punts de muntanya del Prepirineu a partir del migdia. Alguns cúmuls al prelitoral. No s'espera precipitació i temperatures molt altes, eh? Un altre cop, temperatures altíssimes, una mica més que ahir, més de 40 graus, fins i tot en alguns punts de l'interior venen 4 o 5 dies sufocants. Per tant, setmana d'onada de calor que de seguida comentarem amb la Mònica Usart. Aquí al Matí Rac 1, així com molts altres temes, ens estem activant i agafant el to habitual del programa per animar-vos en aquest dilluns amb moltes coses que us hem preparat, com sempre, d'altra banda, tota l'energia, tot el bon humor, tota la informació i bogeria concentrades en aquestes 5 hores de ràdio en què tindrem els grans virals del dia, els titulars més cridaners i impactants, i també un dilluns més el Sergi Ferrer ens posarà el dia amb els titulars erronis del clàssic desinformatiu. A més, avui també hi ha dos grans temes de l'àmbit esportiu. El primer és aquest migdia que engega la tercera etapa del Tour de França Granollers i els diversos equips ciclistes desfilaran per un munt de pobles de l'interior i el nord de Catalunya. Cap a 9:15 del matí connectarem amb un d'aquests punts del recorregut i, a més, amb el nostre Lluís Canut també tindrem algunes dades d'interès. L'altre gran esdeveniment esportiu de la jornada és el Mundial. Dues notícies. La primera és que Anglaterra acaba de passar a 1/4 de final després de vèncer a Mèxic per 2-3. A Mèxic, no amb èxit, que també amb èxit. I l'altra és la brutal, la flagrant i inesperada eliminació del Brasil, de Neymar, de Vinícius, davant de Noruega, la Noruega d'Erling Haaland. En parlarem, evidentment, d'això i també d'aquest partit d'avui a les 9 de la nit a Dallas, que enfrontarà Espanya a la Portugal de Cristiano Ronaldo, que ja ha dit que eliminar la selecció de la Fuente seria una cosa molt bonica. A més, com dèiem, també parlarem de la calor, dels incendis, amb la Mònica Usart, i del més destacat de la tele, amb l'Alan Lillo, i amb la Mar Puga sabrem qui va guanyar i qui va desafinar en l'última gala de Tocar a Més Suena. Tot això i molt més en aquesta edició 1088 del Matina Codina. Gràcies per acompanyar-nos. La veritat és que és un plaer, és un honor i és una responsabilitat. I també és bonic. És bonic acompanyar-vos per explicar-vos estrenes musicals com la que ja sonarà d'aquí uns instants, que és la nova de Jason Derulo. La firma al costat de Melody, no la melodia espanyola, sinó una altra melodia, i també de DJ Goja. Serà una de les cançons de l'estiu aquí a Accensible i es diu Mi Chico. Mira com sona. Quin bon rotllo. Apuja el volum i gaudeix-la perquè és una meravella, de veritat, eh? Petons de l'Ernest Codina i bon dilluns.

0: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
1: A buscar-me perquè no sabia arreglar la bici, digues.
2: A mi em dóna molt de gust quan la roda està ben inflada, perquè jo he d'anar amb bici.
3: Que rico.
2: Jo vaig amb bici a l'estartit. I quan està dura, dura...
3: Sí, senyora.
2: Oh. No.
3: Sí, oh, sí. Xingos no, que dona.
2: No. A mi m'agrada molt tocar la roda.
3: Rico.
2: I allò, saps? I llavors la bici ja va molt ràpida. I és com... Oh,
3: és que quan està inflada i dura va, sí, i pots anar ràpid.
2: No,
4: quan Mar s'excita amb una bicicleta.
2: És que m'ho traieu tot de context. Jo estava pensant en la meva bici, que a més és blanca i blava, és boníssima.
3: Oh,
2: que
3: xula, de l'espanyol. Oh,
1: blanca i blava.
2: Sí, era perquè sóc periquita, ja ho sabeu.
3: Pues clar, que sí, què passa? Què passa?
1: Va,
3: passa?
1: Prou. Deixem aquí.
3: Mister Horra de l'Espanyol.
5: Cada dia, de 6 a 11, Matina Codina. A RAC 105.

0: Un ritual brutal que hem vist a la tele, em sembla que és a les 7 de Múrcia, no?
1: Sí, sí, sí, exacte. A Múrcia Connecta, concretament. Això. Un programa, bueno, on... O sigui, en parlen d'un pastor africà que té un poder, que és el de, bueno, sanejar la persona que ho vulgui, sempre previ pagament. Sí, això ningú fa per amor a l'art.
2: Clar, clar.
1: No és per ajudar.
0: Una mena de xaman, no?
1: Sí, sí, exacte. Alliberar les males energies i aquestes coses. Sí. Però com ho fa? Aquesta és la clau. Quin sistema fan servir? Ens ho van explicar.
0: Flipareu.
3: Este señor es un pastor africano que cura a la gente en redoble de tambores tirándose pedos en su cara. Deja todo su peso en la cara de los fieles, se tira un pedo y es un ritual sanador.
1: Sí, senyor.
0: Hòstia, no, s'ha de lluar, diguem-ne, la creativitat del pastor, de dir com curaré jo la gent, no?
1: Sí.
0: Bueno, flatulència a la cara i vinga.
2: Ja que s'han donat.

0: Bé, no?
1: I a continuar. Clar, no, jo suposo que t'oblides del mal que et fa tot quan et tiren un cuesco a la cara,
0: el
1: no?
0: El tercer pet ja dius, ja està, ja se m'ha passat.
2: Però abans amb l'Ernest fora d'antena comentàvem la capacitat de generar-te tu mateix pets.
1: Com,
2: perquè...
1: Sí, com, perquè clar, t'imagina que tens una cua de fidels, no? Sí, que volen que els curis, no?
2: Sí, sí.
1: Com provoques les ventositats, no? Vull dir, aquí sí que ens hem de treure el barret davant d'aquest poder
3: perquè és molt difícil,
1: de la metralleta de pets que es pot tirar aquest senyor per anar curant la gent.
2: A més, et dic una cosa.
1: Què us ha semblat?
2: Quan força està en el pet, també hi ha un cert risc que et surti una mica de...
0: Però et cura abans, això, home.
1: Sí.
0: Et cura abans.
1: Bueno,
0: això... Jo, els rots sí que me'ls podria arribar a provocar, no ho faré.
1: No ho faràs, no ho faràs.
0: No ho faré, ja et dic jo que no.
1: Jo crec que ja és tot prou fastigós. Us prometo que estic tenint una petita nàusea incipient ara mateix.
2: Ah, sí?
1: Per tant, jo crec que és moment d'anar-ho deixant aquí.
0: Tenint en compte lo petit que és l'estudi, que està sol amb l'Alan, m'encantaria que te'l tiressin.
3: A mi realment també.
0: Sí, i mirar com va canviant la cara de l'Alan.
2: Que maco sou,
1: Sí, vinga. Lillo, moltíssimes gràcies.
2: A tu, no parlis més.
1: El que no expliquis tu a la tele no ha passat.
4: Els matins més potents a la ràdio Catalunya tenen un nom.
5: Matina Codina.
4: 5 hores de ràdio frenètiques per posar

0: Hola, Patrícia, sóc l'Ernest Codina. Em coneixes perquè m'han dit que ets fidel oient del programa, del Matina Codina. Com estàs, bonica?
1: Ai, bonica.
0: Ai, bueno.
1: Mira, toi, jolín.
0: Què passa?
1: Soy de viernes, que el meu marit, l'únic regal que li ha demanat és que em felicitéssiu.
0: De veritat?
2: Que és mona.
1: T'ho juro.
0: Hòstia, que fort, no? Vull dir que ja, això vol dir que ja no vols coses materials, no?
1: No em fa falta. Ja ho tinc tot. Tinc família, tinc feina i salut.
0: Molt. Patrícia, què et feia il·lusió d'aquesta trucada? Què és el que t'havies imaginat?
1: Ai, estic emocionada, eh? Doncs, és que l'any passat ho vam passar malament.
0: Sí, m'ho ha explicat el Ferran.
1: Que tinc és... Ai, el meu marit està rient.
0: Explica't-ho, explica'ns-ho. Aviam, tranquil·la. Tu estàs en confiança, estàs en família, pensa que sóc un col·lega i m'expliques el que us va passar l'any passat i per què va ser tan important el Matina Codina. Entenc que anaves per aquí, no?
1: Bueno, mira, el Ferran va estar malalt, va estar molt malalt a l'hospital i el meu moment de desconnexió i tal era quan anava del col·le de la nena a l'hospital i ja estava amb vosaltres.
2: Ostres, que maco.
0: Sí, veus, a vegades no som conscients que arribem en aquests llocs ni en aquests moments de la vida que són dolorosos, que són difícils i, per tant, ens alegrem moltíssim d'haver-te fet companyia i també de poder parlar amb tu per felicitar-te per aquests 43 anys,
1: sí.
0: De part de l'Arlet i del Ferran, que per l'Arlet és la vostra filla, i et volen donar les gràcies. Et volen donar les gràcies per ser tan bona mare, per cuidar-los tant, i el Ferran especialment et vol agrair, doncs, que l'any passat, que va ser molt difícil, com acabes d'explicar, hi fossis tant, no? I que... Bueno, que pel suport, per la il·lusió, per tot plegat. Jo també m'he emocionat. Què vols que et digui, Patrícia, tu? És que... No m'esperava ara de cop i volta... entrar en la vostra vida d'aquesta manera, no? Deies, perdona.
1: No, que va, que feu una feinassa que a vosaltres no us sembla, però que les tonteries i aquestes coses, de veritat que, bueno, li donen alegria al dia a dia.
0: Molt bé. Esteu una mica millor o què, però, Patrícia? Esteu més animats a casa?
1: Sí, el Ferran.
2: Això és important.
1: No es pot dir curat, perquè, bueno, va patir càncer, llavors no es pot dir curat, però està net. Llavors... Bueno.
0: Doncs ara a continuar cuidant-vos molt, estimant-vos moltíssim i a gaudir del dia a dia. Us agraïm molt que hagueu compartit aquesta història i també t'he d'agrair a tu, doncs, que ens escoltis i que siguis tan fidel al Matina Codina. Un petonet i molt bon estiu, eh?
1: Moltes gràcies.
0: Aquest any que tenim el Ferran ja una mica més actiu, doncs aviam si feu unes bones vacances.
1: Vinga,
0: vale.
1: D'acord, gràcies.
0: Un petó a l'Arlet, també. Noi. Que vagi bé, Patrícia, bonica. Adéu-siau, per molts anys, per molts anys. La màgia de la ràdio, Marc Puga.
2: Sí, no, realment molt maca aquesta trucada.
3: Matina Codina, el programa que escoltes d'amagat quan arribes a la feina. De 6 a 11, a RAC 105.

0: Matina Codina Best Moments.
1: Els austríacs s'havien plantat a 700 amb la mateixa pregunta que es fa l'Ernest Codina quan es lleva de ressaca un descampat de ceba. Com he arribat jo fins aquí? No m'ho explico.
2: És veritat.
1: Àustria tenia una oportunitat històrica perquè teles i ràdios d'aquí i d'allà deixin de donar pel sac amb el futbol, amb el Mundial i amb que si Cucurella peina té. Per tant, no espereu una anàlisi futbolística per part meva. Em continua fent molta gràcia que hi hagi dos tios amb nom d'arbre, Olmo i Pino, dos drogadictes, Porro i Raya, i futbolistes amb noms del FIFA quan no tenia la llicència i feia noms falsos com Grimaldo o Laporte. El presidente Laporte inauguró l'estadio. Esperem que caiguin ja perquè un Mundial acabaria de destruir Catalunya i això, companys, ja ens encarreguem nosaltres.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: Un minutet i arribarem a 6:45 del matí. Al matí avui estem escoltant una altra de les cançons bones de la nostra programació, la Taylor Swift, que s'ha casat aquest cap de setmana. Després en parlarem amb la Mar Puga, però hem de parlar del temps. Mònica Usar, no tenim gaire temps precisament de l'altre temps.
1: No, però mira, una paraula amb majúscules avui. Calor. Calor molt intensa. Segona onada de calor d'aquesta temporada, que tot just acaba de començar. Ens queda tot el juliol i tot l'agost encara, per tenir onades de calor. I de moment comencem el dia amb temperatures d'entre 26 i 29 graus a Barcelona, 23 a Tarragona, 22 a Lleida, 15 a Girona, que respira una mica millor, 27 a Badalona o 30 graus ara mateix a Roses. Temperatures molt elevades en un dia marcat pel sol i per aquesta onada de calor. Temperatures que al migdia es mouran entre els 36 i els 40 graus a l'interior i entre els 32 i els 34 a la costa, amb un ambient que serà xafogós i, a més, entre el migdia i la tarda, amb vent del sud que ho farà sobretot en punts de la costa. Per tant, prepareu-vos per suar.
0: Gràcies, Mònica. Doncs si hem de suar, ja sabeu quin és l'estratègia. D'entrada, tenir una tovallola a prop, perquè així no és un punt desagradable, i després, doncs, buscar refugis climàtics, i també esperem que totes aquestes condicions meteorològiques que acaba de narrar la Mònica Usart serveixin per anar controlant i per intentar apagar els incendis forestals que, sens dubte, i malauradament ha estat una de les notícies del cap de setmana a la zona de les Gavarres, però també d'altres punts de Catalunya. El risc és molt elevat, per tant, tota precaució és poca, per intentar evitar que s'iniciïn nous focs i poder controlar i apagar el més aviat possible els que tenim en marxa, no només a Catalunya, sinó també a zones del País Valencià, la Catalunya Nord, etc, etc. 6:45 del matí, estem despertant Catalunya, RAC 105, un dia més. Quatre anuncis i tornem ja amb la Mar Puga, les efemèrides, el trànsit, els astres i tot el que escolteu cada matí aquí a RAC 105. 2 minuts, ara tornem. Bon dilluns, Catalunya!
2: Sonem molt millor que la teva màquina de cafè i et despertem el doble. Tu tries. Matina Codina a RAC 105.
3: RAC 105 Barcelona.
4: Per cert, que ja han començat les rebaixes.
5: Raül, si us plau, jo no compro res de rebaixes.
4: És que el sofà que t'agradava tant ara està a meitat de preu.
5: Ah, sí?
4: Sí, però com que tu no compres a les rebaixes.
5: Jo no, però en Beethoven sí. Va, Bet.
6: Rebaixes a Galeries del Tresillo. Sofàs, matalassos i decoració amb fins a un 50% de descompte. Galeries del Tresillo.
7: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
8: Del 1 al 15 de julio, qué difícil encontrar el mosquito de madrugada.
9: Y qué complicado no dormirse viendo el tour.
8: En cambio, tener un Volkswagen de ocasión está chupado. Solo del 1 al 15 de julio, llévatelo con 2.000 euros de descuento por financiar y 2 años de mantenimiento long drive. Volkswagen Approved. Vehículos seminuevos y de ocasión.
10: Compra el teu cotxe d'ocasió a Volkswagen Mogauto Barcelona i Badalona.
11: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
12: Escupi.
11: Avui en fem servir moltes més.
12: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
11: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
13: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
14: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
7: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
3: La teva música.
15: És el millor que hi ha. Dance.
16: This is Calvin Harris.
17: Hola, Rex and Free.
18: M'encanta la Usa Radio.
19: Hey, it's Taylor Swift.
20: I'm Miley Cyrus.
21: Zach.
22: Hi ha els que comencen el dia desmotivats.
23: A Rio, una merda.
22: I després hi sou
24: vosaltres.
22: Els que escolteu el Matina Codina.
25: Ja comença a fer-se clar.

0: Els Catarres, que continuen de gira per festivals i festes majors. Aquest cap de setmana els van poder veure a la Canet Rock davant de 25.000 persones que van cantar a ple pulmó cançons com aquest diumenge sense drama. 6:36 del matí, començant plegats un nou dia, un nou dilluns, una nova setmana.
1: L'estiu no es compta en dies, es compta en cançons. A la meva...

0: l'estiu a RAC 105.
1: L'estiu a RAC 105, perquè ja estem entrant a la boca del llop, de la calor i també aviat de les vacances. Bon dia, Mar Puga.
2: Bon dia, Codina. Bon dia, Catalunya. Què dius?
1: Bé, home, jo bé.
2: Jo també.
1: Cap de setmana intens, tot el contrari del teu, que el primer que m'has dit quan has arribat a la redacció és he descansat tant, Ernest, aquest cap de setmana.
2: He dormit com una marmota, no he fet res aquest cap de setmana.
1: S'ha de fer, les estrelles ho diuen. David Bisbal sempre ha dit que s'ha de descansar molt, que s'ha de dormir molt per poder rendir al 100%.
2: He de dir que se m'ha fet llarg, se m'ha fet avorrit, perquè realment pensava, ostres, però tenia una amiga que em deia, no hagas nada, t'irà bé, no, i li he fet cas, i he anat... M'he anat obligant a no fer res, a estar a casa, a descansar. I m'ha anat molt bé, estic renovada. Ho
1: millor,
2: necessitava.
1: Així s'ha fet una mica més llarga el cap de setmana, no?
2: Sí, una mica més,
1: que sempre es fa curtíssim.
2: Correcte.
1: No? I tu, que estàs acostumada a socialitzar i estar tot el dia d'esdeveniment en esdeveniment...
2: Clar, és que ara menen...
1: Et deu petar el cap, no?
2: Ara menen setmanes de tute i és allò, mira, el puc fer bé.
1: Doncs amb les bateries al 100% tenim aquí 100%. La Mar Puga.
2: Bon dia.
1: Endavant. I jo sóc l'Ernest Codina, ja ho sabeu. Fins a les 11 del matí estarem plegats amb tot l'equipasso d'aquest programa. Hem tenim moltes coses a explicar,
2: moltes.
1: Però com sempre, aquesta hora del matí, el primer que fem és repassar les efemèrides a RAC 105, que es commemora avui 6 de juliol, aniversari de la meva primera nòvia.
2: Ah, sí? Doncs mira, el 1985 a Barcelona, el Lluís Llach omplia el Camp Nou amb un concert històric que va fer... Sí. No sé si tu el recordes, perquè tu ja havies nascut, el 85.
1: Sí, segur que me'n recordo. No en recordo cap del Lluís Llach, pràcticament.
2: Vinga, i era el 65, als Estats Units, quan la cançó Satisfaction...
1: Oh! Que bona que és!
2: Aquesta cançó feia història. Els Rolling Stones arribaven al número 1 de vendes amb Satisfaction.
1: Tu sí que em satisfàs, Mar Puga.
2: Oi, això sí que em fa plorar. Sí. Jo aquesta música me la poso per escriure el meu llibre. És la banda sonora de Forrest Gump.
1: Sí.
2: I és que era un 6 de juliol del 1994 quan s'estrenava aquesta meravella.
1: Et saps algun fragment de...?
2: No, la de la caja, que és com la vida és com una caja de bombones.
1: Sí.
2: Nunca sabes.
1: I tu creus que la vida és com una caja de bombones?
2: Sí, perquè et dona moltes sorpreses. Bones, dolentes i...
1: Sorpreses té de la vida,
2: sí,
1: que deia la cançó.
2: Epa, aquí cada 2x3 escoltem els Beatles, eh? Sí. I és que el 6 de juliol del 64 s'estrenava la pel·lícula A Hard Day's Night del grup Els Beatles. I a més a més, també un 6 de juliol del 57 es coneixien Paul McCartney i John Lennon.
1: Home,
2: per tant, mira, un dia molt important pels Beatles.
1: No passen mai de moda i sense aquesta trobada mai hauríem gaudit de cançons com aquesta que em flipa. Escoltem la tornada perquè és una meravella.
2: Va.
1: Això desperta de cop a tots els matineros. Mira.

0: Hòstia, aquesta me l'he de posar al cotxe, perquè m'acabo de donar que em motiva molt.
1: Ja estem escoltant Paparazzi, una cançó que sortia un 6 de juliol del 2009.
0: Estava escoltant les efemèrides del Matina Codina amb la Mar Puga, parlant de coses que es commemoren avui.
1: Acabarem dient que el 6 de juliol del 1864 es fundava la Cruz Roja Espanyola.
0: Aniversaris. Ei. Quins famosos bufaran avui les espelmes?
1: Avui és gros el tema. Avui Pau Gasol fa 46 anys. També l'actor Kevin Hart en fa 47. El polític basc Arlando Otegi en fa 68. Arnaldo Otegi en fa 68, el polític dels Estats Units George Bush en fa 80, l'actor meravellós Sylvester Stallone en fa 80, també, que avui li han dedicat una pàgina a La Vanguardia, fa anys el Dalai Lama, 91.
0: Hòstia, aniversaris importants avui, eh?
1: I avui, Ernest,
0: què?
1: El més important. Posa la cançó que t'he posat. Sí. Avui l'home de la meva vida fa anys. Ell és el meu pare.
0: Ah,
1: és de Navarra.
0: Hòstia.
1: Avui fa 62.
0: Li has de dir Lluís Canut.
1: A mare li diré que el feliciti.
0: Li donarà records.
1: Em fa 62 i des d'aquí el felicitem també.
0: Molt bé, com deia també, aniversari de la meva primera xicota. No diré el seu nom, perquè...
1: No, perquè
0: jo sé que... Però sí que és veritat que me'n recordo sempre el 6 de juliol i estic en aquell punt de la vida que no sé si li envia un missatge o no.
1: Teniu contactes,
0: ara
1: o
0: mateix
1: amics?
0: No gaire.
1: Potser no cal.
0: No, però és com dir, me'n recordo.
1: Me'n recordo de tu, estic parlant de tu a la ràdio.
0: Que no hi ha cap intenció de res, només
1: no, ja,
0: Déu
1: ja, ja.
0: Me'n guardi, pobre de mi.
1: Pobre de mi, que per cert...
0: Sí, què?
1: Avui és 6 de juliol, va néixer el meu pare, però és que també a Navarra avui fan... El xupinazo! Comencen les festes de Sant Fermín.
0: Home,
1: demà primer encierro.
0: A quina hora?
1: A les 12 del matí cantaran. No te vayas de Navarra.
0: Mira, tinc aquí l'efecte del xupinazo. Ah! Imaginar. A partir de demà farem cada dia a les 8.
1: M'encanta això, eh?
0: Farem els encierros aquí al Matina Codina, narrats pels personatges del programa.
1: M'agrada molt.
0: Per tant, aquesta setmana és una setmana especial. Mira que ens queda lluny, això, eh? No sé si hi haurà el Ferran Arandi, que no ho crec. És molt... És que avui anem d'hora.
1: Avui anem molt d'hora, eh?
0: Ferran, ets aquí o no? Ric.
1: No hi és.
0: Per tant, farem els astres.
1: Fem els astres, vinga.
0: Els tens o no? Els tens
1: tant,
0: o no? Vinga, què, tindrem sort avui als escorpins o no?
1: Doncs mira, sí, parlarem dels escorpins. Els escorpins, avui, la teva intuïció estarà més afinada que mai. Si has de prendre una decisió important, avui és un bon dia per confiar en el teu instint. La sort pot arribar quan no t'ho esperis. Ernest,
0: sí, sempre em diuen que tindré coses molt bones.
1: Potser si escrius a teva ex...
0: No, calla, ni de conya.
1: Els bessons, sí. Avui comencem la setmana amb el vent a favor. Les converses, idees i oportunitats fluiran amb facilitat. Un petit gest o una decisió ràpida pot portar una gran alegria. Seguirem amb els capricorns. L'esforç dels últims dies comença a donar fruits. És un moment perfecte per avançar en projectes, rebre bones notícies o trobar una solució a un problema que potser et preocupava.
0: Molt bé.
1: I acabarem dient una curiositat del dia, i és que diuen que els dilluns són difícils, però també que són els millors per començar una nova ratxa de la bona sort. Avui un petit canvi de plans o una coincidència inesperada pot acabar sent millor... el millor que et passi en tota la
0: doncs,
1: setmana.
0: Doncs avui, si us proposen canviar de plans, feu-ho, perquè sembla que us pot portar coses molt bones.
1: És el dia
0: bones,
1: de fer-ho.
0: Un minut per 3:15. De seguida escoltarem la cançó per sortir al llit i també farem una connexió, la primera connexió del dia, amb les carreteres per saber si ja es comencen a registrar incidències. Recordem que també hi ha incendis i carreteres tallades, etc. Per tant, de seguida faran aràndiga, però abans deixeu-me recuperar un clàssic de Guru Josh. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: No perquè es comenci la setmana hem de posar balades. Aquí hi ha una mica de bona música dents amb Clash, remesclant aquest clàssic l'Infinity. Un minut per sobre, 6:45. Bon dia, Ferran Arandiga. Com estàs, amic meu?
1: Bon dia, com estàs? De dilluns, un dia més.
0: Sí, no? Què has fet aquest cap de setmana? Mai et pregunto res, a tu, Ferran.
1: Doncs, mira, m'he anat, sí, cap a la Costa Daurada amb la meva nòvia, desconnectant, i està tranquil·leta, la platgeta, aigüeta... Molta gent, però bueno, és
0: sí,
1: una categoria.
0: A més, perdona, passava el Tour de França per aquí, no? No sé si has pillat alguna, algun tall de carretera.
1: Doncs sí, mira, i l'he esquivat bastant bé. És veritat que vaig tenir bastantes retencions el diumenge de tornada, però bastant bé, res fora del normal. Vull dir, hi ha retencions sempre, o sigui que cap diferència.
0: Molt bé. Per tant, cap de setmana de relax al costat de la parella, no?
2: Relaxing.
1: Ah, això mateix.
2: Molt bé.
0: Què heu fet? Platgeta? Algun bon restaurant, per exemple, no?
1: Platgeta? No, tota no? Caseta. Un
0: tota
1: dia
0: casa.
1: Vam
0: molt
1: dinar bé. A la platgeta, també, així una mica modoguiri, però molt bé, molt bé.
0: M'agrada que tot és diminutiu, eh? La platgeta, la carretereta, no? El mojitet.
1: Bueno, fa com un pla més chill. Sí,
0: però quan estàs de relax tot és diminutiu, no?
2: Sí.
0: Exacte. Agafa la tovalloleta.
2: I quan estàs enamorat també. Ferran!
1: Ara. És això, Marc, és això.
0: Alguna passejada romàntica per algun passeig de la Costa Daurada?
2: Una passejaneta.
0: Per exemple, no, agafats de la mà.
1: Doncs no, vam caminar per la platja, també vam anar al faro de... Just és a la localitat de Torredembarra, que hi ha un faro allà molt maco, i vam caminar per allà.
0: Tu que tens parella, i la Mari i jo no, per exemple, com porteu dormir abraçats amb l'onada de calor, per exemple?
1: Jo no tan bé que ella, la veritat, però bueno, a l'aire tot taco i el ventilador, però això dura, i t'ho dic jo, 5 minuts.
0: Yeah. Que... Tu ets més calorós que ella, veig, no?
1: Sí, molt més. O almenys suo més, sí, això sí.
0: Bueno, escolta'm, ja patim el mateix mal, tu i jo. Ferran, va, escolta'm, 12 minuts i les 7 del matí. Aquesta hora què? Poques coses es registren, no?, a la xarxa viària.
1: Doncs sí, de moment comencem la jornada d'avui dilluns, de moment amb força tranquil·litat arreu de la xarxa viària catalana. A hores d'ara, de moment, comencen ja a formar-se les retencions habituals, sobretot als voltants de Barcelona. Ja tenim cues en tot el nus de la Trinitat, també de retruc, doncs amb afectacions als primers trams de les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès també ja tenim congestió intermitent, destacant la C-58 amb retencions des de Sabadell en direcció a Barcelona, i a l'AP-7 hi ha un quilòmetre de lentitud, de moment a l'altura de Montornès del Vallès en sentit sud. Pel que fa al Llobregat, retencions al Papiol en aquest enllaç entre la AP-7 i la B-23, també a la mateixa A-2, hi ha retencions des de Pallejà, tot plegat cap a Barcelona. Però de moment això seria tot des del RAC. Molt bon dia.
0: Gràcies, tremendo, i
2: molt
0: petons
2: bon
0: a tots els conductors, conductores que esteu escoltant RAC 105 a aquesta hora del matí. Prepareu-vos perquè arriba el hit per sortir del llit, que avui porta la firma una vegada més de Marc Puga.
2: Sí.
0: Només tu pots posar aquesta cançó a la ràdio.
2: Només jo puc posar aquesta cançó a la ràdio. I et demanaré una cosa, i és que la vagis posant ja.
0: És
2: la posant ja,
0: sí.
2: Home, avui em fa molta il·lusió posar aquesta cançó a RAC 105, perquè avui és l'aniversari del meu pare. Avui fa 62 anys, i Azul és la cançó de la nostra família, és el seu color. I és la cançó que posem al cotxe quan discutim des de petits. I ara els meus pares estan tornant de l'estartit, ens estan escoltant, i per tant, felicidades, papà, te quiero. Vull que escoltin amb mi Azul.
0: Per molts anys.

0: no pleguis mai del matí a Codina, eh? És que et trobaria massa a faltar, mare, la veritat.
1: A mi que em deixis que això a la feina és tan maco. M'ha escrit la meva mama i em diu, estic emocionada, que monos.
0: Bueno, a veure, abans de les 7 del matí la gent ja sap que el matí a Codina és una cosa diferent.
1: És això, és una festa rara.
0: Ni millor ni pitjor.
1: No, va a gustos.
0: Saps allò que diu, camarero, què? Camarero, què? Camarero, què? Diu, què quiere? Diu, una de atún, una de què? I diu, una de atún, perquè este amor es atún. Atún.
1: Atún. Faré la versió.
0: Jo la cantava, aquesta.
1: Ah,
0: no, en sèrio, sí, perquè aquesta tonteria, el joc aquest del camarero, camarero, què? Una de atún, una de què? Una de atún.
1: Nosaltres escoltàvem al cotxe la versió del Bustamante, que
0: sí,
1: la va cantar Operación Triunfo.
0: T'ho anava a dir, sí, que la va versionar el David Bustamante. 6 minuts i mig i les 7. Ara tornem, que ens hem de recuperar d'aquest moment emotiu per felicitar el pare de la Mar Puga.
2: Matina Codina, el programa despertador que més i millor desperta Catalunya.
3: Aixequeu el cul de l'allit.
4: Bon dia a tothom.
5: El Matina Codina.
6: Vinga, bon dia, i amb els ànims a tope. Vinga, que vagi bé.
7: Va, som-hi, energia.
8: Bon dia.
9: Us escolto cada dia i tindreu l'alegria per treballar.
10: Bon dia a tots, moltes gràcies.
11: A tope amb el dia.
12: Felicitats pel programa, punyatero.
2: La ciència diu que per ser expert en alguna cosa es necessiten 10.000 hores. A Audi en portem 262.800 des que vam llançar el primer híbrid endollable en sèrie d'Europa. Gamma i Hybrid d'Audi. Arribar abans ens fa arribar més lluny. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
13: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
14: Compartir una síndria d'Aldi a l'estiu és el millor.
15: No ho comparteixo.
14: El que he dit?
15: No, la síndria. Aquesta setmana la síndria ratllada a 0,69 al quilo.
14: I el préssec groc a 2,39 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
15: Que poc que costa comprar bé.
16: Esteu intentant entrar en una llar protegida. Estem avisant a la policia.
17: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure. Perquè quan confies en Verisure, confies en el referent mundial en alarmes. Amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'avançar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
18: Verisure. Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
19: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
10: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
2: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou doble de l'11, Super 11 o Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
15: Això només passa
16: al Ja Tardes.
6: A veure, en aquest programa es mereix un espai el sempre recordat Hosmer.
3: Ostres.
6: El nostre Hosmer.
3: Home!
6: Era una ficada amb ell mateix. Ell i les seves cançons. Molt fan d'aquests friquis.
3: Molt fan. Home, que podríem fer un programa especial, de Hosmer. El podríem convidar aquí, que cantés en directe. Clar, el vam conèixer amb Superfort. Jo és a finals als 90, ja. Superfort! Podria cantar totes. No sé qui cantaria millor, Clar, tenim aquesta. Home! Oh. És que tots són tamarros. Espera, que n'hi ha més.

0: aquest sintetitzador vuitanter per rematar una gran cançó del disc Quarto Azul de l'Aitana, 6 de febrero. Doncs mira, no, avui és 6 de què? De què?
1: De què? De
2: juliol.
3: Juliol!
4: Ara!
0: Bon dia, Sergi Ferrer.
1: Hola, Ernest, bon dia.
0: Bon dia, Marc Puga.
5: Hello.
0: Bon dia, Alan Lillo.
6: Hola, què tal?
0: I bon dia, Xavi Cazorla.
7: Hola.
0: Hem repassat ja l'equip titular, tota l'alineació.
7: Home.
0: Pel programa avui, que és la mateixa de cada dia i la mateixa la temporada que ve.
1: Ai, que bé.
0: A no ser que hi hagi alguna novetat d'última hora.
1: Ostres.
7: No.
0: No, que seria, no seria no, per fer fora
7: principi,
0: ningú.
1: No. No,
7: si
1: no.
7: Fem ha de ser en directe, eh? Si algú ha de rajar-se o ha de fer fora algú, en directe.
0: Ara. No, no.
8: Com un sálvame. Vinga, la calle.
0: No hi ha millor equip que aquest. A veure...
5: Què?
0: Lillo.
1: Sí.
0: Què? Tens la sogra per casa encara,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, continua.
5: Tan enganxada jo, aquesta història.
1: Sí,
8: Fins dijous estarà a casa, gaudint de casa meva.
1: Actualitzen.
0: És que la gent ha de saber que... No sé si ho explico o no.
8: Sí.
0: No, dic que pel grup del programa, del Matina Codina, un dissabte a la tarda pots rebre una última hora sobre com va la convivència... que ja podem dir que és conflictiva, entre l'Alan Lillo i la sogra, que està uns dies... ella viu habitualment a Còrdoba i ara la tens a casa.
8: Sí, diguem-ne que és una... és incòmoda, és a dir...
0: Música d'atenció, potser,
8: en, sí. Eh? En teoria, ella ve a donar-nos un cop de mà amb el nen, perquè jo aquesta setmana tinc molta feina i estic a Barcelona instal·lat molts dies, llavors, clar, la meva dona no pot estar treballant ni pel nen.
5: Clar.
8: I saps aquestes persones que de vegades passes de que... et vinguin a ajudar,
0: sí,
8: a que et generin
0: com
8: feina...
0: Com diu la meva mare, tu sí, el que m'ajudes és a caure.
1: Sí, sí, sí, no? Sí, sí, sí.
8: A part de molts microtemes que de convivència difícils. Una
5: tipo,
8: de les coses
5: tipo.
8: Que... Doncs mira, que jo no sabia que treballava... Això m'he assabentat ara, per Endesa, la
0: ah,
8: meva
0: sí?
8: dona.
0: Ah, sí?
8: Sí, sí, sí, es va deixant les llums de casa meva obertes tot el dia.
0: Però, no, normalment és la gent gran que convida a pagar els llums constantment.
1: Sí, a casa seva, no a casa del gendre.
5: A mi m'encantaria escoltar la versió d'aquesta pobra senyora, parlant de l'Alan, el punt de vista de la sogra.
1: Alan, porta-la un dia, tio.
5: M'encantaria.
0: És un trencament que ja no té solució.
1: Que
0: és difícil de sorgir aquesta ferida oberta.
1: No? Llavors, el context de la foto d'ahir, quin era?
0: És que no sé si vol... Lillo,
1: digui... Ah, sí, si no es pot, no es pot, no passa
8: aviam, res. Aviam, no. És a dir, ella ha vingut a donar un cop de mà i la realitat és que està llevant-se a les 11 del matí...
0: I fent migdiades molt llargues.
8: I la migdiada tampoc la perdona.
0: Es passa el dia dormint, seria aquest el titular.
8: Sí. Llavors ja es lleva per fer el passeig, que és lo fàcil, no? De dir, bueno, sí, jo també vull anar a passejar.
7: Que el Max està una mica ja cansat, perquè s'ha aixecat amb energia, ha fet coses i ja comença a estar de baixada.
1: Clar, exacte. Ja me lo llevo jo, al parque.
0: Anirem fent seguiment fins dijous, que és el dia que la senyora ja torna a casa seva, no?
8: Sí, senyor, m'encarregaré personalment.
0: L'agafaràs del coll, no?
1: Vinga. Queries passear, vols a passear.
0: Els gossos amb els cadells, no? I la portaràs cap a l'estació perquè torni cap a casa seva. Bé, Marc Puga, va, Info Puga.
5: Ei, vinga.
9: Y a su barco le llamó Libertad.
5: Estem escoltant aquest temazo. I és que no sé si... Mira, per
0: sí,
5: la
0: però sola. Per què? Per què sí?
5: Bueno, perquè no, perquè no. Potser no sabeu què fer quan us jubileu, perquè cada cop us queda menys a vosaltres.
1: Jo anar a casa d'Alan.
0: Ves a la merda.
5: Et fas més gran, estàs més a prop de la jubilació, no? Doncs he llegit la història de la Sharon Lane, que és una senyora de Califòrnia, que als 77 anys ha decidit canviar completament la seva manera de viure. S'ha jubilat i ha dit... què puc fer per ser feliç, no? Doncs s'ha instal·lat de manera permanent a un creuer residencial anomenat Villa di Odissei.
8: Ah, que bé!
0: Això ho podria fer la teva sogra.
1: Sí.
5: Mira, és que per això portava aquest infopuga, justament.
0: T'imagines que avui li ha donat per escoltar RAC 105?
8: No, està dormint segur.
5: Pobre senyora. Ella calcula que viure a un vaixell pot ser l'opció més atractiva per viure i estar tranquil·la, ja que té inclòs l'allotjament, els àpats, la neteja, activitats, l'atenció al personal... Jo sé, ja opina que viure a un creuer és una mica que et cuidin en lloc d'haver de cuidar tu.
1: Que guapo.
5: Mica,
1: no?
8: Sí, exacte.
5: La sogra, és que és la història.
0: Tot està molt bé, el pla és perfecte fins que hi ha mala mar.
1: Sí.
5: És un creuer que no és de vacances, o sigui, tu no pots anar a aquest creuer de dir, va, aquest estiu anem al creuer. No, està pensat perquè els passatgers hi puguin viure durant anys, fins a 15 anys.
1: Què dius? No. Quina mandra, home.
5: Té previst recórrer 400 destinacions repartides doncs entre 140 països.
0: No està malament, eh?
1: Si no hi ha tants països amb costa.
5: I, eh?
1: No hi ha tants llocs amb platja.
5: No,
1: que
5: jo també ho pensava. I això permet doncs, que no t'hagis d'anar canviant de domicili o que estiguis sol o t'hagis de posar una residència. Estàs al creuer aquí vivint i ja està. Per tant, ja ho sabeu, si us jubileu...
0: Sí, però vull saber, vull saber la panoja. Quan
5: la panoja és cara, és cara.
0: Ah,
5: no,
0: clar, és
5: car. Sí, és car.
0: Que no tothom es pot permetre aquesta jubilació, clar. Eh?
2: Escolta'm, és car, però sí i però no. És a dir, és relaniu.
0: Però sí i però no.
2: Correcte. Per què? Perquè
0: sigui
2: el preu que sigui...
5: Home, està tot inclòs.
2: Exacte. L'allotjament.
0: Ostres.
2: Villaia. El desayú. El veriner.
7: Parles en canari, ara.
2: La cent.
5: Muy allo.
2: La comida. Que
0: cada dia parla pitjor.
5: Una grima, no parla.
7: Cada donito.
1: Sí que algú miri
2: o tens tot incluït.
1: Té les pupil·les dilatades.
0: Molt bé, Marc, moltes gràcies.
5: Vinga, no, a tu.
1: Adéu. El desayú.

0: aquest programa no sabem què és el so del silenci perquè no callem ni sota l'aigua, tu. Disturbed va versionar Simon & Garfunkel i d'aquesta versió, Cyril, que és un disc australià, va fer aquesta fantàstica remescla 7 i 8 minuts d'aquest dilluns 6 de juliol.
1: Condis t'ofereix aquesta secció.
0: A RAC 105 repassem l'actualitat.
2: El matí a Codina és l'hora de fer zàping.
0: I ho fem en directe amb el Xavi Cazorla.
3: Hombre, Cazorla.
4: Ha estat un cap de setmana intens, eh? Hem tingut l'onada de calor i sobretot hem tingut aquest incendi de les Gavarres.
0: Ai, calla,
4: que tots pendent al cap de setmana. Dissabte al matí va haver d'anar a la zona 0 Salvador Illa, fins i tot, per posar una mica d'ordre. I, esclar, teníem, per una banda, Protecció Civil demanant a la gent que no es desplacés a l'Empordà, que no col·lapsés la P7 i tal. I li van preguntar, escolta, si la gent no ha d'anar a l'Empordà, què passa amb el festival de Cap Roig?
5: Ah,
4: perquè això, ostres, era dissabte al matí, li van dir... Divendres va haver-hi un senyor que va venir del Canadà que es diu Brian Adams, sí. I clar, estava tot de... sí. El pàrquing del Cap Roig està tot ple de gent.
0: S'ha de suspendre alguna cosa o no?
4: Què fem amb això?
0: Yeah.
6: Farem tot el que haguem de fer, però només el que haguem de fer. S'ha de fer el que s'ha de fer. I el que s'ha de fer, fem-ho.
7: Oli!
0: Ordres clares...
7: Llavors agafo el cotxe i què
0: faig? No, ordres clares, concises i directes. President, bon dia.
8: Bon dia a tothom, com esteu?
0: S'ho havia preparat, això, vostè?
8: M'ho havia preparat bé. Vaig anar des de... sortir de Barcelona fins allà, a la Bisbal, Empordà, vam fer la compagència de premsa, vaig anar corrent.
0: Sí,
7: corrent, corrent.
8: I vaig anar tota pensant. Diré, s'ha de fer el que s'ha de fer, però no farem més el que ha de fer... Si el vecino el que elige l'alcalde és l'alcalde...
7: Però llavors, president, perdoni, president, llavors, què hem de fer davant de l'incendi?
8: Hem de fer el que hem de fer. S'ha de fer el que és fer.
9: Llavors, quina cosa no hauríem d'estar fent?
8: Home, no hauríem d'estar fent el que no s'ha de fer.
0: Sí, per si, Sergi, ja. No t'ha quedat clar, veig.
8: No, és que sembla tonto.
6: Sí. Farem tot el que haguem de fer,
8: tot.
6: Però només el que haguem de fer. S'ha de fer el que s'ha de fer. I el que s'ha de fer, fem-ho.
9: Pues que clar. Aquesta frase funciona sempre per qualsevol cosa.
8: El que s'ha de fer, fem-ho.
5: Avui vens al Basté, no?
8: Vinc al Basté perquè el que s'ha de fer... fem-ho.
5: Ah,
0: jo ara, ja a partir d'ara, quan vulgui donar instruccions a l'equip del que s'ha de fer en aquest programa, diré això.
9: Què hem de fer,
0: Ernest? Hem de fer el que s'ha de fer.
5: Yeah.
0: I el que no s'ha de fer, no s'ha de fer. Per tant, fem el que hem de fer sense deixar de fer el que hem de fer.
9: A veure, la frase té lògica.
4: Vale.
9: Jo fins ara ho estava aplicant bastant.
8: Fem-ho.
0: Bé, canviem de tema, perquè...
4: God Save the Queen, perquè Anglaterra s'ha classificat per els vuitens de final de la Champions, del Mundial, després de la vèncer a Mèxic, que era un dels anfitrions, estan molt tristos a Mèxic.
9: Ai, no!
4: Els han vençut 2-3 amb el gol, el tercer de la victòria ha marcat Harry Kane, sí. El capità anglès, que l'han entrevistat al final del partit, i el tio hauria estat molt emocionat perquè de cop ha perdut la veu.
10: My voice is gone. I think he's okay.
11: Okay, well, as for the performance, I think it says it all, the fact that your voice is gone. That was some contest to watch. What on earth was it like to play in?
10: Yeah, it was a crazy game. We had to fight.
12: No puede.
9: Tuvimos que pelear.
10: Yeah, I've just been singing there. I can't really talk, but...
12: Dice, yo he estado cantando. Se ha estado cantando y se ha quedado sin voz.
10: The team, everything against us. We found a way.
12: Creo que va a haber memes.
9: Bueno, esta es historia de los mundiales.
12: Creo que va a haber memes con esto, ¿eh?
9: ¡Hombre, todos los del mundo!
0: Bueno, a veure...
5: Pobrecito!
0: El nivell del Mundial està alt, no? Amb grans equips de revelació, cada victòria s'ha de celebrar. I més si passes a quarts amb un anfitrió, que es veu que a l'estadi aquest de l'Azteca hi havia 85.000 persones. Totes de Mèxic, òbviament.
12: Clar. Doncs avui tindran quesadillas, eh?
9: És bona! Contes de pesadillas, el menjar típic.
0: Avui l'actualitat que torna veig que va d'oradors eloqüents, no? Gent amb discursos molt bons, eh?
10: Sí. Yeah, I've just been singing there, I can't really talk, but...
4: Perquè aquest vespre a les 9 a Televisió Espanyola i també a DAZN, però sobretot a Televisió Espanyola tindrem l'Espanya-Portugal.
9: Ui, ja. Això què vol dir? Això vol dir
4: Juan Carlos Rivero, i tenim ganes de Juan Carlos Rivero.
9: Sí,
4: he agafat quatre cosetes d'ell per anar posant la gent que l'entona.
13: No hay lugar para el horror, para el error.
0: ¿Qué?
13: Estaba acordándome de la película de No es país para viejos. Minuto 75, como estamos aquí, 7-5.
4: No, 7-5.
13: 75.

0: 75-76 el que se va a cumplir. Si no pasa nada ahora, pues todo mejor, pero desde la entrada, ahí no hay nada. Ahí no hay nada, que va a...
1: Por eso hay que circular muy rápido, Juan Carlos, porque... A
0: la no vale entretenerse, porque si te entretienes tienes a tres marroquíes alrededor.
1: Efectivamente.
0: Bueno, la idea del equipo marroquí es robar y salir a toda velocidad, cosa que ha hecho en el resto de...
2: Molt bona, des de Badalona, deixi'm que li doni tot el suport a aquest senyor que diu molt bé el que passa, no? El marroquí amb Roma.
3: Però era una... era una narració era un literal del que estava passant.
2: Amb un patinet.
3: Vigila. En qualsevol cas, Déu-n'hi-do amb el partit d'avui, Espanya-Portugal. Sí. La Min de 19, 18? 18 bueno, 19 anys.
4: No sé. 19, no, és com el seu germà, que tampoc 19. Creix.
5: Sí, acabats de fer.
3: Contra Cristiano, 41 anys. Avui serà un partit... I que sapigueu que Brasil ha quedat eliminada, eh?
4: Sí.
3: Contra Noruega.
6: Estamos muy tristes. Yo soy el seleccionador de Brasil.
3: Home, Ancelotti, bon dia. Com esteu?
6: Buenos días. Bueno, tocado.
3: He vist unes declaracions de... Bueno, avui dia del dol nacional al Brasil. He vist Romario enfadadíssim amb el joc de l'equip i també amb vostè, Carlo Ancelotti.
6: Romario, a mi que m'importa.
4: Ha dit Armario.
6: Com este armario de Sousa, eh? No tengo que tomar un paquete de chicle para que se me pase.
3: He vist les imatges que a cada gol que marca Noruega, el que fa Ancelotti, en lloc de donar ordres o rectificar posicions o fer algun canvi i tal, ell obre el paquet de xiclets i es fot un xiclet.
4: Però és un codi secret, els jugadors ja saben el que han de fer. Sí. Depèn del gust del xiclet.
6: Exactamente. Cuanto más chicle, más pompa puedo ser. Luego, cuando por la banda rival, hago pompa, hago trabanqueta.
3: Què vol dir pompa?
6: Pompa, una bola.
4: Quan fas una bombolleta amb el xiclet.
6: Ah, sí.
4: Sí, és de Brasil de tota la vida, aquest senyor, per això no l'entenem.
7: Faig el que ha de fer.
4: Bé, i què fem, president?
7: El que hem de fer, fem-ho.
4: I llavors anem a Publi o no, ara?
7: Anem, fem la Publi, la fem, perquè si ve la Publi, fem-la.
8: Farem tot el que haguem de fer, però només el que haguem de fer. S'ha de fer el que s'ha de fer. I el que s'ha de fer, fem-ho.
9: A partir de l'1 de juliol, les teves compres a Condis tenen premi en forma de xec descompte. Amb l'app de Condis, registra els teus tiquets i acumula punts de manera fàcil i ràpida. Cada compra suma per aconseguir el teu xec trimestral amb fins a 20 euros per gastar en les teves properes compres. Descarrega't l'app Condis Family i comença a transformar cada compra en avantatges. Condis Family, el teu xec trimestral t'està esperant.
10: Sintonitzes el mateix programa matinal que escolta la gent que et cau bé. Matina Codina, de dilluns a divendres, de 6 a 11, només a RAC 105.
11: Tirit, tirit, tirit.
12: Què, gaudint amb la teva música de RAC 105, oi?
11: Doncs amb la nova assegurança de la llar de Línia Directa, que està molt, molt bé, pots gaudir posant casa teva en mode fàcil. Fàcil d'entendre què cobreix i què no, fàcil i ràpid pel que fa al servei i fàcil perquè en quedes satisfet. Ara, en pagament mensual, canvia-t'hi i et millorem el preu directament. Truca al 917-700-700 o vine a directe a liniadirecta.com.
13: La malaltia pulmonar obstructiva crònica provoca crisis respiratòries que poden deixar empremta per sempre. Cada exacerbació pot comportar deteriorament, menys autonomia i més pressió assistencial. Avui existeixen solucions innovadores que ofereixen noves respostes i esperança als pacients. Sanofi i Regeneron, per la salut respiratòria.
14: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
15: Així respon un expert de Verisure davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
16: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara, a més, t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
17: Ocasión.
18: Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
19: Ja és aquí l'estiu i Ford ho celebra amb tu i amb el teu negoci. Aprofita els Summer Days de Ford Pro en condicions exclusives en tota la gamma de vehicles comercials Ford Pro només fins al 15 de juliol. És el moment de fer créixer el teu negoci amb la gamma líder en vendes a Espanya i a Europa. Vine al teu concessionari Ford Pro més proper abans del 15 de juliol. Xarxa Ford. favor de Catalunya.
5: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
19: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
10: Matina Codina, el programa de ràdio més escoltat al Nus de la Trinitat.
17: Passa ja.
10: De 6 a 11 a RAC 105. Presenta Ernest Codina.

0: Serà un dels hits de l'estiu en català a la firma Joan Daus al costat de Mamaduixa, una cançó entranyable per la intrahistòria familiar, però també ballable, i fantàstica per la pista de ball. Papi, posa-la al disc.
1: MontseInteriors.com i les seves botigues t'ofereixen la trucada felicitació.
0: Doncs ara uns papis que volen felicitar el seu fill.
2: Ah, que bonos!
0: Crec que ens està escoltant el Martí. Bon dia, Martí.
3: Hola.
0: Ui, quina son, Martí.
4: Un cigalero, aquest.
0: Normal que estiguis dormint les 7 i 20. Soc l'Ernest Codina. Truco en directe des de RAC 105, des del Matina Codina. Com estàs, a part de dormit?
3: Bé.
0: És el teu aniversari, avui, o no?
3: Ahir.
0: Per molts anys, eh? A veure, perquè em posi jo en situació. Aquest és el teu telèfon personal, entenc, no?
3: El de la mare.
0: Ah, el de la teva mare. Ah. I te l'ha portat ella fins aquí i t'ha dit desperta't, o què?
3: Sí.
0: T'està fent una mica d'il·lusió o t'estàs cagant amb tot, Martí?
3: No, fa il·lusió. No.
0: Fa il·lusió, home. Els teus pares... Sí, el Xevi i l'Eva estan molt orgullosos de tu, diu que t'estimen molt. Felicitats per aquests 15 anys. Un noi molt esportista que es veu que cada dia va fer peses, eh?
4: Opa!
0: Quin és el teu exercici preferit? Què estàs treballant? Estàs fent core? Estàs fent una mica de xip d'abdominals? Braços, cames o una mica tot alhora?
3: Fai de tot,
0: clar que sí.
4: Calistènia?
3: No, gimnàs.
0: No, calistènia no. És amb el propi cos, diguem-ne, i ell diu que fa servir...
4: Ell mou ferros, li agrada moure ferros.
0: És molt bon estudiant, ha anat bé el curs. Quin curs has acabat ara fa poc?
3: He acabat tercer d'ESO.
0: I què, les notes? Com han anat? Bé?
3: Sí, bastant bé.
0: Bueno, heu de saber que el Martí és un olotí, no? Ets de la Garrotxa, tu, no?
4: Volem.
3: No, jugo a l'Olot, però soc de...
0: Ah, val.
3: De Ripoll.
0: Ets de Ripoll.
4: De Ripoll.
0: Clar, l'Olot és un molt bon equip. Ets porter de futbol?
3: Sí.
4: Escolta, quants mesos fa que no dormies, tio?
0: Bueno, has de pensar que és el cap de setmana de la celebració de l'aniversari.
4: Oh, però sembla que hagi hivernat durant els últims 4 mesos.
0: Bueno, escolta, que sapigueu que el Martí vol ser bomber. Em fan falta de bombers, perquè cada vegada hi haurà més incendis. Ja sabem com està el pati amb l'incendi de les Gavarres i tal. Ho estàs seguint de prop com a futur bomber o no?
3: Sí.
0: Bueno, va,
4: escolta. La pinta que sí.
0: Ànims. Et deixo que te'n vagis a dormir un altre cop. Felicitats de part de la família, que t'estimen molt, eh?
4: Volen.
3: Gràcies.
0: Vinga, petar-ho. Adéu-siau, bona nit.
4: Vinga, bon dia.
5: I perdona,
0: No, 50 euros que regalem a la família del Martí perquè vagin a qualsevol de les botigues de Montsinteriors, que ja sabeu que en tenen 27, i també la pàgina web montsinteriors.com.
1: Vols el llit ideal?
6: Montsinteriors.
1: Vols brodar un barnús amb el teu nom?
6: Montsinteriors.
1: El que necessitis per casa teva, demana-ho a Montsinteriors, perquè són fabricants amb taller propi. A més, pots comprar per telèfon, online o a la botiga, i recollir-ho a casa o a la botiga. Amb Montsinteriors tots són avantatges. Montsinteriors. Busca la teva botiga i inspira't a montsinteriors.com.
7: Cada dia, de 6 a 11, Matina Codina amb Ernest Codina.

0: Una de les primeres grans cançons de la trajectòria de la gran Lady Gaga, la nova iorquesa, ha passat per aquí amb aquest Just Dance del 2008. Com passa el temps? 3 minuts i 7:45 del matí.
1: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
0: Mònica Osar, molt bon dia.
2: Hola, què tal? Bon dia.
3: Hola,
0: bé,
3: Mònica.
0: Molt bé. Il·lusionats amb aquesta setmana, però també acalorats, perquè tornarem a tenir una onada de calor. No sé si ha començat ja oficialment aquesta onada de calor.
2: Sí, ja ha començat. Avui tenim avisos de calor intensa a moltes comarques. Comarques de Girona, Terres de l'Ebre, comarques de Lleida, Catalunya Central, Costa i Prelitoral de Barcelona, amb perill moderat a pràcticament totes aquestes comarques, i perill alt al Segrià, Ribera d'Ebre i Pla d'Urgell, on poden arribar els 40 graus. De fet, ahir es van arribar als 39,9 a Vinebre, també a Espolla, a l'Alt Empordà, 39,7 a Seròs o també a Cabanes. Que horror! Que fa molta gràcia, això. Ahir, sobretot, va ser a l'Alt Empordà i també comarques de Ponent, on es van tenir aquestes temperatures tan elevades. Avui, màximes de 36 a 40. Les comarques interiors, 32, 33, 34 a la línia de la costa, amb ambient xafogós. Per tant, dia de calor intensa,
0: que
2: s'intensificarà més de cara a demà i es mantindrà sostinguda almenys fins dijous, que és fins quan s'allarga aquesta onada de calor. Després, a partir de divendres, reculen una mica els termòmetres, tot i això estaran molt per sobre de la mitjana, però en principi perdríem aquesta categoria d'onada de calor. La segona d'aquesta temporada, molt aviat està arribant aquest any, aquestes situacions de calor.
0: En 15 dies, dues, pràcticament, no?
2: Sí. I tot plegat amb sol i només algunes nuvolades de tarda en zones de muntanya, però d'aigua, de moment, no se'n veu. I ara mateix tenim temperatures de 26 a 28 graus a Barcelona, 22 a Tarragona, 20 a Lleida, 16 a Girona, 30 a Roses i 29 a Portbou.
0: Doncs passeu per l'ombra, hidrateu-vos, desodorant, també.
3: Sisplau.
0: Una olor tot plegat de tigre terrible. I, evidentment, com que Catalunya és un forn, s'ha de vigilar. Xavi, perdó, bon dia.
4: Bon dia. Hola,
0: com esteu? Amb aquests incendis, que no sé si portes informació dels incendis o no.
4: Bueno, l'actualitzarem una mica.
0: L'actualitzarem. De seguida.
5: Aquí ens mou la qualitat. Per això, l'aigua supera gairebé 400.000 controls anuals durant el seu recorregut fins a arribar a les nostres llars amb la màxima qualitat i totes les garanties sanitàries. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
0: I tant que sí. Com n'és de responsable també el Xavi Pardo, que porta totes les dades de l'actualitat. Continuem, de fet, aquesta hora molt pendents de l'incendi del massís de les Gavarres, que ha preocupat i molt durant el cap de setmana.
4: Sí, que continua preocupant. Els bombers treballen per controlar aquest incendi, que ha cremat 2.200 hectàrees. Han començat a reduir dotacions i s'espera que aquest matí pugui ser determinant per donar-lo també per controlat, sobretot perquè el perímetre d'aquest incendi és molt irregular, hi ha clapes que no s'han cremat i preocupen molt les possibles revifalles i que es cremin aquestes clapetes que han quedat intactes dins del perímetre de l'incendi. Per això avui hi posaran tots els esforços, sobretot aprofitant aquesta finestra d'oportunitat, que avui no tindran la tramuntana, que sí que els hi ha estat fent la guitza aquests últims dies.
0: Doncs a veure si el podem controlar i apagar. I bravo pels bombers, com sempre, que estan a...
4: Sí, una actuació, com sempre, admirable. Una altra cosa és la gestió que es fa dels boscos i de l'espai natural, que sempre, cada estiu, ens toca posar-nos les mans al cap i recordar allò de que els incendis s'apaguen a l'hivern, i ho diem cada estiu, però després arriba l'hivern i ningú fot res. Mentrestant, a la Catalunya del Nord, l'incendi que es va originar a Trevillac, aquest ja ha calcinat 4.500 hectàrees, i això fa, per cert, que una part de la tercera etapa del Tour de França d'avui, que surt de Granollers, doncs sigui sense públic en aquesta part de la Catalunya del Nord francesa. I a aquesta hora tampoc circulen trens, és una notícia que hem sabut fa pocs minuts, entre Ripoll i Ribes de Freser a la línia R3 de Rodalies. Ara mateix hi ha servei alternatiu per carretera entre Ripoll i Puigcerdà.
0: Què ha passat aquesta vegada? No ho diuen, eh?
4: Ara, aquesta vegada no ho sé. No sé si ha sigut una incidència...
0: No, sí, la notícia seria que va tot bé.
4: A més, avui es reprenia la circulació, la R3, etc. Doncs aquesta represa s'ha fet passada, doncs, diguéssim, una mica de... No els hi està anant bé. Veneçuela, més de 3.300 morts ja pel doble terratrèmol de la fa 10 dies. 17.000 persones estan sense casa, denuncien la passivitat del govern de Delcy Rodríguez. I de tornada a Catalunya, un últim titular, que és que els Mossos han identificat un segon sospitós del crim del noi de 15 anys anys a Barcelona, a la plaça de la Pegaso. El podrien detenir en les properes hores. La policia ha detingut ja un membre dels Trinitarios vinculat amb aquest assassinat a trets.
6: Escolta, perdó, de la vaga de professors, tenim alguna cosa? Com està la cosa?
0: De vacances, ja, els professors, què dius? De la vaga de professors?
4: No, ja vam explicar com va acabar el tema de la vaga dels professors, no?
6: Que havien aprovat... I com va acabar?
4: Que havien decidit que el curs que ve, doncs, decidir quina era la millor estratègia...
0: Ara descansar tothom també. Potser anirà bé, agafar una mica de força.
4: Han tingut un desgast molt important, aquest final de curs.
6: Home, imagina't.
4: Reprendre forces, reagrupar una mica les intencions de què volen fer a partir d'ara i a partir del curs que ve, doncs...
6: Vaja, que no hi ha vaga, que estan de vacances.
4: No, el curs que ve, si estàs de vacances no pots fer vaga.
6: Ja, clar.
0: Perdó, moltes gràcies.
4: A vosaltres, guapíssims.
7: Això és el Matina Codina. I estem tan de moda...

0: Rex en 5 Barcelona.
1: Informació del zoològic. Es prega el propietari del vehicle gris aparcat al recinte dels babuïns que retiri el cotxe, ja que està interrompent el seu ritual d'aparellament. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de ParkClick i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
2: Troba el teu lloc amb ParkClick.
3: 100 anys després de la seva mort, Gaudí segueix sent un dels grans genis de l'arquitectura. Coincidint amb el centenari i amb la culminació de la Torre de Jesucrist, la Sagrada Família viurà una fita històrica. Durant tot l'any, la Basílica de la Sagrada Família organitza un ampli programa d'actes commemoratius i convida tota la ciutadania a formar-ne part. Consulta tot el programa a sagradafamilia2026.org. Sagrada Família, el somni d'un geni.

0: Posa't en mans de professionals. Notaràs la diferència. CéspedSolucion.es.
1: A Mobles La Fàbrica estem de rebaixes per pionars de veritat. Troba els mobles que millor encaixen amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
2: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
3: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
4: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
5: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes. Amb vins de De Müller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caus, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros. Amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
6: RAC 105.
4: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
7: Tens per la informació de servei. Contem cotxes a aquesta hora des del RAC amb el Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
8: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dilluns, destacant que a hores d'ara tenim un accident a la AP7 a l'altura de Constantí, on es tallen fins a 2 carrils de circulació en sentit nord i provoca 2,5 km d'aturades. Per altra banda, continuem amb retencions habituals en tots els accessos i voltants de Barcelona, destacant el nus de la Trinitat, la C58 i la B20, a Santa Coloma de Gramenet. Al Vallès hem de destacar també retencions a la AP7 en direcció a Tarragona, entre la Roca i Barberà del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
9: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Després a la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
10: Molt bé.
9: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
10: Perfecte.
9: Arribarem a tot?
10: Del cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
11: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
12: Matina Codina.
13: Energia.

0: Quina meravella, doctor Prats, quin directe tan enèrgic i tan brutal que van oferir aquest dissabte una vegada més al Canet Rock. Aquí us tenim amb l'himne de la grande part del Tour de França, que avui ja dispara la seva tercera etapa i que passarà pel meu poble, Sant Miquel de Balenyà.
1: Ostres,
0: a les 13:22 minuts passen els ciclistes, tu.
1: Que guapo.
0: I aquest cap de setmana ja hi ha hagut les dues primeres etapes amb dos guanyadors, que són Jonas Vingegaard i Isaac del Toro, el mexicà.
1: Ara.
0: 7:39, després de Doctor Prats i Energia, la miscel·lània.
2: Delícies sense gluten, 100% sense gluten, 100% pensat per a tu, t'ofereix 100% aquest espai.
0: Que sempre arrenquem amb el titular d'impacte del Sergi Ferrer.
3: Doncs heu de saber una cosa relacionada amb el Mundial, Ernest. I m'he fartat del Dai-Dai. O sigui, he decidit que...
0: Doncs que sàpigues que és la número 1 del món, la més escoltada del món ara mateix.
3: Doncs precisament per això l'he escoltat tantes vegades que trobava a faltar aquesta de la Shakira.
0: No, funciona bé la pista de ball, eh? Aquest cap de setmana l'he provat en un dels meus bolos i la gent es mou, eh? Es belluga, eh?
3: Se celebra. Sí. Donald Trump és del Real Madrid.
4: Sí, pues claro, como todo el mundo.
3: A veure, no ho és, però actua igual que fa el Madrid. Us explico. Estats Units, Bòsnia-Herzegovina, val? Llavors resulta que el davanter estrella dels Estats Units fa una entrada terrible al Folarin Balogun, que sona com un encanteri, no? Folarin Balogun!
5: Sí, com un labio leviosa.
3: I flota la taula, no? Doncs Folarin Balogun va fer una entrada terrible que va torçar el turmell en defensa i li van fotre vermella directa. Llavors això, segons les normes de tota la vida, de tota la FIFA, ja no pot jugar al proper partit. Què va passar, llavors? Que Donald Trump, li van explicar les normes perquè no les sap, i va dir, què? Va dir, what?
4: What?
3: Va agafar el telèfon i va dir, a veure, passeu-me el calvo aquell de la FIFA que mana tant i que és tan mafiós, a l'Infantino aquell.
1: Ah.
3: Li van passar a l'Infantino, el va renyar una mica i resulta que han aconseguit una decisió totalment inaudita, que és que li han ajornat la targeta vermella.
5: No li han
3: cancel·lat, però li han ajornat. És a dir... Sí, te l'aplicarem,
1: sí.
3: Però més endavant.
0: Se l'eliminin. Això no havia passat mai al futbol.
3: Mai a la història de la humanitat.
1: Joder.
3: I la prova de que això ho ha fet el Trump és que en la seva xarxa social aquella ha felicitat a l'Infantino per haver...
0: Molt bé. Molt bé.
3: Sí.
0: Tu i jo ens entendrem.
3: I el tio li va dir que no surti d'aquí. I va dir, no et preocupis. No et preocupis. I va fer el tuit.
0: Que la FIFA és un organisme corrupte, això ja ho sabíeu, no?
3: És descaradíssim.
0: Vull dir, això ja és conegut.
4: Li vaig fer una oferta que no va poder rebutjar.
3: Quina era?
0: No, diners també, no? Un maletí i tal. En qualsevol cas, segurament ja estava per contracte. Voleu fer el Mundial aquí? Sí, doncs Estats Units ha d'arribar fins a les semis o fins a quarts, eh? Sí, com sigui, efectivament, com fa el Real Madrid. No has trobat una versió que sonés pitjor, eh?
1: Está bien, esto. Está grabada desde el coche, en la puerta del concierto.
6: Desde el coche al costat.
3: Sí, era allò que esperaves que el locutor callés per gravar el casset.
5: Era dir que és... Aquesta, bé.
0: Poso aquesta, que sona...
5: Era dir que no m'esperava que sonés així.
0: Hem d'escoltar les coses abans de...
5: Que l'he escoltat.
0: Sí, s'ha notat. Escolta'm, hem de parlar de Pablo López, que ha ajornat a última hora el concert de Fuengirola. Hòstia, mira que t'havia previst anar-hi,
3: eh? Però quin titular és aquest?
0: No, Sergi, espera't!
5: No, que és molt fort, escolta!
0: Sergi, no t'enriguis d'un tio que ha hagut de ser hospitalitzat per lesió muscular.
1: És la falta de respecte.
5: Què has de dir ara?
3: No, és que a mi Fuengirola em fa molta gràcia el nom.
5: Et portaré un dia, està a Màlaga.
0: Escolta, què passa? Que corre el tour també, el Pablo López?
5: No, que el cantant ha suspès el concert. Abans de començar, 20 minuts abans, va dir no puedo, si no puc sortir a l'escenari...
0: No puedo!
5: No puedo! L'organització ha reprogramat l'actuació pel 30 de juliol, vull dir que si hi ha gent que ens escolta...
1: Ens ho agendem.
5: Anava a Fuengirola. Doncs que poten el 30 de juliol.
0: És un acudit aquest programa, eh?
5: Total. No, escolteu, la notícia és important, perquè el Pablo López ha publicat un vídeo a les xarxes socials on està, pues, pobret, pues, molt tocat i demana perdó als seus fans. Escolteu-lo, a veure si s'escolta bé.
7: Familia, ya en el hotel, un poquito desolado y destrozado porque la primera vez que me pasa esto en mi vida, en mi tierra, con mi gente, en Fuengirola, y lo hemos intentado hasta el último momento. La verdad es que, bueno, primero agradecer a toda la gente que me ha atendido, que son unos ángeles, la verdad. Y
3: las consonantes.
0: El múscul que se va ajornat és la llengua, o
7: qué? En aquel momento, perdonadme la tardanza, porque sabéis que otra cosa no, pero...
8: Hola, muy buenas, soy Risto Mejido.
5: A ver, nomínalo.
8: Pablo López debería haber pedido perdón, pero no por esto, sino por haber sacado un disco, una carrera musical. Qué malo eres, chaval. Que vas todo el día curvado. Yo le diría, che, Pablo.
1: Ah, sí, es verdad.
3: Yo os juro por la meva familia que no sé quién es aquel tío.
5: Va.
0: El patio, ¿no? El patio, ¿no?
5: El patio. Era la que ha sonat malament.
8: Es un pianista de hotel.
5: Fuera.
6: No puede ser.
9: No puedo.
0: No puedo, no puedo.
1: No puedo. Però quina lesió muscular té? O sigui, és igual. Si passa un futbolista, pues, i ho entenc, però no.
5: Home, pues dels braços, que no pots agafar el micro.
8: Clar, no pot tocar el piano, perquè toca el piano.
0: Els artistes ens lesionem, eh?
1: Ja, ja.
0: Jo però... vaig caure de l'escenari, no fa gaire.
1: Però
0: vaig
1: caure.
0: Vaig fer un esguins.
5: Però per cancel·lar el concert 20 minuts abans, és que no es podia moure, pobret. Bueno, el 30 de juliol estarem pendents.
3: M'hagués encantat veure com queies.
1: Arriba a l'Espanya-Portugal, Pablo López, creus que juga?
5: Crec que no.
0: Bé, jo crec que fins aquí el tema Pablo López. Anem ja amb l'àudio viral del dia.
1: Sí, no sé si ho sabíeu, però aquest cap de setmana el Tour de França ha sortit de Barcelona.
0: Ostres!
1: I també ha passat per Tarragona. Sí,
5: ah, sí?
1: Es veu que sí.
0: Està i per Cunit, que el Guillem Estadella ha penjat unes històries amb els ciclistes passant per allà la rotonda.
1: Vendrell,
3: i per Castelldefels,
8: i Roda de Barà.
5: Ah, sí, jo ho he vist.
1: Si voleu, ara diem totes les poblacions per les que ha passat, eh? Hi ha tota gent que ara mateix estan a la cua de la caixa esperant per ingressar la pasta que ha generat el Tour, i la gent de l'Esport 3 van fer un experiment que està molt guapo.
0: Aviam.
1: I és que van recrear l'etapa de la contrarrellotge per equips que es va fer a Barcelona, que sortia del Fòrum, creuava la ciutat i anava fins a Montjuïc. És un recorregut que es va fer en 22 minuts 49 segons i la gent de l'Esport 3 ho van fer en bici, en un dia normal.
0: Ah.
1: Amb trànsit, cotxes, persones i gent amb monopatins aquests, amb patinets elèctrics. I vam veure quant es triga en fer aquests 22 minuts.
10: El Bart Simpson. Farem la comparació amb el trànsit obert i respectant totes les normes de circulació. L'organització calcula que els ciclistes faran tota la crono en 21-22 minuts. Coincidim pel pas per la Sagrada Família, és on s'ha instal·lat el punt intermig número 2 i ja portem una hora de contrarrellotge. Hem de començar a espavilar-nos, no perquè vulguem guanyar, sinó perquè se'ns farà de nit. Deixant enrere el Teatre Grec, comença el passeig de Santa Madrona. Inici aquest carrer és on comença la cota de l'estadi olímpic, uns 800 metres empinats amb una mitjana del 7%. L'estadi, però alerta, això no s'ha acabat. A tots els entrenadors d'equip els preocupa la baixada que ve ara, perquè les bicis s'embalen molt. A 200 metres calculo de l'arribada prevista, l'organització ja té el carrer tancat, però donarem per bo l'experiment. Tancarem el cronòmetre a 1 hora i 50 minuts.
0: Hola!
10: Si els ciclistes fan aquest recorregut en 21-22 minuts, ara els admirarem més.
0: Una hora i mitja més del que van trigar els ciclistes, i aquest tio de l'Esport 3 perquè està mitjanament en forma.
1: Sí.
0: Però si ho he de fer jo, encara... Ara l'hauria de completar.
8: A sort, la dona els records a la gent de l'Esport 3. Allà
0: hòstia, ja per cert, ja, avui és l'aniversari del pare de la Mar Puga.
5: Home, sí, avui dia el xupinazo va néixer el meu pare, Lluís.
8: Sí. Escolta, fer-li una forta abraçada de diguem-ne que de part meva.
5: Sí, felicita el que t'està escoltant, segurament.
1: Ah, sí?
8: Escolta, felicitats. Moltes felicitats des d'aquí. És un grandíssim agent immobiliari.
3: Com es deia el pare de la Mar, Lluís?
8: Joan.
5: No.
1: Joan, no. Es deia Imanol, perquè era Pamplona.
5: No, tampoc.
3: I Baia, no?
0: Com es diu el teu pare?
5: Tampoc.
0: Com es diu el teu
5: pare? Es diu José Antonio Puga Martín.
0: Doncs per molts anys.
5: I em fa 60
3: anys. Ole, José Antonio, presente.
2: Hi ha persones que no busquen només pa. Busquen poder menjar sense por. A Delícies Sense Gluten ho entenem, perquè no fem productes adaptats. Fem producció artesanal i diària de pa, brioixeria, pastisseria, pizzas. Vam néixer pels celíacs, per a qui vol tornar a gaudir sense sentir-se diferent. Delícies Sense Gluten, a Vic, Manresa, Mataró, Sabadell i Barcelona. 100% sense gluten, 100% pensat per a tu.
11: L'estiu té un nom, Marineland Catalunya. I ara us ofereix aquesta secció.
12: Estàs escoltant la cançó boomer de l'Alan Lillo.
0: Sí. Home, suposo que Marineland paga més, no? Perquè aquesta no és una secció qualsevol. No, és la secció millor. Musical Remember amb el boomer del programa l'Alan Lillo.
13: Efectivament, avui a la cançó boomer recordarem una cançó de fa 25 anys. Segur que vos la recordeu. Eren els Wizards. I que cantaven bona. També el bon temps, el bon rotllo, transportant-nos a una illa sota el sol, paradisíaca, amb aquest Island in the Sun.
0: Home!
13: Oh!

0: Doncs fins aquí aquest microcosmos musical, que és la secció Remember, segurament la número 1 de Wizard, no? No els en recordo gaires més d'aquest calibre.
1: Sí, de les més sonades, 2001,
0: Cazorla, aquest cap de setmana has d'anar a Marineland.
2: Els dos llocs, sí. Molt guapo, Marineland, recomanat perquè vagi tothom.
0: A Marineland i a Marineland,
2: Sí, em van tractar de conya i és un lloc molt recomanable, perquè a més, jo havia anat alguna vegada a algun parc d'aquests que hi ha moltes pujades i baixades, acabes molt cansat.
1: És veritat.
2: I a Marineland tenen l'habilitat de tenir tobogans sense deixar-te les cames per arribar, saps? Són camins normals.
0: Bones instal·lacions.
3: Que guai.
0: Les nenes s'ho van passar bé.
2: Van passar de conya.
3: I tu?
2: Jo, increïble.
3: Com un nen.
1: Fixa't, el meu Max em va dir, hòstia, a veure si em portes un dia a Marineland.
3: El teu Max, no?
1: I li vaig dir, doncs ja parlarem al Cazorla.
2: Sí,
0: perfecte.
4: És ambaixador.
2: Amb el teu Max ja parlaré jo.
4: Perquè té el cap com una orca.
5: Aquest estiu té un nom, Marineland Catalunya.
6: Vine a viure la millor experiència familiar de l'estiu amb atraccions aquàtiques, dofins, lleons marins i el nou Adventure Splash, 6 tobogans plens d'emoció.
5: A Palafolls, a les portes de la Costa Brava i a menys d'una hora de Barcelona. Promocions i preus especials per a famílies a marineland.es.
0: Aprofitem que el Sergi Ferrer està molt graciós avui per fer el desinformatiu. Tots els titulars erronis del cap de setmana.
7: A ver si hace gracia.
8: Lo he leído y no vale nada.
4: Mai m'havies donat pas així, Ernest.
0: Està bé, no?
4: Salvador Illa lamenta l'incendi de les Gavarres perquè és molt difícil de pronunciar. La Costa Blava tampoc ajuda, ha dit el president. I un matrimoni porta atrapat el seu pis de l'Eixample des de 2019 per culpa de tots els esdeveniments que s'estan fent a Barcelona. Collboni, por favor, para ya y neteja els carrers, han dit.
7: Política social.
4: I l'etapa d'avui del Tour de França promet batre tots els rècords de velocitat dels ciclistes perquè tenen molta pressa per marxar de Granollers. Arribaran a pics de 350 km per hora.
0: Hòstia, ja rico, nen.
4: Si no, que roben la bici.
2: Falta la respecte.
4: Els pressupostos de la Generalitat convoquen una vaga i es neguen a desplegar-se.
2: Què?
4: Volem ser impresos en DIN A3, han reclamat.
0: Bueno, perquè què se'ls ha imprès ara? Amb un tiraquatre normal.
4: Sí, ara sí. Oh, no, molt, molt petit. M'agrada imaginar-me'ls amb de butxaca.
7: No ha funcionat, eh?
4: Cállate! Un home que passarà les vacances a Arroyo de la Encomienda a Valladolid reconeix que hauria d'haver reservat les vacances amb més antelació. Que asco, ha afirmat.
2: Joder!
4: I Pedro Sánchez celebra les primeres 24 hores sense un cas de corrupció.
9: Ei, ja ve, celebremo.
4: Mis huevos ahí, ha dit el president.
8: Mis huevos ahí, hombre. No rima.
4: És molt difícil. Un gos que porta menjant el mateix pinso dos cops al dia els últims 13 anys considera que no passa res si sopes truita dos dies seguits. No quiero más whiskas, José Carlos, ha dit el gos.
2: Valentes. No sé qui és el José Carlos, falta context.
0: Va, aparta, sisplau. Deixa treballar els companys.
2: Està citant gent que no sabem qui és.
4: Citant. Protecció Civil avisa la gent que encara treballa que el juliol passarà molt lent.
2: Joder.
4: Ho sabia, vaig dir jo. I atenció, Canet de Mar torna a ser escollida com a seu pel Canet Rock de l'any que ve i desperta sospites. Mai el fan a Santa Eulàlia de Riu Primer. I una parella afirma que se pare és molt sacrificat després de donar-li una tablet al seu fill de 6 dies.
2: Uau! Wow,
4: està enganxadíssim al com si fos ahir, va dir, també.
0: Sobre això del Canet Roca, Canet de Mar i Santa Eulàlia de Riu Primer, el Tour de França es fa a Catalunya.
4: Mira, no costa res treure el de França.
3: Que... Clar.
10: Quina tonteria, has quedat retratat, xatú.
4: Però si al revés, si m'està donant la raó, ja, Toni.
10: No, t'està dient que no, que podria donar-se el que tu dius, claro, que és impossible que es doni.
4: Però si està donant-me la raó.
8: No, ara, ara
0: ho discutim fora d'antena, que hem de fer una pausa i comencem amb un anunci dels incendis. Vigilem, sisplau.
11: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
12: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
13: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
3: Hi ha coses amb les quals et pots arriscar, però improvisar amb l'atenció dels teus pares aquest estiu no n'és una d'elles. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
14: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir el ronron de si entraran a casa, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
15: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
16: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
17: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes...
18: Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
19: Amb estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Estelantis Financial Services, només aquest mes.
20: Citroën.
19: Consulta citroen.es.
21: RAC 105, marxa de vacances... I ho fa amb la millor xifra d'audiència dels últims 9 anys. Segons l'últim estudi de mitjans, 229.000 persones escolten cada dia RAC 105. 111.000 oients decideixen despertar-se amb el Matina Codina. I uns altres 85.000 fan el millor afterwork radiofònic amb el Ja Tardes. Pels de sempre, pels nous i pels que vindran. 229.000 gràcies.

0: Aquí teniu una de les cançons de l'estiu, un veritable èxit per ballar a la pista de ball, aquest Jamaican Bam Bam que firma un DJ francès que és Hugel. Arrencant setmana amb alegria, amb ritme com és propi del Matina Codina, que ja té tota la maquinària a punt per tornar-te a despertar en l'inici d'una nova setmana, la segona del mes de juliol. Bon dia, Catalunya, peu a terra.
1: Bon dia!
2: Si estàs escoltant aquest missatge, ja has fet el més complicat del dia. Llevar-te. A partir d'aquí, deixa'ns-ho a nosaltres. Únic, inimitable, irrepetible, incorregible, inigualable, inintel·ligible. Benvingut a l'epicentre del terratrèmol de la ràdio matinal. Benvinguts al Matina Codina, amb l'Ernest Codina. Felicitats pel programa.
0: Efectivament, això és un programa de ràdio que es fa en directe fins a les 11 del matí. Petons i abraçades de l'Ernest Codina i d'un equip fantàstic que ara saludo. Una segona setmana del mes de juliol carregada d'actualitat. El Mundial de Futbol, avui juga Espanya contra Portugal a les 11 de la nit, en parlarem de seguida. També el Tour de França, que avui engega la seva tercera etapa a Granollers. Hi ha incendis, hi ha onada de calor. Una onada de calor que avui arribarà al punt àlgid, ja amb temperatures que poden superar els 40 graus. De seguida en parlarem amb la Mònica Usart, però abans saludo al Xavi Cazorla, bon dia.
3: Hola.
0: Què has ensenyat a les teves filles en les últimes hores?
3: Doncs mira, aquest cap de setmana fent neteja van sortir d'un armari uns gadgets que la meva dona va creure oportú donar a les nenes.
4: Ostres!
3: Dos aparells horrorosos, dues màquines infernals, estic parlant de dos tamagotxis!
5: Hola!
3: Sí, estaven criant pols a un calaix i per desgràcia meva encara tenien piles. Perquè vaig pensar, això que ha de tenir piles, si és de fes a saber quan, doncs sí. I ara, doncs, les nenes porten 24 hores que han embogit un altre cop amb la merda aquesta. Jo confio que en un parell de dies s'hagin cansat i hagin oblidat, perquè van ser les 24 hores de dia.
0: Què?
3: Les pitjors de la meva vida.
0: 24 hores
3: per
0: de què?
3: Dia? 24
0: per
3: hores.
0: Va durar 24
3: sí.
0: hores?
4: No ho entès.
0: Què passava?
3: Home,
0: quina és l'escena familiar?
3: Tota l'estona el so aquest de tit-tit-tit, s'ha cagat, ara caga, ara vol que jugui. Ara,
6: molt xulo, és el pelut electrònic.
3: Ja, és molt guai.
7: Però han deixat com morir les gates de sí. gana per cuidar el Tamagotchi.
3: Sí, sí, sí.
0: Fixa't com és la vida. Que un estri electrònic que porta allà amb un calaix guardat no sé quant temps, les piles funcionen. En canvi, quan necessites una cosa, que les piles vagin amb un comandament, qualsevol altra cosa, no funcionen.
3: Sí, va produir una escena com molt del segle aquest en el que estem, que no sé quin és ara,
7: 21,
3: aquest
7: moment.
3: També, i que l'Abril es van a banyar a la piscina i va dir Adriana, cuida'm el Tamagotchi. Vaig pensar, joder, tia. Vols dir que se't morirà en 5 minuts? Doncs remember, eh?
4: Sí, sí. Que mones.
0: Sergi Ferrer, bon dia.
8: Hola.
0: A qui dediquem avui el Matina Codina?
8: Doncs a tots els madridistes, Ernest.
3: A tots?
8: A tots, a tots.
0: Què t'ha passat?
5: Qui t'ha rentat,
0: el cervell aquest cap de setmana?
8: No, és el contrari. És que avui es produeix una situació molt divertida. Madridistes,
4: quina?
8: Que ens escolteu, que no sou pocs. Avui què?
0: Què?
8: Avui què fareu? Avui a les 9?
0: Sí.
8: Què fareu?
0: Què fareu?
8: Bueno, què, què farà aquest... Estic parlant jo. Avui què, Manolo Lama?
5: Di que t'importa, Canoso.
8: Carreño?
9: Vete a la mierda.
8: Herrera? Què fareu?
10: Què passa?
8: Què fareu, Florentino?
10: Sí, què passa?
8: Pedrerol?
10: Vas a decirlos todos?
8: Edu Aguirre? Edu Aguirre, que no el fa ningú.
3: No l'imitem.
8: Fes-lo tu, Marc. Què fareu, no sé. Espanya, la vostra Espanyita, amb 8 tios del Barça, la Roja, la Garra, la Puerta, la Da? O... Cristiano Ronaldo,
5: ¡ay, mi madre!
8: El millor del món,
5: madre
8: el que mía. Era millor que Messi, el de las 15 Champions,
9: el bicho.
8: No sé
9: el bicho.
0: La Roja està per sobre d'un nostre senyor.
8: Què fareu? Què celebrareu? Un gol de la Minya mal? Avui cantareu musulman el que no vote?
10: Bé,
8: o fareu su quan l'altre marqui de penal al minut 99?
9: Cuando celebraremos todo.
8: Què fareu? Ojo, avui sóc jo que et dic a tu, Pedrerol. Tic-tac.
4: Toma!
8: Mírame.
0: Pedrerol està de dol que han eliminat Vinícius aquesta
4: nit.
0: I Ancelotti.
10: Es verdad, sí, señor. Vale, estamos un poquito tocados, sí. Pero también te digo una cosa, no me levantes el dedo, ¿eh?
8: Tic-tac.
10: Que te he hecho aquí como Ciro López, ¿eh?
11: No levantes
10: el
11: dedo.
8: Tic-tac.
10: Tic-tac tú, ¿vale?
8: No, tic-tac tú.
10: No, tic-tac tú.
8: No, tic-tac tú.
0: Tic-tac tú. Prou ja, Marc Puga, treu-me d'aquí, sisplau, que són pesadíssims. Quin és el motiu per llevar-te d'avui?
4: Que avui és 6 de julio.
3: Ahí va!
4: No, clar, avui a Pamplona. Sí. Que estic molt contenta, perquè avui a les 12 és el xupinazo. S'inicien les festes de Sant Fermín. Coincideix amb l'aniversari del meu pare, perquè Pamplona va vestir de vermell i blanc fa uns anys als carrers d'allà. I a mi m'agrada molt Sant Fermín. Per tant, estic molt feliç.
0: I tant.
4: Perquè a partir de demà, aquí a les 8 cada dia, estarem retransmitint els retransmetent els encierros. És que no m'havia els conciertos, m'he liat. I estic molt contenta, estic molt contenta, perquè Sant Fermín ja està.
0: On va estar? És que ha descansat massa aquest cap de setmana.
4: Sí,
0: ha carregat piles i ha vingut com una autèntica... Tu mateixa ja ets el xupinazo, ja.
4: Exacte.
0: Tu sola, Doncs sí, efectivament, l'anirem seguint aquí al Matina Codina. De moment avui, que el xupinazo deu ser el
4: migdia.
0: A les
4: 12.
0: Migdia,
4: sí. A les 12 del matí, sí, migdia.
0: Bé, i avui és un dia també, com dèiem, de Tour de França a Catalunya, en què tots els equips s'estan preparant per una nova etapa, la tercera ja d'aquesta edició. Bon dia, Lluís.
1: Ernest. Què tal? Bon dia a tots. M'agradaria a mi també parlar d'aquest meravellós esport, que és el món de les dues rodes. 4, si ets petit i estàs aprenent. 3, si has après una mica, però no del tot, i et deixen una rodeta allà posada.
3: És molt xungo, això.
0: Per cert, Lluís, que avui connectarem amb Sant Miquel de Balenyà, que és el meu poble, per un pas d'altura a les 13:22. Parlarem amb el president de la Unió Ciclista de Sant Miquel de Balenyà.
1: Efectivament! Perquè avui el Tour de França passarà per terra gironines, començant per Granollers i acabarà als Angles, als Pirineus.
0: Ai, però, perdona, Granollers és...
11: És
0: Barcelona,
11: ambiental,
0: no Girona.
11: És
9: però diguem-ne que faran Granollers, la Garriga, llavors pujaran ja cap a Figaró, Montmany, Centelles...
0: I això és Girona?
9: De Codines,
0: això és Girona? Mollà,
9: bueno, és quasi Girona, perquè... Gironella...
4: Tot és Girona.
3: Clar, si és Girona, ja la
9: sé. Berga, Guardiola de Berguedà, Camp de Gànol, Ribes de Freser, Toses... En fi, etcètera.
0: Perfecte. Va, escolta, anem amb els candidats a guanyar aquesta tercera etapa.
1: Aquí estan els mítics. Sí. Tadej Pogacar, la fletxa eslovena.
3: Molt bé.
1: Jonas Vingegaard, a mi me daven dos.
9: Perquè és bicampió.
3: No sap ningú.
4: És mono.
1: Remco Evenepoel. Les ales de Red Bull. I director d'aquesta casa, també. No. Isaac del Toro, tus huevo ahí. Estan tot.
0: No cal tampoc que ens diguis ara tots els corredors, perquè tampoc en coneixem gaires. Dius que avui comencen a Granollers. Precisem en l'hora, si us plau.
1: Doncs mira, serà cap a les 12:10 del migdia.
9: Per cert, saps com diuen a Granollers? És l'única població.
0: Com? Sí, ho sap tothom.
9: Granollers. La ciutat és més lletja no que pagar-li a una mare amb un mitjó suat.
3: Per què? Amb un mitjó suat?
0: Sí que és veritat que el gran atractiu turístic és la Porxada, que és un porxo.
8: El gran atractiu turístic és marxar lo abans possible.
9: Bueno, a la teva mare no li pagaria mai amb un mitjó suat, Ernest.
0: A la meva mare només faltaria, et rebento al cap si fas això.
9: La senyora Pilar, dona-li una forta abraçada des d'aquí, de part meva.
3: Ves-hi tu

0: veure, tots els artistes tenen el seu àlbum icònic, no? El seu número 1, en el seu cas, el de la Katy Perry. Estem parlant del Teenage Dream. Des d'on hem escoltat California Girls, ja sabeu que a mi m'agraden molt més les Catalan Girls. 8 i 11, bon dia, Xavi Cazorla.
1: Hola.
0: Parlem una mica del San Fermín, o què?
1: Sí, una miqueta, va.
0: Ole, ole, ole. Hi ha moltes cançons del San Fermín, estic veient, perquè l'he buscat aquí a la màquina.
2: Ah, sí?
0: Sí, per exemple, hi ha aquesta que es diu Las Vacas del Pueblo.
1: Ah, ole.
0: Sempre es parla de, no,
1: de bestia.
0: 1 de enero, 2 de febrero.
3: Qué maravilla.
0: Tinc més, eh? Per exemple...
1: Dale, dale.
0: Los del Bronce. Epa. No sé què és això.
1: Ah. Ole. Ole.
0: I aquesta és la que canta el mosso que ha estat embestit per una vaca, que es diu Pobre de mi.
1: Doncs mira, fa un moment dèiem això, no? Que avui comença Sant Fermín, avui, per tant, és el dia del xupinazo, encara que en el seu dia la periodista del canal 24 Hores de Televisió Espanyola, la Beatriz Pérez Aranda,
0: la millor,
1: li va canviar el nom i no li va dir del tot exactament xupinazo.
4: De los que queda muy poquito para ese chuminazo.
5: ¿Qué digo, Ala? ¿Qué digo?
4: Ese chuminazo, chuminazo.
6: ¡Ay! ¡Marichocho!
4: Para ese chuminazo, ese chupinazo que...
0: No és lo mismo, no és lo mismo.
1: És una mica diferent.
0: El dia que fem un programa de nits intentarem recrear el que seria un chuminazo, sí, però aquesta hora, sí, a les 8 i 12, no ho farem, Cazorla.
1: No, que rico.

0: simpàtica senyora, la Beatriz Pérez d'Aranda, que sí, també en una altra matinada parlava de la velocitat a la que circulaven els pilots de la Fórmula 1.
1: Uau, increïble.
0: I, increïble, podia haver-ho dit així, però ella va decidir dir-ho d'una altra manera.
2: I el que està haciendo el más rápido es Kubica. Es el que va, pues, como, como si fuera un pepino.
3: Té una ment una mica bruta la Beatriz Pérez Aranda, que sempre se'n va a les fruites més, no?
1: Més saboroses.
3: Sí,
4: sí senyor, Robert Kubica, que a TV3 li dèiem Robert Kubica.
0: Kubica, sí senyor, és veritat.
4: Era un nom difícil de dir.
1: Sí, sí, déu-n'hi-do. Oh. Algú més?
4: Res més, TV3, Jordi Grau, RAC 105.
0: I ha dit dos mitjans alhora. O sigui, no ha dit
3: enlloc. O TV3 o RAC 105.
5: No pots estar tot arreu.
0: Clar, hòstia. Factures o no factures
4: és correcte.
3: Bé, estarem pendents de, del que pugui dir Beatriz Pérez Aranda, no? Aquest any, a veure si hi ha alguna sorpresa, perquè aquesta dona cada any fot la pota amb alguna cosa o altra.
1: Que guapo un xuminazo.
3: Sí, però ara en parlem fora d'antena. Un minut i un quart de nou.
6: Ens llevem a l'hora que surt el camió de les escombraries i fem el mateix soroll. Matina Codina, de 6 a 11 del matí, a RAC 105.
7: Festival, ara. Escapada, ara. Viatge, ara. Museu, ara. Plans improvisats, ara. Perquè l'estiu passa molt ràpid i les oportunitats també. L'estiu és ara. Amb el carnet jove tens avantatges en cultura, oci, escapades. I a més, l'assegurança de viatges internacional gratuïta. Fes-te el carnet a carnetjove.cat, a CaixaBank o a Imagine. Generalitat de Catalunya. El govern a tothom.
8: Hola, família. Soy Carlos Arguiñano. Yo elijo ahorrar en Super Número 1 en fruta y verdura.
9: Tria el malaupell de Gripavo a 0,89 al quilo i estalvia't un 31%. I tria un quilo de nectarines a 1,99 i estalvia't un 31% amb Lidl Plus. Lidl, val la pena.
10: Només per tu, només per ser de Mi MediaMarkt, tens un 15% de descompte a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app. Només el 6 i 7 de juliol. El millor descompte de l'estiu és a Mi MediaMarkt. Encara no n'ets membre? Descarrega't l'app i fes-te'n ara.
11: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
12: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
13: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
14: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
15: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11.
14: I se't transmet el fred a la mà?
15: Suposo.
14: Oh.
11: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupón extra de verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
16: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
17: RAC 105 i RAC 1, mitjans oficials del Tour de França Grand Départ 2026, us convida a respectar les normes de seguretat.
18: Quan passi la cursa no travesseu la calçada. Vigileu infants i animals de companyia. No correu al costat dels ciclistes ni els empenyeu. No poseu en risc la vostra seguretat per fer una fotografia i no utilitzeu bengales ni fumígens. La seguretat és cosa de tothom. RAC 1 i RAC 105 amb Tour de França Grand Départ 2026.
19: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
6: Matina Codina.
20: No ens avergonya tenir d'eslògan felicitats pel programa.
21: Felicitats pel programa.
22: Felicitats pel programa.
20: Matina Codina a RAC 105.

0: La bona música que programem aquí a RAC 100, sense dubte, és un altre dels motius que t'haurien d'empènyer a sintonitzar-nos cada dia per començar el dia amb bon peu, amb energia, amb alegria. Aquests són els Sidderland, amb una cançó que parla que a vegades tu tens uns objectius a la vida, unes prioritats que poden canviar de seguida si coneixes algú que t'enamora, no? Que t'enamora. Tu. Bon dia, Xavi Pardo.
1: Bon dia i bona hora.
0: Jo volia ser actor de Hollywood i et vaig conèixer tu i mira, he acabat a la ràdio per seguir-te el rastre. Has vist o no?
2: Veus que bé, que bonic. Sí.
3: Les notícies
0: per 8 i 20 minuts, posem-nos seriosos perquè hem d'explicar que els bombers descarten per ara controlar l'incendi de la Bisbal, eh?
1: Sí, durant la nit s'han produït algunes revifades, alguna fins i tot fora del perímetre de l'incendi, molt a prop de la zona de Masambrós, però les han pogut controlar. Això, hi ha hagut una atenció a mitjans per part dels bombers fa tot just mitja horeta, encara no. Hi han explicat aquestes novetats, les de les revifades de la nit, i que això, que la previsió ara mateix no és optimista, en el sentit que creuen que encara trigaran hores a poder-lo donar per controlat. Aquesta hora encara hi ha punts calents i els preocupa especialment el flanc dret i la situació, aquesta combinació horribilis d'onada de calor i l'entrada de marinades que els poden fer a la guitza. De moment aquest foc ha cremat 2.200 hectàrees i estem molt pendents també d'un altre incendi, el de la Catalunya del Nord, que ha deixat 2 ferits crítics i 10.000 desallotjats prop de Perpinyà. És un foc aquest sí que encara està descontrolat també i que, segons l'última actualització, ha afectat 4.500 hectàrees.
0: I a Barcelona les condicions sanitàries no milloren i ja hi ha més de 3.300 morts pels terratrèmols.
1: Sí, d'aquests 34 són ciutadans de l'estat espanyol. Els ferits ja superen els 16.700. 10 dies després d'aquest doble terratrèmol ja hi ha més de 17.000 persones sense casa que denuncien falta de mitjans i mala gestió per part del govern veneçolà.
0: Els Mossos d'Esquadra han identificat un segon sospitós del crim d'un noi de 15 anys a Barcelona.
1: Sí, això ho explica el diari Crònica Global, que diu que el podrien detenir en les properes hores. La policia ja ha detingut un membre dels Trinitarios vinculat amb aquest assassinat a trets. S'especula que podria haver estat fins i tot una mort que voldria ser exemplaritzant. És a dir, que la víctima mortal fos membre de la banda, la volgués deixar i se l'hagués ajusticiat per donar exemple a la resta dels membres de la banda.
0: Mare meva. Que calor, que calor. Oh, hey, oh. I acabem amb la notícia curiosa. Es veu, Xavi Pardo, que la calor ens roba hores de son. No sé si calia que intervenís la ciència
1: però bueno. És una obvietat. Aquesta nit ja ho heu pogut notar, que ja estem en una onada de calor, i aquesta nit ha tornat a costar bastant dormir.
0: La solució es diu ventilador de sostre. Jo he dormit com un nadó.
1: Sí, ventilador de sostre, amb una potència, diguéssim, generosa.
0: El 4 jo la poso.
1: El 4, eh?
4: Sobre quant?
0: Molt. Sobre 6.
4: Sí,
5: déu-n'hi-do.
0: És que a 6 ja quedo congelat.
5: Clar, és que si ho poses a 6 crec que pots elevar l'edifici uns metres. Sí.
1: Ostres. A mi em fa por que si el poso a 6 es desprengui del sostre.
4: Sí. Ui, i us decapitin o alguna cosa. No?
5: És molt destino final,
1: em quedaria per allà, per la ubicació del ventilador, crec que em quedaria paralític, em tallaria les cames.
5: Ostres. Sí, tallaria una cosa abans, gamberro, que ja sé com dorms. Ai.
0: Jo tinc un problema amb el ventilador de sostre que sempre que me'n vaig de casa he de tornar a mirar si l'he parat.
1: Sí, perquè és molt fàcil deixar-te l'encès.
0: Sí, sí, sí. Bueno, i no sé, tinc poc que es cremi o alguna
1: cosa. No gasten massa electricitat.
5: Ja, però si vius de llum, si es crema, fas sí. Una altra.
1: Jo el poso al 3 i amb el 3 ja fem. Doncs això, segons els experts, si la temperatura supera els 26-28 graus, ja n'hi ha prou perquè el nostre ritme circadiari quedi alterat i això ja fa que ens costi molt dormir, que és el que ens està passant aquestes nits, que la Mònica sempre ens diu que són tòrrides. Doncs en els pròxims anys, jo i aquí és on intervé la ciència, diuen, vaticinen, vaja, que tal com va el canvi climàtic i com ha d'anar en els pròxims anys, arribarem a perdre fins a 50 hores de son cada any.
5: Correcte.
1: Per culpa de les
0: jo no les puc perdre perquè ja no te les dormo.
5: Et surt a tornar, tu, Ernest.
0: Sí, sí.
2: Jolín.
0: No, mira, això en són testimonis els companys. He tingut un parell de barejos ara en els últims instants.
4: Aquí,
0: el
4: programa,
0: i el tu part d'on deies, diu, potser és que no has descansat prou bé.
1: Si no has dormit bé, això influeix.
0: Sí, això, clar, i que em foto 7 cafès
1: això,
0: cada
1: matí. Els cafès,
4: que, jo, una amiga mía de la whiskería que ara viene en Neite de Nargo.
2: Perquè si ara caiguessis desplomat,
0: sí.
2: Perquè jo sóc la persona que està al teu costat.
5: Quin protocol
0: m'has de reanimar.
6: T'he de reanimar?
5: Sí. Boca a boca, Alan.
7: No, però, aviam, som professionals o què som? El prioritari és l'antena.
5: Ara.
7: En posar música, sí, el que sigui. Sí, i després ja socorrerem l'Ernest.
5: No? Sí, senyor.
6: Busco Dua Lipa, llavors...
0: És el que jo voldria que féssiu. És el que jo voldria, sí. Salvar l'antena abans que a mi...
5: Tireu una publi!
8: Anaríem al boca a boca i el primer que...
5: Esteu en blanc, tireu una cançó.
7: L'enterro, direm això, és el que ell hauria volgut.
0: No parlem d'això, que a vegades es compleixen aquestes coses. Què faríeu sense mi? 5 minuts i 2:15.

0: cançó pop rockera molt intensa que ha aconseguit uns registres numèrics espectaculars, perquè és un tema que ens va seduir des del primer instant aquí a RAC 105, Beautiful Things. Una cosa que no és gaire bonica ens l'explicarà ara l'Albert Om. De fet, seguim a la Matina Codina arrencant la setmana amb bon rotllo. Estem ja a l'estiu i, de fet, ens estem banyant a la platja i l'Albert m'ha dit que volia comentar un tema.
1: Bon dia a tots. Sí. Hola. Maria.
2: Hola, Maria.
1: No vull tallar aquest ambient positiu, però és que a Espanya s'abandonen 285.000 mascotes l'any.
0: Hòstia, arribo a saber que era aquest el tema i potser no vens.
1: Ho vaig llegir a La Vanguardia. Es veu que Espanya és el país que més abandona peluts de tota Europa. Les causes més habituals són els naixements no esperats, els canvis de domicili a pisos més petits... Allò que anem a un pis més petit i la mascota potser no està tan còmoda.
3: Què?
1: El comportament de l'animal i un llarg etcètera.
0: Val. Per sort, són les causes dels abandonaments dels animals.
1: Per sort, molts són adoptats al cap d'uns 3 mesos. Moltes persones diuen, vinga, doncs...
0: Però la vida d'un gos, 3 mesos és molt temps, eh?
1: Clar, sí, però molt. Quina pena, no? Poseu-vos en el lloc del pelut.
2: Clar.
1: Allà sol, mirant a dreta i a esquerra, sense saber on anar.
0: És dilluns, estàvem bé...
2: Quin mal rotllo.
0: Has capgirat l'estat d'ànim de tothom com un
1: bicho. Aprofitant aquest ambient festiu de ràdio musical de juliol, he preparat un homenatge a les mascotes abandonades. A les que ja no estan, a les que són abandonades i a les que abandonaran.
3: Ai, que depriment, tu.
1: Els hi he fet un poema.
2: Quin drama.
0: Perfecte, poso música de poema i acabem amb aquest malson.
1: Un poema per conscienciar els propietaris de gossos, gats, conills, hàmsters, canaris, peixets de peixera, iguanes, porquets...
3: Qui abandona un peix de peixera?
1: Vaig amb el poema?
3: Sí, perquè té una frase l'Ernest i no l'està dient.
0: No, perquè estava obrint un llum.
3: Passa res.
1: Això és important, obrir llums a la ràdio.
0: Va, endavant amb el poema de conscienciació a la població perquè no abandoni animals.
1: Tenir un pelut és tenir un tresor. Dolços com la mel i valuosos com un lingot d'or.
2: Ah, molt bé.
3: Molt bé.
1: La cua, els bigotis i les potetes.
3: Ah, que rico.
1: Quan es...
0: Va, Albert...
1: Quan es mengen tot el seu pinso, els hi pots donar galetes, eh? Sense sucre. Important. Peluts, sou l'alegria de la nostra vida. Que els humans també...
0: Us aviso que és llarg el poema.
2: Sí, que és llarg, sí.
3: Falta moltíssim, encara.
0: Oh, no, són dues pàgines.
1: Que els humans també són bons és una mentida. No us enfieu de qui digui que sempre us voldrà. Després hi ha un canvi de vivenda i a vosaltres us diuen voilà.
2: Ah, ben rimat.
3: Que barat, per favor.
1: A tu, propietari. Has vist el que posa al diari? 285.000 mascotes abandonades.
0: És un tema sensible, no vull rialles, eh?
1: Cuida bé el teu animal, que no tingui les hores comptades. Si vols estimar un gos, estima'l de veritat.
2: Home, sí.
1: I si t'has de comprar una mascota qualsevol, compra't un cacaonat.
0: Però què dius?
3: Quina rima de merda.
1: Ja acabo amb aquest
0: poema. A veure si és veritat.
1: Ja acabo amb aquest poema, que això és un programa d'entreteniment. Només volia conscienciar i sensibilitzar una miqueta la gent.
2: Ah, molt bé.
1: Sento generar malestar en antena. Però és que el qui fa mal als animals... Jo el fotria a la trena.
0: Aquesta està molt bé.
3: Uau.
1: Jo reconec que és un tema fumut. Però davant d'això no em puc quedar mut.
3: No, tant de bo.
1: Per això pensa-t'ho dues vegades si vols adquirir un pelut.
3: Bravo!
2: Oh, que maco!
3: Bravo.
2: Gràcies. Anima emocionat, Albert.
0: Has començat bastant malament, però al final t'he dit que és de traca.
3: Bravo.
0: És de traca. Doncs a veure, segurament haurà servit perquè molta gent digui doncs mira, l'anava a abandonar avui la mascota.
1: Fixa't. Ja ho farem demà.
2: Això.

0: molt bon tàndem, eh, aquest format per Maroon 5 i Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Sempre que parlo de Mick Jagger, me'n recordo de la seva xicota, pobreta.
1: Pobreta.
0: Perquè ell, té 80, ell té 83 anys, 82, no?
2: I, 82.
1: I ella, 82, i ella 37. I per què, pobreta?
0: Exacte. A tu et sembla bé, aquesta
3: dita. L'amor no té edat.
0: A mi em sorprèn moltíssim.
1: Ja sé, pobreta, ja sé. Perquè ella està
0: jo, com
1: fent
0: el que vegi,
1: vol, no?
0: Marc, com et vegi amb un senyor, amb un avi, de, 8, no? De 83 anys, no pretendràs que jo em quedi normal i que ho vegi correcte.
1: No? Pues, ja està, per què vol? No crec que l'obligui. Exacte, algú l'ha obligat, no? Aquesta noia,
0: no sé,
1: que a més
0: no,
1: li quedarà
0: no
1: una herència, perdona.
0: Amb ella, no he pogut parlar-ne amb ella, la veritat.
1: Sí, pues l'herència que li quedarà.
0: Ah, veus? Aquest és el problema.
1: Bueno, pues pobreta, ah, poc, perdona.
2: Poderoso caballero.
0: Tu creus que una història d'amor romàntica s'ha de basar en l'interès econòmic?
1: Però és que no ho sabem, però és que, clar, no els coneixem.
4: Si poses a Google Mick Jagger, una de les preguntes que et dona Google és con quantes mujeres se acostó Mick Jagger, i diu más de 4.000 mujeres.
1: Mira, fíjate.
4: És el Fermín Trujillo dels Estats Units.
0: Va, 8:35. El debat m'interessava, però hem de parlar del temps.
5: Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
0: Perquè què interessa, Mònica, usar més que el temps? I sobretot la gent està esperant la bona notícia, no? Que s'acabi aquesta segona onada de calor. No té gaire bona pinta, Mònica. Catalunya és un forn a aquesta hora, eh?
1: Totalment, sí. Més que han de pujar aquestes temperatures, demà passat es mantindran de cara a dijous i després reculen una mica a partir de divendres, però tot i això estaran molt per sobre de la mitjana. Per tant, molta paciència amb aquesta calor sufocant que tindrem els propers dies. Avui ja es poden arribar als 40 graus, amb punts de ponent cap al Pla de Lleida, també Ribera d'Ebre, i aquests avisos del Mediocat per calor intensa a les comarques de Girona, Terres de l'Ebre, comarques de Lleida, Catalunya Central i punts de la costa i del prelitoral de Barcelona. Estem parlant de temperatures màximes d'entre 36 i 40 graus a bona part de l'interior.
2: Molta calor,
1: entre, sí, 32 i 34 a la línia de la costa, amb aquest ambient xafogós. I entre el migdia i la tarda, amb el vent del sud-sud-oest, que es anirà reforçant, i amb sol, com a molt, alguna nuvolada en zones de muntanya. Com dèiem, demà i demà passat puja més la temperatura, s'intensifica més aquesta onada de calor, que no afluixaria fins divendres i al cap de setmana, tot i això, per sobre del que tocaria. I hem tingut calor també durant la nit. La temperatura gairebé no ha baixat dels 27 graus i mig a la ciutat de Barcelona, 24 graus tenim ara mateix a Tarragona, 20 a Lleida, 16 a Girona, tenim 29 graus a Portbou, no han baixat dels 28 i mig, Mataró 26 graus o 21 graus a Amposta.
0: I per tot plegat, el risc d'incendis continua sent altíssim.
1: Que es manté molt elevat. Sí, tenim aquest nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal a 45 municipis de 9 comarques diferents, i nivell 3, perill molt alt, a 385 municipis. Per tant, tenim més de 400 municipis a Catalunya en perill molt elevat d'aquests incendis, d'aquest risc d'incendis.
0: Tota precaució és poca, Mònica Usar, moltes gràcies.
1: Que vagi bé, fins
0: ara. Parlem d'una dona que s'ha casat aquest cap de setmana.
1: Molt bé. Ai.
0: No és qualsevol dona.
1: No.
6: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
0: S'ha casat aquesta senyora.
2: Taylor Swift.
1: Que bonic, eh?
0: Efectivament, Taylor Swift i Travis Kelce es van casar divendres en una boda gegantina al Madison Square Garden a Nova York. Per entendre'n, seria com si una cantant catalana, la Julieta,
1: per
0: exemple, es casés al Palau Sant Jordi.
1: Bàsicament, i us donem tots els detalls que sabem, i dic que sabem perquè va haver molt nivell de secretisme. Em fa allò que es diu non-disclosure agreement,
2: sí,
1: que és com un acord de confidencialitat entre els convidats.
2: Vale.
1: No podien publicar fotos ni vídeos sense permís, no poden explicar als mitjans res ni revelar detalls del casament. Aleshores, la premsa rosa, tot i així, evidentment, ha fet la seva feina i la seva màgia. I el que sabem d'aquest casament és que van convertir l'escenari en un bosc encantat, ple de flors naturals, arbres il·luminats, una decoració
0: una pijada
1: que es va inspirar en un jardí
0: brutal.
1: Secret, li diuen així.
0: Sí.
1: Al moment dels vots, cadascú va llegir uns vots personals d'uns 20 minuts, que ho has vist, oi, Marta?
0: 20 minuts cada un.
1: 20 minuts cada un.
2: Xapa, i la comida què, macho?
1: Estaven escrits...
2: No tengo hambre, coño, señora.
3: Manolo, tranquilo.
1: Estaven escrits en uns, com en uns llibrets daurats, i va ser com un moment molt emotiu, diuen, però va estar 20 minuts cadascú, per tant 40 minuts de vots. Després, el vestit. El vestit d'ella era, evidentment, blanc, d'alta costura, de Christian Dior, oh, amb una cua molt llarga.
4: Que maco.
1: I ell també anava amb un smoking blanc de la mateixa firma.
0: Avui en dia això dels casaments s'ha convertit en una cursa a veure qui el fa més bonic i més car i més pijo i amb més contractacions innecessàries.
4: Le cortaron la corbata al novio con un hacha. Eso se hacía cuando yo era joven.
1: No, no, no lo hicieron. I qui va oficiar la cerimònia? Qui els va casar? Sí, sorprenentment, l'actor...
4: Jordi L.P.
1: No, l'actor Adam Sandler. L'Adam Sandler, sí, és molt
7: aquest
1: famós.
7: Aquest és molt graciós, eh? Està fent broma.
1: Doncs l'humorista va fer una... Bueno, els va casar i va interpretar una cançó que va fer original per la parella.
0: Ostres.
1: Van haver actuacions musicals, com la de Stevie Nicks.
4: No sé què és.
1: Stevie Nicks.
4: Stevie, m'ho havies dit, que no el conegui ningú, no vol dir que estigui mal pronunciat.
1: És
0: que hem ficat tots cara d'aquí.
1: I Paul McCartney també hi era.
0: Oita.
1: Paul McCartney, yeah.
0: Ah, l'Stevie Nicks és aquest, eh?
4: És una dona.
0: És aquesta.
3: Ha convidat una que no coneix ningú perquè no li fes la competència.
1: Ombra. Jo vaig a aquest casament i no conec a la meitat.
0: Sí, qui més va actuar?
1: A la festa hi havia prop de 1.000 convidats, barra lliure de begudes, bueno, molt menjar,
0: això també, el dia que em casió també passarà, eh?
4: Home, i tant.
0: T'imagines que la Taylor Swift et fa pagar 5 euros al cubata.
1: Entre els convidats no van cantar, però hi eren Ed Sheeran.
4: Amigo.
1: Sí. Que maco, amb aquesta cançó. És que l'he posat perquè era com que ambientava un casament, saps? A mi em posa trista. I també hi era la Selena Gomez. Hem destacat aquests, però, evidentment, hi havia molta més gent.
0: Sí, m'agrada molt l'article que ha fet Panorama de l'Heraldo, és una capçalera,
4: sí,
0: que diu: a quina taula del casament de Taylor Swift t'asseuries? Mesa 1, Selena Gomez, Sabrina Carpenter, Gigi Hadid i Ed Sheeran,
4: vale,
0: que flipes, eh? La taula número 2, Lana del Rey, Harry Styles, ostres, Sophie Turner o Lordi, mare ostres, meva.
4: La 2.
0: La 3 no la dic perquè no conec ningú, va, i ja està.
4: Jo la 3. La de la sortera.
1: No m'interessen.
4: I, Mar, una última pregunta, perdó. Imagina't que et convidessin, que tard o d'hora passarà, que et convidessin a un casament així. Pregunta real. Quanta pasta poses en un sobre per donar-li la Taylor?
0: Tu només et preocupa el tema econòmic.
4: Sempre, i fins que em mori.
1: Depèn de la ràcio que tinguis.
0: Com el dia que em casi jo, no em fotis 200 euros al compte corrent. Amb el que t'he donat jo a la vida...
7: Sí, senyor.
1: Ostres, quina
0: amenaça. Decidiré jo quina és la mesura que prenc.
4: Segurament el que faria és dir-te: t'ho pago amb espècies i faria un monologuillo o algo, un boquete. Hi ha 10 coses de l'Ernest Codina que no entenc.
1: Però tu el convidaries? El convidaràs al teu casament,
0: home,
1: a Sergi Ferrer?
0: L'equip del matí a Codina teniu taula, tots. Com no us he de convidar?
7: Jo et posaré 400 euros, jefe.
0: Ara m'agrades, hòstia, lío.
7: I una cançó boomer, també et posaré.
1: Ostres, quin regal.
4: Que siguin diners,
7: m'he passat amb la cançó.
0: Ja tenia poques ganes de casar-me, però després del que s'intueix que seria, ja directament segur que no ho faig. Gràcies, Marc Puga.
1: No, a tu.
8: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105.
9: RAC 105 Barcelona. Flotador, 4 euros. Molestar amb l'altaveu a la platja, 300 euros. Aquest estiu, multes de fins a 75 flotadors per conductes incíviques. Sí, fins a 300 euros de multa per molestar amb l'altaveu a la platja.
10: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
11: Si us plau, el senyor que ha estacionat el cotxe amb matrícula 333JN al passadís dels congelats, entre els pèsols i el llums, ha de retirar el vehicle. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de ParkClick i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
12: Troba el teu lloc amb ParkClick.
13: A Mobles La Fàbrica estem de rebaixes per pioners de veritat. Troba els mobles que millor encaixen amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
14: Quan l'objectiu del teu negoci és arribar sempre més lluny, cada detall compta. A Toyota Professional Master Track fa un any que acompanyem professionals, empreses i taxistes amb un servei especialitzat de venda i postvenda per a vehicles industrials i taxis. Totes les nostres ofertes especials per al teu negoci a Toyota Professional Master Track, a la Rambla de Guipúscoa 177, Barcelona.
15: Mundi Auto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundi Auto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. MundiAuto.com.
16: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
17: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.

0: A veure, hem de connectar amb el... Perdoneu, eh? Ara estic fent una codinada. No, és que he de connectar amb el RAC, però ara...
1: La xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya t'ofereix aquest espai.
0: A veure com estan les carreteres, si hi ha molts embussos o no. Ferran Aràndiga, des del RAC, molt bon dia, guapo.
2: Vinga, dale.
3: Bon dia, doncs. Continuem la jornada avui dilluns, de moment, amb diverses incidències actives. Recordem aquest accident a l'A2, a l'altura de Sant Vicenç dels Horts, que en direcció Barcelona continua provocant fins a 3 quilòmetres d'aturades. A la ronda litoral també hi ha hagut un accident ja fa una estona, que en sentit sud deixa força col·lapse durant més de 8 quilòmetres. Més enllà d'aquestes incidències, tenim retencions en cadascun dels accessos i voltants de Barcelona, també al Vallès, on la AP7 circula amb retencions en sentit sud des de la Roca fins a Montmeló i també en direcció Tarragona entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
4: Arriba el nou Omoda 7 SHS. Un SUV potent, eficient i tecnològic. 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet premium a preu del bàsic. Omoda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya.
5: Hey guys, I'm Bruno Mars. A RAC 105, estàs escoltant.
6: Matina Codina.

ja ens hi hem acostumat, però realment el que fa aquest home és una autèntica bogeria. Quin talent estratosfèric. És un luxe comptar amb ell i amb les seves melodies des del disc de Romantic. Això és I Just Might. Bruno Mars! El tenim empadronat a RAC 105. Vinga, més coses.

0: El Bars Festival no para de sonar, família. Arriba una setmaneta carregada de bona música. Aquest dimecres tindrem Charlie Puth. Sabeu qui és el Charlie Puth, no?
1: Sí. I tant. I tant.
0: És un cantant de Nova Jersey que ha sonat a Rexensiga en moltes de les seves cançons. Músic, productor, compositor, ha captivat fans de tot el món amb la seva música irresistible. Demà, per exemple, arriba God Save the Queen, el tribut que ha sabut entendre el so i l'esperit de Queen com ningú, mai ningú ha fet abans, òbviament. I molts més concerts, per exemple, el de M Clan, també el d'Àlex Ambusto, entre d'altres. Bards.cat, teniu informació i entrades en aquesta web. Bards.cat, l'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
1: I, si volen anar... No, tenim un sorteig actiu a l'Instagram de @RackSensi i avui encara poden participar. Per tant, entreu a l'Instagram i participeu al sorteig que tenim, que és un vídeo amb el Joan Dausà, que vam anar l'altre dia.
2: Eurofitness us ofereix aquest espai.
0: 9 minuts i les 9 del matí, repassem la tele amb l'Alan Lillo.
3: Atenció! Calleu. Són dies de Mundial. Anglaterra s'ha classificat aquesta matinada i DAZN... DAZN. L'altre dia un tio va dir... Ho he vist per DAZN.
4: DAZN. Que tonto. Espero que no el parlis mai més.
3: No. I DAZN va entrevistar el davanter anglès Harry Kane a les acaballes del partit.
0: Això ha passat fa només unes horetes.
3: Sí. El problema és que Kane havia estat tan eufòric, ha cridat tant durant el partit i després en la celebració, que no tenia veu i semblava Pilar Rahola.
4: Ostres!
5: Okay, well, as for the performance, I think it says it all, the fact that your voice has gone. That was some contest to watch. What on earth was it like to play in?
6: Yeah, it was a crazy game. We had to fight.
7: No, no puede.
4: Tuvimos que pelear.
6: Yeah, I've just been singing there. I can't really talk, but...
7: Dice, yo estaba cantando. Estaba cantando y se ha quedado sin voz.
6: The team, everything against us.
7: Creo que va a haber memes.
4: Esta es historia de los mundiales.
7: Creo que va a haber memes con esto.
4: ¡Hombre, todos los del mundo!
8: ¡Dase gracias, pendejo! ¡Nos eliminaron a México!
0: És veritat, home, fer demanar com esteu a Mèxic, que éreu anfitrions del Mundial.
8: Estamos muy unidos, este era nuestro Mundial, íbamos a ganar nuestro primer Mundial, güey.
0: Heu perdut a casa, a l'estadi Azteca, que hi havia 85.000 espectadors amb les banderetes de Mèxic i no ha servit de gaire
8: més. Estos pinches británicos ingleses nos mamearon a todos, güey.
4: Però què esperàveu, passar a la final?
8: Claro, pendejo.
0: Bueno, menys mal que... Prou, nois, va. Menys mal que Harry Kane no havia de venir a presentar el Matina Codina.
6: Yeah, I've just been singing there. I can't really talk,
0: Pobret.
3: És veritat que té una certa edat, Harry Kane, per ser jugador de futbol professional, sí, però clar, potser no tanta, vull dir, aparenta 90, no?
0: Hi ha gent de 19 anys que també es queda fònica, canviem de tema, Lillo, anem ara?
3: Mira, us en recordeu del nen aquell racista que estava a una piscina municipal que va anar a la tele i va dir, diu, aquesta piscina mola perquè no hi ha panxitos ni cubans.
9: La tranquil·litat és el que se busca.
0: Sí.
9: De la piscina de Fuencarral.
3: Exacte. Doncs bé, aquest nen s'ha fet gran, ja té 27 anys.
0: Sí.
3: Es diu Álvaro Muñoz i ara l'han tornat a entrevistar a la televisió de Terol per preguntar-li què en pensa ara...
4: Dels magrebins,
3: no? D'aquelles declaracions que va fer quan tenia 12 anys.
10: Es la tranquilidad. La tranquilidad es lo que más se busca. Llegas a otras piscinas de aquí de Teruel y hay un montón de panchitos cubanos y todo eso.
11: Insultándome y todo. Llego hasta tal punto que digo, no puedo más. Fue un pensamiento que tuve, nada, un ligero pensamiento de querer quitarme la vida. Ahora mismo como tal, no me afecta en absoluto nada el vídeo. Me río mucho con el vídeo de vez en cuando lo veo y demás. Si yo ahora mismo pudiera poder decirle algo a mí yo del pasado, yo me haría un bofetón que digo, pero serás cenutrio diciendo eso que has dicho en la televisión sin saber ni siquiera lo que te puede repercutir. Si ahora mismo hay gente que está, como bien digo en el vídeo, en las piscinas dando por saco, pues oye, pues que den por saco, pero que tampoco estén molestando a la gente.
4: Si em permeteu, dues reflexions molt ràpides. Una, diu, iria a mi mismo del pasado, en plan, no digas eso, per les repercussions, no perquè sigui incorrecte el missatge.
0: Bueno, perquè diu que l'insultaven pel carrer.
4: Clar, però que ell
0: que
4: no és que pensi...
0: A punt de treure la vida.
4: No és que digui, ostres, vaya comentari racista. Ell diu, ostres, quins problemes m'ha portat. I dos, el nano del vídeo, en aquell moment, en aquella edat, realment diu el que escolta a casa. I el que haurien d'anar és a mirar els seus pares a veure què l'han ensenyat, no?, com per anar a la tele pública
0: i
4: dir això.
0: Té una contradicció perquè ja crec que ha entès el que està bé i està malament dir davant d'un micròfon,
4: sí,
0: però a la vegada continua pensant el mateix perquè diu que me río cuando lo veo.
4: Me río, i no ho repetiria.
0: I acaba dient que la gent no vagi molestar les piscines. ja sabem a qui està assenyalant. Mateix, vull dir, aquest nano continua sent el mateix.
4: Igual hem de seguir insultant-lo una mica més pel carrer, no ho sé.
9: Doncs per la vostra tranquil·litat, ara, sí. Si sabeu la nova vida del nanoquet, que amb 27 anys està estudiant per fer-se mossèn.
1: Ah, mira.
9: Seminarista, ara.
4: L'acaba tirar al monte, sempre.
3: Bueno, i acabem la tele amb una reflexió de Salvador Illa. Tots dempeus. El president de la Generalitat ha estat preguntat pels incendis que cremen Catalunya aquests dies. Escolta, i tens claríssim, Salvador, el que farà, eh?
12: Molt clar.
0: Sí, li preguntaven, per cert, no és important dir-ho això, li preguntaven sobre si calia suspendre esdeveniments com el Festival de Cap Roig.
13: Farem tot el que haguem de fer, però només el que haguem de fer. S'ha de fer el que s'ha de fer. Eh? I el que s'ha de fer, fem-ho.
3: Molt bé.
4: Vale.
3: Molt bé, un aplaudiment. Molt bé.
1: Bravo. Claro que sí.
0: Estaven els bombers, Protecció Civil i els veïns dient, d'acord, però què fem?
4: Doncs no, el que s'ha de fer, Ernest.
12: Tot el que haguem de fer, però només el que haguem de fer.
0: Però com sé jo el que he de fer i el que no he de fer, president?
12: És molt fàcil, Ernest.
0: Aviam.
12: Farem tot el que haguem de fer, però només el que haguem de fer.
0: Només.
3: És com el 324, no? Tot el que vols saber, quan ho vols saber.
12: Ara tu dius, què haguem de fer, només? Jo et diré, s'ha de fer el que s'ha de fer.
3: Sí, senyor.
12: I el que s'ha de fer, fem-ho.
0: Vaig intentar entendre-ho millor.
13: Farem tot el que haguem de fer,
0: tot.
13: Però només el que haguem de fer. S'ha de fer el que s'ha de fer.
12: Sí.
13: I el que s'ha de fer, fem-ho.
3: Ja, vol dir que no cal fer res més extra.
0: No, vol dir, encara no he decidit què faig. Val, farem el que...
12: M'estic preparant la resposta.
4: Aquesta frase podria sortir a la sèrie de l'any que ve.
12: Exacte.
4: I que l'analitzin els xavals. Sí. Vinga.
0: On està el complement directe.
12: Sí. Si sortirà la selectivitat de l'any que ve, si s'ha de sortir, només la que hagi de sortir. I si ha de sortir, fem-la.
0: A partir d'ara, les reunions seran així, companys.
4: Oh,
0: que bé. A les 11.
4: Ja, seran més ràpides.
0: No, per saber què hem de fer per millorar el programa. El que haguem de fer i només el
12: només
0: que haguem
12: de fer. Però el que haguem de fer...
0: Sense deixar de tenir en compte el que no s'ha de fer.
12: No s'ha de fer. I s'ha de fer el que s'ha de fer, però... fem-ho.
3: Val.
12: Ja té. És un mensatge del govern de tothom de Catalunya institucional, visca Catalunya.
14: Any nou, nous propòsits. Potser un any més actiu i saludable? Potser cuidar més de tu i del teu entorn? Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness i descobreix tots els propòsits que volem compartir amb tu i amb el planeta. Ara és el moment de començar. Consulta promocions a eurofitness.com. Eurofitness, el meu cos.

0: molt bona reserva reconvertida en èxit del moment per part de l'Enric Font. Per tant, és una exclusiva de RAC 105, això no sona enlloc més, i no em direu que no és bona.
1: Exclusiva?
2: És bona.
1: No
2: és bona.
0: L'Enric Font el podeu escoltar cada tarda, els tardes a les 5 fins a les 9. Ara fem una pausa per la posició sí. del Breathless, que ens ha deixat sense respiració. Què hem de fer?
2: Clar.
0: Doncs clar, agafar una mica d'aire. I després, quan tornem, hi haurà el repàs habitual de les desafinades a Tocar a Més Suena, que la Mar dirà
3: és
0: que
3: fortíssim.
0: Són tremendes actuacions, i nosaltres sí? Direm, estàs segura d'això?
3: És el moment de boicot. Doncs mira, avui farem tot el que haguem de fer, però només el que haguem de fer. S'ha de fer el que s'ha de fer, i el que s'ha de fer, fem-ho.
2: Molt bé.
0: Molt bé, molt bé. Una molt bona alumna del present, Illa.
4: Farem tot el que haguem de fer, però només el que haguem de fer. S'ha de fer el que s'ha de fer. I el que s'ha de fer, fem-ho.
0: Només digue'm una cosa. Què tal Jesulín de Brique?
3: Mira, no ve sol.
2: Ostres!
1: Uau, que bueno.
5: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
6: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Pensa en un cor. En un tomàquet. O un botó d'alarma. Ara, pensa en un cotxe. I si no fos només vermell? Dóna-li un toc black. Skoda Kamiq en Black Pack des de 22.150 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta les condicions a Skoda.es.
8: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
9: Soc l'Aida, de Carglass. Ho sabies que demanar la teva cita online és molt senzill? Entra a carglass.es, introdueixes la matrícula, esculls el taller més a prop teu, dia i hora, i llestos, reserva feta.
10: Carglass canvia! Carglass repara.
11: Compartir una síndria d'Aldi a l'estiu és el millor.
12: No ho comparteixo.
11: El que he dit?
12: No, la síndria. Aquesta setmana la síndria ratllada a 0,69 al quilo.
11: I el préssec groc a 2,39 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
12: Que poc que costa comprar bé.
13: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
12: Sona bé.
13: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
12: Sona el nou Micra.
13: I el 0% TAE.
12: Sona que estreno Nissan.
13: Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins a 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
14: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
15: Ocasión. Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
16: Ja és aquí l'estiu i Fòrum celebra amb tu. Summer Days de Fòrum amb condicions exclusives en tota la gamma, només fins al 15 de juliol. Estrena Fòrum i experimenta el Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. Conducció de mans lliures, sense les mans al volant i sempre mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford més proper abans del 15 de juliol. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
17: Matina Codina amb l'Ernest Codina.
18: Lo peor de la profesión, lo peor. Entonces no sirve ni para colaborar.

0: Té una mica de ritme amb Josh Fawad, que és un disjockey australià que ha convertit en la seva especialitat això de reconvertir i de posar una mica de xapa i pintura, fer una mica de restauració de clàssics com aquest Like a Prayer de la Madonna. Si entreu al seu canal de YouTube, Josh Fawad, veureu, per exemple, que ha versionat el Rhythm is a Dancer. Rhythm
1: is a Dancer.
0: També el Sexual Healing del... com es diu?
2: Sí, és aquest.
0: Sí, però...
3: Jo no parlo aquest llenguatge.
1: Marvin Gaye.
0: Marvin Gaye, no em sortia. No Scrubs, bé, en fi, jo us recomano que aneu a veure el canal de YouTube de Josh Fawad.
3: Oh, per favor.
0: Però abans d'anar a qualsevol altra banda, tothom quiet, perquè arriba el repàs a la penúltima gala, per fi.
3: Sí.
0: De Tu cara me suena, que la Mar Puga, per contracte, em va obligar a repassar aquí al Matina Avui.
3: Sí, no, i avui, per començar, posa'm Lliruma.
2: Ai, Lliruma.
1: Que no fa.
0: Qui s'ha mort, qui s'ha mort?
2: Que maravilla, el pianista xino, Lliruma. Lo echaba de menos.
3: Lliruma. Lliruma, Lliruma avui.
1: Que és sudcoreà.
3: No, que aquesta setmana hem vist la primera semifinal ja. Què vol dir? Que això s'està acabant.
1: S'està acabant.
3: Aquesta setmana, aquest divendres.
0: Gràcies a Déu, nostre senyor.
3: En directe, segona semifinal. En directe, eh? I la setmana que ve, la final de Tu cara me suena, el 16 de juliol.
0: Pot ser que hi vagis tu
3: en
0: alguna d'aquestes...
3: Evidentment.
0: Si tu estaràs al plató, no?
3: A la final i a la festa de després.
2: Que guai.
3: Si vaig a tot. Sí, no. Però ja en parlarem. Avui parlem de la primera semifinal. Començarem amb la Leonor Lavado, que hem parlat poc d'ella. I aquesta vegada ho ha fet molt bé. De fet, s'han portat el 12 de membres del jurat.
1: Ostres.
3: Ha imitat a la Luz Casal. I per ser una...
0: I per què poso música de fons trista?
3: Home, perquè estem tristos, perquè s'està acabant.
1: Clar,
3: molt bé. Ara ja puc...

0: Led Casal.
1: Ah, és veritat.
0: Pues aquest és el nivell de tu cara més suena. Bueno,
1: i
0: el
1: Xenoa ja, li va dir que ho havia fet al·lucinante.
2: Els guionistes a tope.
1: Què, Toni, què?
3: No, escolta, no, el que dèiem, que a més l'he tingut de col·laboradora al Versió, la Leonor té aquesta cosa, que és que imita molt bé, però no sap cantar.
1: Ostres. Bueno, però està ben aconseguida la
4: Això també li passa a la Lalillo.
3: És veritat.
2: És veritat.
4: I que imita molt bé, però quan, per exemple, jo toca fer de David Bustamante...
2: Sí, ho passo malament.
5: És muy fuerte, porque no sé cantar.
2: A veure, no, pero no.
5: El original tampoco, esta es la ventaja que tengo. No, no, ni una lágrima.
1: És que sempre canta el mateix.
2: I s'allunya del micro, el desgraciat.
3: És patètic.
1: Va, anem amb l'Aníbal Gómez, que també hem parlat poc d'ell. L'Aníbal Gómez és humorista.
2: De l'Equip A.
1: I fa... Sí, i fa... No, no és ell. I fa un canvi de sexe. Imita la Samantha Fox. I surt... No es depila ni res, amb tota la pela ombrera.
2: Que rico.
4: És veritat que aquest programa l'han fet exactament a mida per tu, perquè el nivell de caspa, ni tota la fàbrica d'H&S és capaç de retirar la caspa.
1: És una meravella. Més o menys, no? Aquesta és la
2: igualeta. Més menys que més.
1: Ara escoltarem a la Paula Cubs, que, déu-n'hi-do, imita a la Dolly Parton i ho fa tan bé que la Lolita li posa el 12, atenció.
4: Bé!
1: Bé, bé, bé, bé!

0: Bastant bé, bastant bé. La Paula Cuts. Gairebé ho fa millor que la Dolly Parton.
1: Sí, absolutament. Seguirem amb l'argentí, amb el nano argentí, que és el Martín Savi, que ha fet una molt bona edició. Ha anat a millor. Imita el Luis Miguel. El puntuen molt baix, però el nano canta bé i ho fa així. Y es que no sabes lo que tú
0: me haces sentir. Home, no. Llavors, per què el puntuen malament si canta bé? No ho entenc.
2: Ara.
1: Perquè havien de repartir, perquè, per exemple, la Leonor...
2: He sentit aquest programa, és no s'entén.
1: La Leonor, que, per exemple, sempre la puntua molt baix, doncs aquí l'han premiat perquè fa una actuació molt bona. Llavors, els bons, que sempre estan de 12, doncs també han de repartir una mica els punts. Entenem?
0: Per tant, està tot apanyat, és el que
1: no,
0: ens estàs dient.
1: No,
0: és el que ens estàs dient.
1: Sí, no. Sí.
0: És tot cuinadet perquè quedi una cosa igualadeta, no?
1: I no, però perquè quan els que no ho fan bé, ho fan una mica bé, o ho fan millor, o tenen un esforç, o és una bona setmana per ells, doncs han de també premiar-los.
2: És com una escola inclusiva, Ernest. Sí, així entra gent com el Jesús.
1: Vull destacar que aquesta setmana, aquest divendres, en directe, a la segona semifinal, Martín Savi imitarà a Camilo VI.
3: Està exclusiva, vale.
1: No, estic superfeliç.
3: No ha generado ninguna reacción.
1: Ja, és que us és absolutament igual.
0: És que no som fans de Camilo VI.
1: No ho entenc.
2: No som fans de ningú que surt en aquesta...
0: Sí, Marc, no hem de vibrar igual que tu amb tu cara bé suena, ni aconseguiràs que mirem aquest programa.
1: Home,
0: ja és molt que puguis fer la secció aquesta.
2: Sí, l'any que ve no la farà, no?
1: Què?
0: És una cosa... que jo crec que la seva continuïtat depèn d'això.
3: Ola, t'han tombat la secció, ja.
1: No me l'han tombat.
0: Fixa't, si el Sergi fos director del Matina Codina, l'any que ve no continua aquesta secció.
2: Bueno, a la Mar li faig contracte blindat i d'exclusiva. Exclusiva, però d'aquesta secció no.
1: O igual no continuaria jo.
0: Ostres! Jo et dic una cosa, Mar. Jo vaig dir l'última setmana de programa, cada dia fiscalitzarem una secció, que jo dubto.
4: Molt bé.
0: I aquesta serà una.
4: Toma!
0: Tranquil·la. No, però la gent votarà, no serà una decisió.
1: Vale, vale. No, què votin?
0: Guanyarà, que el sí, que continuï, sí. Perquè al final tothom vol sentir el que sovint...
2: Perquè la gent...
0: Deubrique, versionant Amistad en Feliz. Sinto alegria, seré un pringao, yo no me merezco la pena. Aquesta cançó me la sé per culpa de la Carmen Salinas, de Sant Miquel de Balenyà, que quan érem petits ens portava a l'escola, a uns quants del poble, a Tona, amb cotxe, i ens feia escoltar aquesta tortura.
2: Una infància...
1: Però no esteu escoltant, que no estàs sol?
0: No, és que aquesta és l'original, Mar?
1: Bueno, pues posa'ls a ell.
5: Però tampoc estàs sol l'original, oi?
1: Posa'l a ell.
0: Ara escoltem
1: És que ho fan igual.
0: Ara escoltarem el que ha passat, tocar-me sona. Calleu. Calleu.

0: Me quedaré solo.
1: Quan continuïs cantant així, sí que et quedaràs sol.
2: Saps? Pues mira, està menys sol que alguns d'aquest equip. Perquè està...
0: No!
2: Aquesta imitació la fa amb la Campanario, amb la seva dona. Sí, la porta. És la Campanario. Sí.
0: Que heavy.
2: I està tota la gala enamoradíssim. Ella també se'ls veu molt bé. Tan enamorat, no, que fa una declaració d'amor allà on a tu cara me suena.
3: Y yo llevo 25 años con mi mujer, 24 años casado y uno, bueno, 11 meses. Yo la vi muy rápido y digo, esta es la mujer de mi vida.
0: Caray.
3: Fui por ella lanzado.
0: Quina sort.
3: Ha sido tan bonita la puesta en escena, tan elegante.
2: Qué mono, tío.
4: Ole.
3: Que creo que hoy es un día tan importante para mí que me gustaría... Ya no pedirte matrimonio,
5: sino
3: decirte que te gustaría compartir el resto de tu vida conmigo.
2: ¡No!
3: ¡Hasta
2: no.
3: Que...
2: ¡Qué mono!
4: ¡Hombre, por favor!
0: ¡Qué mono! Li està demanant un compromís ad eternum.
6: Però perdona, no ho entenc, si ja són parella i viuen junts.
2: Bueno, perquè és un moment bonic, Toni, de veritat.
5: Oh. Ara faré una pregunta que semblaré la Mar quan parlem de futbol.
0: No, hem d'intentar ser una mica més sensibles, eh?
5: No.
0: Digues, què?
5: Preciós, acabo de connectar cables. No us en rieu de mi, porfa. Aquest tio és l'ex de la Belén Esteban?
2: Sí.
5: Oh, pues,
0: és de primer de premsa rosa, eh?
5: Sí, però és que a mi és un tema que algun dia m'hi he de posar, perquè és que no sé res de la premsa.
6: No te enteres de nada. Deixeu-me dir. Eres lo peor de la profesión, de verdad.
2: Deixeu-me dir que Fesolín el puntuen molt alt. No guanya la gala, però li donen el premi perquè el dongui ell. Mm. I què fa? Diu que lo de Campanario, que són 3.000 euros, i diu, y además daré parte de mi sueldo, que són 6.000 euros. Llavors acaba donant 9.000 euros en total, 4.500 ella, 4.500 ell, a fundacions.
0: Molt bé.
2: Per tant, recaba així la gala i el primer finalista...
0: Qui va guanyar?
2: Va guanyar la Maria Parrado, que no l'hem posat per imitar a Celine Dion. Però,
0: doncs mira, m'interessava aquesta cosa.
2: El primer finalista...
0: Ja ha portat només la merda.
2: Bueno, el primer finalista que va sortir d'aquesta gala és...
0: Què?
2: Que ho digui el Sergi.
7: Digue'm que ha sigut, sí o no?
2: Sí, sí.
0: Qui?
7: Jota Cabello.
0: Sí. Jota Cabello.
7: Home!
2: Ara, és el primer finalista de tota la que supera, Sergi.
7: Sí, senyor, Cabello.
0: Divendres, primera semifinal, eh?
2: Estic tan nerviosa.
0: I de... Per tant, ens queden encara dues setmanes de torre, eh?
2: Bueno, acaba això.
0: Marc, moltíssimes gràcies.
2: No, a tu cara me suena.
0: De veritat que ens ho passem bé escoltant-te.
2: Sí,
0: no entenem res del programa aquest, però...
2: Ja.

0: Home, jo me n'hi aniria de cap a una festa als Estats Units amb la Miley Cyrus i a la seva mansió ens ho passaríem teta. Això és Party in the USA. Seguim al Matina Codina. Yeah. Per cert, a Marc Puga, una Miley Cyrus que aquest 2026 està vivint un any de remember absolut, eh?
1: En el seu prime ha tornat Hannah Montana, que tenim el documental a Disney Plus, que és preciós i emotiu. Li han posat l'estrella al passeig de la fama de Hollywood a la Miley Cyrus, que ho ha celebrat. Bueno, està a tope.
0: Gràcies, Mar. Tornem la connexió a llet nostra.
2: Llet nostra, molt nostra, t'ofereix aquesta trucada. Ui, felicitació.
0: Havia demanat jo que m'expliqués això de la Hannah Montana, perquè sé que estava molt contenta aquest any.
1: Sí,
0: amb això,
1: és que m'ha fet molt feliç. Sí. Gràcies.
0: Estem trucant l'Èlia, que fa 11 anys, i Sergi Ferrer, no t'agradarà estar de vacances a Menorca amb la seva família.
3: Ostres, quina enveja.
1: Pobre Èlia, el que li espera.
4: Hola.
0: Hola, Èlia. Èlia.
4: Sí?
0: Mira, em dic Ernest. Hola. Codina, crec que em coneixes de la ràdio de RAC 105 del Matina Codina, sí. Un programa que ara no escoltes perquè estàs de vacances, punyetera, eh que sí? Explica-li a tot Catalunya on estàs ara mateix. Bandarra?
4: A Menorca.
0: Oh! Oh!
3: Quina ràbia, Èlia!
0: Quan heu arribat a Menorca?
4: A les 6 de la matinada.
3: Ostres!
0: Hola. A quina part esteu? A la part de Mahó o a la part de Ciutadella?
4: Ciutadella.
0: Ciutadella.
3: I una pregunta més.
0: A mi també m'agrada molt.
3: Per nosaltres teniu lloc o no?
4: Bueno...
3: Això és que no.
1: Digue-li
3: que
1: no.
3: Cap problema.
0: Està mirant els pares i els pares li han fet no.
3: Sí, li han dit no. I menys aquest, que crida tota l'estona.
0: Escolta, i què esteu? D'apartament, d'hotel, de casa rural?
4: Un apartament.
0: Un apartament, molt bé. Què penseu d'això d'anar de vacances a un apartament que et porta la mateixa feina de casa?
5: Sí, clar, però a vegades si vas amb canalla i has de calcular tots els àpats, dius anem a un apartament i saps?
1: Bueno, jo dic el que m'agrada a mi.
3: Tu què opines, Èlia?
0: Èlia, tu ja t'agrada l'apartament o preferiries un càmping, per exemple, un hotel?
4: Bueno, l'apartament està bé.
3: Clar, perquè arribes i està el dinar fet. Arribes de la piscina i el dinar està fet.
0: I la pregunta que més molesta el Sergi Ferrer, teniu piscina a l'apartament? Digue'm que sí.
4: Sí!
1: És que... Home, Sergi!
0: Escolta'm, quina manera tan xula de celebrar els 11 anys, no? Èlia?
4: Sí.
0: Carai, sí. I quants dies hi esteu a Menorca?
4: Una setmana.
0: Una setmana. I el pla d'avui, per exemple, quin és? El nostre és treballar, el teu quin és?
4: Pues anar a la platja o a la piscina.
6: Clar, i tant.
3: Clar, què has de fer?
6: Xup-xup a l'aigua.
0: Menjar, dormir... banyito i a seguir.
6: Sembla la meva sogra.
3: Això te
6: la
3: va dir.
0: Escolta'm, Èlia, doncs, per molts anys de part de tota la família, ens han dit que ets molt treballadora, molt carinyosa, que t'agrada molt la natació, per tant, aquests dies entenc que podràs practicar. Deixa'm especificar una mica més. Quina és la teva modalitat de natació preferida? Ara. Què fas? Braça, fas crawl, fas ara. Esquena? Quina és la teva especialitat?
4: Crawl.
0: I
4: esquena.
0: Jo faig com els gossets. No sé si t'imagines un gosset nadant. Què rius? Què et fa gràcia d'això?
3: Clar, és que l'Ernest Codina fent el gosset és raro.
0: Sí. Ara, no us imagineu... No t'imagines un gos petit, eh? Jo seria un gos d'aquests grossos de...
3: I esquitxant molta aigua, no? Molta més de la que toca.
5: Suerta unos mojones, o que vamos.
0: I diu que també balles molt bé. Bueno, escolta'm, gaudeix molt de les vacances i un petó a tota la família, eh?
4: Gràcies.
0: Vinga, bon dia, carinyo. Quina enveja, tu. Ciutadella, sí, allà a l'apartament, a la piscina. Avui cauran uns macarrons d'aquells.
1: Oh!
0: Després de tot un matí de banyar-te,
3: sí,
0: a l'apartament, aquells macarrons amb molta carn picada.
3: Que a més, el
0: i molt formatge per sobre.
3: I que te l'estàs acabant i penses, i la migdia de què em fotré ara?
6: Sí, sí, sí. I a més amb exigència, eh? Aquí quan es dina, no?
3: Oi.
0: Això és el que dius tu, no?
3: És el que li diu la sogra.
0: Hòstia, tio, el Lillo, mare meva.
6: El primer és el primer.
0: Per cert, l'Èlia i tota la família han entrat a un sorteig.
3: A sobre.
0: Que farem a final de mes. No. Santiago, para ya amb la leche.
5: La leche, hòstia, no.
1: És que li encanta dir-ho.
5: La leche esta nuestra. Sí. Está muy buena.
0: Nostra.
2: A llet nostra arribarem on arribarem, però ho farem a la nostra manera. Tenim cura de la llet feta per les famílies ramaderes d'aquí, de la nostra llengua i de la terra, perquè és la nostra manera de fer i entendre el món. Llet nostra és la llet de casa nostra, la de tots.

0: Ens llevem a l'hora que surt el camió de les escombraries i fem el mateix soroll. Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
2: Si Espanya marca el dia 6, tu acumules. Fer la compra bé suma 1% addicional al 8% habitual per cada gol de la selecció quan posis carburant a les gasolineres Carrefour i poses el turbo al sec estalvi. Només per ser socis del Club Carrefour i tenir l'app Mi Carrefour.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Llavors hem de dir a l'audiència que la UOC pot fer un grau 100% online, estudiar des d'on vulgui i que ara són els últims dies de matrícula.
4: Exacte.
3: Som-hi, doncs, gravem, que m'ho vull mirar després perquè ja estic interessada.
5: Informa-te'n a UOC.edu.
6: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
7: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Nargal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
8: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
7: A més, té un 98% de carn.
8: És natural que es noti, oi?
7: Doncs sí, natural.
9: Nargal Bon Natura. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
10: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
11: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Onda que rebé completament equipat i queda atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
12: Onda HRB Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
13: RAC 105 i RAC 1, mitjans oficials del Tour de França Grand Départ 2026, us convida a respectar les normes de seguretat.
14: Quan passi la cursa no travesseu la calçada. Vigileu infants i animals de companyia. No correu al costat dels ciclistes ni els empenyeu. No poseu en risc la vostra seguretat per fer una fotografia i no utilitzeu bengales ni fumígens. La seguretat és cosa de tothom. RAC 1 i RAC 105, amb Tour de França Grand Départ 2026.
15: Ocasión. Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
0: Hi ha coses que de bon matí no pots triar, però el programa de ràdio, sí. Matina Codina, a RAC 105.

0: una frase una mica per sota que em podria dir a mi tranquil·lament la Mònica Usart, que li expliques la gran cosa i ella et contesta sí i...
1: Hola!
0: I és, en... a vegades tens aquest tòmic. Però és la, això és la confiança.
2: Clar.
0: La confiança que fa fàstic, ja. 9:32, després l'Ariana Grande, arriba la Mònica Usart, que també és bastant grande.
2: Oh!
0: Sí. Almenys tens un corazón grande.
3: Les vacances d'estiu en família de Rosa dels Vents us ofereixen aquest espai.
0: I per això som nobles, som sincers, som naturals i directes amb l'audiència i els direm, quedeu-vos a casa.
2: Home, no, que els faran fora de la feina.
4: Sí.
0: Oh. Bueno, teletreballeu si podeu, no sé.
2: Ja,
0: nosaltres estem bé aquí a RAC 105, s'ha de dir que no escatimem amb l'aire condicionat.
4: No, és veritat.
5: Sí. En aquest sentit.
0: Li fotem fort.
2: Estem... Doncs la gent que se'n vagi a la feina, si és com la nostra, no?
0: Qualsevol refugi climàtic, perdona, Francesc.
4: No, anava del mateix, al final la feina també és refugi climàtic.
5: Ara,
4: TV3 hauries de veure... aire condicionat.
5: Però si no hi ha ningú a TV3 a aquesta hora, ja.
4: Va, tot drap.
2: Clar, si no és que ets mestre o constructor o cosa així, no? Que llavors sí que no...
0: Que passes molta calor. Clar. Sí. Aquests dies empatia màxima amb la gent que està a l'aire lliure o en condicions de moltíssima calor. I és que ja estem de ple immersos en la segona onada de calor de l'estiu.
2: Sí.
0: I això què suposa exactament, Mònica Usart?
2: Temperatures molt per sobre del que hauríem de tenir aquesta època de l'any. Principis de juliol ja és una època que és càlida, no? En què tenim les temperatures altes. Doncs bé, avui estaran uns 5-6 graus per sobre d'aquesta mitjana i, en canvi, entre dimecres i dijous estaran uns 10 graus per sobre del que seria habitual. Una mica comparable amb l'anterior onada de calor. Temperatures que avui poden arribar ja als 40 graus en punts de ponent, cap al Pla de Lleida, també la Ribera d'Ebre. Demà podríem arribar als 42 graus i fins i tot superar-los dimecres i també dijous en aquests punts més càlids del país, amb un ambient xafogós a la línia de la costa i amb calor de dia, però també de nit, amb temperatures molt elevades.
0: Jo me'n recordo quan era petit que això d'arribar als 40 graus, si algun cop s'hi arribava, era molt notícia.
5: Era molt bèstia.
0: Sí. I arribem cada setmana.
2: Et diria que abans del 2014 a Catalunya no s'arribava als 40 graus a l'estiu. Moment, eh? No.
0: Té un estornut,
5: Perquè... Apunta cap a mi, la tia.
4: Al final ha sortit, Mònica, salut.
2: Gràcies.
0: Això ho fa també l'aire condicionat.
2: Sí. I anar amb un vestidet super d'estiu quan estàs aquí dins.
0: Epa!
5: Està molt guapa la Mònica, avui vam un vestidet.
4: Si féssim tele, seríem líders d'audiència.
2: Ara m'acabes de tocar just on m'he estornudat.
5: Hòstia, ja ho he notat, ja.
2: Doncs mira,
5: m'ha enganxat el dit.
2: Abans del 2014 no teníem dies en què s'arribés als 40 graus de temperatura, llavors anem mirant i cada any tenim més dies en què s'arriba a aquesta temperatura. Per exemple, el 2022, 14 dies, el 2023, 12 dies, el 2025, 16 dies, i de moment aquest any en portem 4, però espera't, perquè aquesta setmana segurament passaran a ser 8 o 9 dies d'aquest any.
0: Doncs haurem de començar a aprendre a conviure amb aquesta nova normalitat, amb aquesta nova realitat, i
2: a
0: veure també... A veure també si en qüestió de manteniment dels boscos i de gestió forestal comencem a fer les coses millor, perquè ja veiem què està passant, Mònica Usart, amb els incendis a Catalunya.
2: Sí, hi ha molta continuïtat d'aquests boscos i aleshores no hi ha manera de tenir tallafocs.
0: M'hauré de posar seriós al final.
4: Estic veient moltes lupes últimament al bosc. Molta gent que llença la lupa i crea aquest efecte del vidre que es cremen les plantes.
2: Doncs mira, amb sol i algunes nuvolades la tarda, i avui a partir del migdia amb vent del sud, amb marinada que bufarà sobretot en punts de la costa.
0: Doncs queda dit, gràcies, Mònica Usart.
2: A vosaltres.
0: De seguida connectem amb Sant Miquel de Balanyà, escombrem cap a casa, perquè avui ja sabeu que a les 12:10 surt la tercera etapa del Tour per Granollers, passarà per molts pobles, fins a arribar a Les Angles, que és a França, ja, a 60 quilòmetres a l'oest de Perpinyà, perquè ens entenguem.
6: La Garriga, Figaró, Centelles, Sant Feliu de Codines, Mollà, Artes, Avinyó, Gironella...
0: Sant Miquel de Balanyà, que no surt aquí,
6: Berga,
0: però també.
5: Berga.
0: I, clar, Sant Miquel de Balanyà es dona la circumstància que allà hi ha un gran ciclista, que és el Melcio Mauri, que l'any 1991 va guanyar la Volta a Espanya, i s'ha liat una traca en aquest poble increïble. De seguida connectem amb Sant Miquel de Balanyà.
7: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.

0: Connectem amb el Tour de França.
1: La xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya patrocina aquest espai.
2: I una cançó que arribi quan no arriba l'aire.
0: A veure, Ramon, Ramon Bonet, bon dia. Estigues per mi, Ramon, sisplau.
3: Àngel! Baixa una mica, baixa una mica.
0: Escolta, Ramon.
3: Estic a la ràdio, ja.
0: Ramon, estàs en directe, carinyo.
3: Sí, però van 10 minuts de retard,
4: sembla. Ui, home!
0: Què dius? Escolta, Xino, bon dia, Ramon. Ramon. Ramon,
5: pot ser una entrevista.
6: Quin caos.
0: Escolta, Ramon, pots... Ramon!
6: Ramon!
0: Ramon, estigues per mi i allunya't del merder una mica, tio, que no se sent res.
3: Vale, vale. Sí, un moment, que d'allò. Estic aquí amb menció, ja.
0: Val, perfecte, doncs em porta't amb el Sio Mauri amb tu, lluny del merder, que hem de parlar un moment en antena. A veure, il·lusió, no, a Sant Miquel de Balanyà, perquè avui el Tour de França a la 1:22 passarà pel nostre poble de 1.300 habitants.
4: Valent.
0: Ramon.
3: Ernest, et sento molt baix, però bueno, et sentim.
7: Ernest. Ja l'altre veu, si saps. Sí, el tinc a tot allà.
0: Ramon. Això és increïble.
6: No,
0: això.
6: Tinc.
4: Joder, sou tots així, allà.
0: Ramon.
3: Ernest, estem, et sentim, et sentim.
0: La pregunta Valent. És, esteu il·lusionats o què amb la passada del Tour pel poble? Ramon.
8: Ja veus que sí.
9: Per això dic vosaltres, i tant que estem il·lusionats. És algú únic, això que passarà avui aquí. Oh. Per tant, jo quan corria el Tour de França m'haguessin dit que passaria el Tour per Sant Miquel de Balanyà no m'hagués pas cregut.
0: Vale, estem parlant, ara esteu sentint amb el Sio Mauri, que vas guanyar la volta. Amb el Sio, bon dia. Quina il·lusió parlar amb tu, que feien molts anys que no parlàvem, tu i jo.
9: Sí, sí, Déu-n'hi-do. No pot ser això, hem de parlar més sovint.
0: Com es nota quan parles amb un professional, eh?
4: Correcte.
0: Amb el Sio, tu també vas córrer el Tour de França, dius?
9: Sí, el vaig fer 8 vegades i el vaig acabar 6.
4: Olé.
9: I tinc la gran sort de dir que el 95 vaig fer 6è, que és una classificació brutal, si fem un Tour de França. L'únic problema que vaig tenir, mediàticament, perquè fos més reconegut, és que aquell mateix any, Miguel Indurain, un noi que, bueno,
0: que,
9: en el seu moment,
0: que
9: i aquell any
0: just
9: concretament, acabava de guanyar el seu 5è Tour de França.
0: Hòstia!
4: Ja està.
0: Escolta, ens pots, tu que has estat a dins del Tour de França, ens pots explicar què viu un ciclista des de dins el Tour?
9: Bueno, un ciclista des de dins del Tour viu molta tensió i cada any jo crec més que no pas en el seu moment quan jo hi corria. Ara són uns equips brutals, la magnitud que tenen i que realment estan molt controlats en molts aspectes, dietètica, nutrició, mitjans, el que són les xarxes socials, i el ciclista viu una tensió constant, no? I per tant això fa que tinguin que estar molt concentrats en tot moment i que això castiga. La part anímica del ciclista es veu també molt castigada, no només la física, no? Per tot aquest control que tenen que tindre.
0: Entenc que una etapa com la d'avui, que és llarga, no? La d'avui, Granollers, Les Angles, això seria considerat una etapa difícil, la d'avui, o no, Melcio?
9: Bueno, és una etapa bastant complicada perquè es puja al Coll de Tosa, que és dur, i a la part final, Font Romeu, des de Puigcerdà cap a Font Romeu i Les Anglès, pues és dur, arribaran ja amb bastants quilòmetres, la calor pues, evidentment és important, i bueno, hi veurem un final d'etapa distret, no? No és que sigui d'alta muntanya, però sí que ja serà una etapa que arribarà a un pilot reduït.
0: I quan estàs en plena cursa, en plena marxa, què és el que més us molesta als ciclistes?
4: Ara.
0: Melcio, jo què sé, la gent, les pancartes, no sé si hi ha alguna distracció que...
9: Mira, sí, et diré alguna que em quedaré ben a gust.
0: Vinga, davant.
9: Em quedaré ben a gust el que et diré ara. Aquests que encenen les bengales els hi posaria pel cul, de veritat, eh? Sèrie en tu així, amb en Penny, que em senti tothom. Per favor, els que aneu a veure el Tour, la bengala us la foteu al cul.
4: Ara.
9: Si cal, però per favor, el ciclista va amb la boca ben oberta, va respirant tot el que pot i engegueu una bengala per fer el gilipolles en allà.
3: Ara, vinga,
0: molt bé.
9: No me jodes. Vull dir, això és el que més m'emprenya.
0: Escolta, Melcio, avui un dia especial també com a ciutadà, com a vilatà de Sant Miquel de Balanyà, que el Tour passi per casa, i a més l'homenatge que t'han fet aquí la Unió Ciclista del Poble, que t'han posat una el mallot que de guanyador, no, del Tour de, perdona, de la Vuelta a Espanya de 1991, amb unes proporcions gegants aquí per on passaran els ciclistes, no?
9: Sí, Exacte, i el dia 20, el passat dia 20, es va fer un acte de promoció d'aquest sí. dia d'avui, i aquell dia van fer un petit homenatge en el qual van desplegar un mallot gegant, que és la rèplica del mallot de la Volta a Espanya del 91, i avui s'ha exposat aquí, i aquí estem, o estarem molta gran part del poble pues, gaudint de veure passar el Tour, exposant una mica amb orgull pues, aquest mallot, de, rememorant i recordant aquella Volta a Espanya del 91.
0: Que el poble t'estimi d'aquesta manera fa il·lusió, Menció, eh que sí?
9: Molta il·lusió. La veritat és que aquí tinc molts amics, gent que m'ha créixer de petit, quan corria pels carrers tocant timbres i fent tremaliadures, que sí. en feia moltes, sí. i llavors em va veure guanyar la Volta Ciclista a Espanya i ara recordar sobretot l'un de la Volta, l'altre no, perquè s'emprenyarien, alguns suposo que es van emprenyar molt amb mi, però els hi vaig compensar guanyar la Volta a Espanya del 91.
0: Sí senyor, a part d'això que estem explicant, que em sembla que també esteu menjant entrepans, no? Ha, o sigui, serà una festa que s'allarga moltes hores. Els ciclistes passaran, què, en dos minutets, no, màxim?
9: Sí, és això, que realment val la pena molt reviure i immortalitzar el moment, perquè els ciclistes passaran molt ràpid. Ah, no esperaran que passin i passaran rapidíssim, per tant, val la pena. Sobretot hi ha la caravana publicitària, que és algo espectacular,
0: sí.
9: i això donarà peu a que hi hagi pues, una matinal festiva a Tour de França.
0: De què són els entrepans a aquesta hora, Melcio? I amb això ja tanquem la connexió.
9: No ho sé, encara no els he anat. De moment he vist una piscina allà, d'aquestes piscines així petitones de nens, plens de gels i de begudes, per tant, no és nevera, no. És una piscina plena de begudes, per tant,
5: olé.
9: Us convidem qui vulgui venir aquí a veure un refresc i a veure el cul.
0: Melcio, moltes gràcies. Fes-li un petó al Ramon Bonet, que hem tingut algunes dificultats.
9: Sí, aquí està. Felicitats pel programa, nen.
0: Gràcies. Ramon, gràcies. Melcio, un petó. Ens veiem pel poble.
9: Mira el WhatsApp.
5: Mira't el WhatsApp, Ernest.
0: Sí. Vinga, adéu-siau. És que la confiança fa fàstic aquí.
5: Menja el vídeo que t'ha enviat, Ernest.
0: Doncs ja veieu que el Tour de França, Sergi, té les seves coses negatives. Talla moltes carreteres, és un fullon per molta gent, però també té aquesta cara amable, aquesta cosa de la il·lusió, no?
6: Si la gent és feliç, jo sóc feliç, Ernest.
5: Doncs,
6: sí,
5: ja
0: fem una pausa per la publicitat i avui vindrà a fer-nos els esports el Bernat Balboa.
5: Que bé, és el Rocky, família de Rocky. Pegava una hòstia, que no vea,
0: No, avui no hi ha el Pedrol i vindrà un altre company del Departament d'Esports a parlar, evidentment, de tot el que ha passat a les últimes hores del Mundial i també recordem que avui Espanya juga contra Portugal, és a dir, Lamin contra Cristiano Ronaldo. Avui a les 9 a Dallas.
5: Ostres.
0: Allà on van rodar la sèrie aquella. Dallas.
5: Dallas.
8: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana,
10: Sona bé.
8: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
10: Sona el nou Micra.
8: I el 0% TAE.
10: Sona que estreno Nissan.
8: Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajut i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
11: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
12: REC 105 Barcelona.
13: Aquest estiu, a Vic, cada nit a les 10, vine a veure el màping del Temple Romà. Un espai, 2.000 anys d'història. Un espectacle visual que ens explica la transformació d'un temple. I si vols saber-ne més, vic.0.cat, Ajuntament de Vic.
14: A Mobles La Fàbrica estem de rebaixes per pioners de veritat. Troba els mobles que millor encaixen amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
15: Busques una experiència estiuenca, divertida i plena d'aventures? El Baliscamp és el teu lloc. Aquest estiu apunta't al Baliscamp. Del 29 de juny al 4 de setembre vine a gaudir d'activitats nàutiques a l'aire lliure per a infants i joves de 4 a 17 anys. Inscriu-t'hi ara amb el codi Ràdio Balís i gaudeix d'un descompte. Informa-te'n a cnalbalís.com. Aquest estiu viu el Baliscamp, l'aventura de navegar.
16: Quan l'objectiu del teu negoci és arribar sempre més lluny, cada detall compta. A Toyota Professional Master Track fa un any que acompanyem professionals, empreses i taxistes amb un servei especialitzat de venda i postvenda per a vehicles industrials i taxis. Totes les nostres ofertes especials per al teu negoci a Toyota Professional Master Track, a la Rambla de Guipúscoa 177, Barcelona.
17: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
18: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
19: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
20: Let's go!
21: La teva música.
22: My name is Alex Warren.
23: Arrak Sensing!
24: Estàs escoltant? Sí!

0: Seguim despertant Catalunya en aquest primer dilluns de la setmana. Primer dilluns, com si digués una altra, saps què vull dir? El que volia dir és la segona setmana del mes de juliol, 6 de juliol, després d'Àlex Borren. Saludem un company seu, en aquest cas el Bernat Balboa.
1: Adrià!
0: El primer que s'ha dit quan he explicat que venies i el teu cognom és com el Rocky, no? La broma aquesta de Balboa, què?
2: La fàcil. La de sempre.
3: No t'ho han dit mai,
2: no, no, no, no.
0: És que aquí sempre fem els acudits fàcils.
2: Exacte.
1: No es tracta de com fort colpeges, sinó de com fort et poden colpejar.
2: Molt bé, aquesta versió catalana, m'agrada.
1: Si saps el que vals, vés a buscar el que et mereixes. El món no és tot sol i ens ha sapat.
0: Què diràs, tota la frase?
3: Sí, perquè les ha buscat el ChatGPT i li deu donar 20 alternatives, oi?
1: Si jo puc canviar, tu pots canviar. Tothom pot canviar.
4: Clar.
1: Has de creure en tu mateix.
3: Per què no canvies de tema?
0: No, canvio jo de tema. Bernat.
2: Sí.
0: M'acabes de dir fora antena que avui és el dia més feliç de la teva mare perquè surts locutant a RAC 105. Quan normalment a la gent el que li fa il·lusió és sentir-nos a RAC 1, no?
2: Però
0: les vegades
2: me mare va al revés del món. No, me mare, quan vaig començar a treballar a RAC 1, sí, al principi em deia, quan surts? I doncs dic, pues, surto ara. Total, que dic, és que no et sento. I dic, a veure, com que no em sents? Estic sortint ara per la ràdio, m'has de sentir. Diu, que no, que està parlant, no sé, un home fent bromes, no sé què, tal, posant música. I dic, mama, és que crec que estàs posant RAC 105.
3: Ole, grande.
2: I diu, ostres, doncs m'agraden més, eh? I us escolta a vosaltres i no m'escolta a mi.
3: Un aplaudiment per la seva.
0: És oient del Matina Codina, la teva mare.
2: Sí.
3: Una la dona salut. De bandera, si m'ho preguntes.
2: No.
5: Com es diu la teva mare?
0: Això ens passa, que agradem molt a les mares. Sí. Doncs un petó, li vols donar records a
5: l'Ira? Sí, sóc en Lluís Canut i sempre m'agrada donar records a les mares dels col·laboradors d'aquest programa. Així que des d'aquí, Maria, salut, et faig una forta abraçada des del programa de ràdio.
2: Vale.
5: Que visca el Barça.
0: Perfecte. Escolta'm, va, entrem en matèria ja. Bernat, suposo que ens portes l'última hora del Mundial, no?
2: Sí, aquesta passada nit matinada s'han definit un altre partit dels quarts de final. En aquesta ocasió, la gran notícia ha estat la Brasil de Carlo Ancelotti, que ha caigut eliminada davant la Noruega d'Erling Haaland.
6: I on fa gols el Haaland?
2: On fa gols el Haaland? Doncs avui n'ha fet dos.
6: Ja vull dir jo, Canut, eh? On fa gols el Haaland?
5: Com estàs? Bueno, bé, bé. Sembla que està fent gols. Què tal la família?
6: Bé, bé, vaig avui al Pompeia a jugar a Domino.
5: Una forta abraçada.
0: Recordem que Josep Maria Minguella, exentrenador i també exmanager.
6: Bueno, era ajudant.
0: El Minguella va dir en el seu moment que Haaland no marcava gols a les lligues importants, a les competicions
6: Alemanya.
0: Importants, perquè diu que marcar la Lliga Alemanya no té mèrit. Escoltem-lo.
7: I el Haaland, atenció amb el Haaland.
6: Atenció.
7: A on fa gols el Haaland? El Haaland, que no teniu ni idea, home. A on fa gols el Haaland?
8: No,
7: a on fa gols el Haaland?
8: No,
7: a on fa gols el Haaland?
8: No,
7: a on fa gols el Haaland?
8: Al Dortmund.
7: Al Dortmund, Alemanya.
8: Sí.
7: Molt bé. No us entereu, home.
0: Bueno, i actualment fa gols i bastants, sí, em sembla, a la Premier, no? Bueno. I en el cas d'aquesta nit també ha marcat. No?
2: A la Premier uns quants, aquesta nit n'ha fet dos, n'acumula 7 en aquest Mundial i ha estat una peça molt important per aconseguir la victòria de la selecció noruega davant el Brasil.
0: Han estat tots borratxos a Noruega en aquesta hora.
2: Increïble, molt feliços, lògicament després de passar als quarts de final, però aquí la notícia ha estat que, clar, no hi comptava ningú amb l'eliminació del Brasil, ha estat la sisena eliminació consecutiva de la Canarinha en mans d'una selecció europea.
0: Vinga, Vinicius pa tu casa, eh?
9: Sí. Vinga, hombre, por camisa aérea, me he tomado todo paquete de chicles, ya no sé qué hacer. Me echaron del Madrid, ahora de la selección.
0: Si tens els diners fets, el que has de fer és desaparèixer.
3: Exacte, ara fa un pis a Marbella i tanca't a dins.
10: El Rafinha no ha jugat ni un minut, no?
2: No, estava lesionat. Ancelotti, el mateix
10: Ancelotti.
2: Hòstia,
10: bon Mundial ha fet Rafinha,
2: sí,
10: eh?
2: Sí, pobre, no. El problema el tindrem aquí després quan hagi de tornar, a veure com torna.
0: Apunta la teva pífia.
2: El tema és que, clar, ni Ancelotti ha pogut canviar aquesta mala dinàmica del Brasil. Des de l'últim títol l'any 2002, França, els Països Baixos, Alemanya, Bèlgica i Croàcia van eliminar el Brasil als quarts de final i ara ho ha fet Noruega als vuitens. Feia 36 anys, des del 1990, que els brasilers no queien en aquesta ronda quan precisament van perdre contra Espanya. Ho dèiem abans, els noruecs molt contents, molt alegres, després de vèncer el Brasil. Haaland, líder indiscutible de la selecció noruega, que també ha liderat, doncs, la celebració del seu equip sobre la gespa.
9: Qué susto.
0: Així és com, així és com pesquen els salmons, eh? Es posen al costat d'un riu, fan això... I els salmons s'agrupen o s'espanten i tal...
3: Del susto salten, no?
1: Oi, vas, perdona, el que toca el bombo és el Haaland?
3: Sí, toca el bombo, Haaland.
2: El Haaland lidera, doncs, aquesta celebració, més estil viking, no?
0: Sembla que facin rem, no? Que remen asseguts al terra.
2: Exacte, i juntament amb l'afició, doncs, celebren aquesta classificació. Ara bé, amb aquesta classificació assegurada, hem de saber amb qui s'enfrontaran els quarts de final Noruega, no?
0: Aviam, quins són els candidats?
2: Doncs, no, el candidat és un, que és Anglaterra, que ha vençut aquesta matinada a Mèxic, amb dos gols de Bellingham a la primera part, un altre de Kane de penal a la segona, i ben bé, poca cosa més per part dels anglesos. Bé, sí,
0: t'imagines Noruega a la semifinal?
2: Ostres!
0: Bé. Això no deu haver passat mai a la vida.
2: No, no, però estan fent un molt bon Mundial,
3: sí.
2: I davant d'una Anglaterra que avui ha deixat molts dubtes, perquè és veritat que han jugat molts minuts amb 10 jugadors, més de 40 minuts a la segona part. Han rebut un obús mexicà durant tot el partit. Els mexicans han fet fins a 20 rematades a porteria.
3: Holy tres.
2: I ho han tingut realment molt complicat a Anglaterra, però també han aconseguit aquest passi als quarts de final. Per cert, amb el blaugrana Anthony Gordon de titular.
0: Sí, sí. Què tal, bon partit del Gordon?
2: Bé, no, ha jugat els 90 minuts. Ha estat una sorpresa, perquè realment en el partit anterior d'Anglaterra va ser suplent. Anglaterra no anava guanyant i quan va entrar Gordon va fer dues assistències.
0: Hem fitxat bé. Es podria dir.
2: Jo tinc els meus...
5: Bueno, podemos decir que al menos esta noche se ha llevado... el premi Gordon.
2: Ningú se l'imaginava, aquesta.
3: No, que impossible de preveure.
0: Alguna cosa més sobre aquestes eliminatòries?
2: Sí, doncs bé, amb aquest Noruega-Anglaterra se suma també el França-Marroc als quarts de final i avui
0: això
2: sabrem...
0: Això serà la guerra, la hecatombe.
10: He vist un tio d'Anglaterra que a la celebració del partit saltant una tanca s'ha trencat el braç i espera el Mundial per celebrar la victòria, diguéssim.
2: Un altre que va celebrar, no sé si ho sabeu, el segon gol de Cap Verd contra l'Argentina, que va celebrar cap a la graderia per celebrar-ho amb la seva parella. Ho veu veure, aquesta imatge?
10: No. Estava en el camp.
0: I també he vist com han rebut al Congo la selecció.
2: Sí.
5: No sé, acabeu alguna frase?
0: D'aquí estava
2: esperant.
0: De Cap Verd, volia dir això. Volia dir això.
3: Si els de Cap Verd han anat al Congo, normal que es rebin així raro.
0: No, dic que la recepció que han fet a l'equip de Cap Verd...
2: Home, han fet un Mundial, sí. Han fet un Mundial molt i molt bo.
0: Hem de parlar ja de la selecció espanyola molt ràpidament, sisplau.
3: Muy rápidamente, mis cojones.
0: No.
3: Claro. Venga, hombre.
5: Exacto, porque tú lo digas.
3: Ahora llega España y rápidamente, hablando aquí del Congo.
0: Com pinta aquesta eliminatòria d'aquest vespre de vuitens, Lamine Yamal contra Cristiano Ronaldo?
2: Sí, a les 9 de la nit a Dallas, Espanya-Portugal. I més tard, bé, aquest partit serà important per decidir un dels equips de la pròxima eliminatòria dels quarts de final. L'altre partit serà als Estats Units-Bèlgica, que si us sembla, us explico una polèmica grossa.
3: Ara.
2: Resulta que una de les estrelles del conjunt nord-americà, Folarin Balogun, va ser expulsat en la victòria per 2-0 davant Bòsnia-Herzegovina als setzens de final. Doncs sabeu què? Amb una trucada de Donald Trump, això s'ha solucionat, s'ha arreglat. Segons avancen diversos mitjans nord-americans, el president dels Estats Units va trucar al president de la FIFA per reclamar-li que revertís la decisió.
0: O si no...
2: I Gianni Infantino, el president de la FIFA, li ha concedit aquest desig.
0: Oh, yes!
2: El més sorprenent del cas és que la FIFA no ha retirat la vermella.
0: Un escàndol, això, eh?
2: Buah. Ni ha eliminat la sanció.
3: Molta mia!
2: El que ha fet és ajornar-ne el compliment durant un any. Per tant, efectes
0: però
2: pràctics...
0: Però per què? No ho ha justificat de cap manera.
2: Bé, sí, la què FIFA diu? Assegura que... bé, tot i que la Casa Blanca, diu que no, la Casa Blanca no té res a veure
0: no,
2: amb aquesta
0: i ara.
2: Decisió.
0: No.
2: Però asseguren que tot plegat ha estat una decisió del comitè disciplinari, que ha aplicat l'article 27 del reglament que permet suspendre temporalment una sanció com aquesta. En canvi...
0: Sí, clar, vale, molt bé, però
3: quin motiu?
0: Ho deus haver de justificar, no? Per què ho fas?
2: O... Doncs perquè sí.
3: Perquè
2: Donald Trump ha fet la trucada.
0: Perquè la FIFA és corrupta i punto. Ja està.
3: Ara,
0: I perquè Donald Trump té molt poder.
3: I l'Infantino és calvo.
0: Escolta, Bernat Balboa, alguna cosa més? És tardíssim.
2: No, rec, marxo. Que lògicament Bèlgica, que està molt emprenyada perquè jugarà contra...
0: Ho fa molt bé el Bernat Balboa.
2: Ens ha caigut molt bé.
0: La seva mare és oient del Matina Cuina, no com la del Pedrol.
2: Ara.
3: Exacte.
2: Aquí he guanyat punts, eh?
5: La Maria Salut, una forta abraçada per meva, de veritat.
2: De part teva.
0: I demà explicarem què ha passat amb Espanya. Tu què diries? No, vull, no et posis sentimental, eh? Digues, objectivament, futbolísticament, Qui creus que té més opcions?
2: Jo crec que la selecció espanyola ha fet millor mundial fins al moment, tot i que tampoc ha vist la seva millor versió.
0: Cristiano Ronaldo ha dit que seria una alegria eliminar Espanya, que ha de dir.
2: Home, clar.
3: Sí. Evidentment.
0: Ara tornem.
3: Jo demà el bicho. El bicho!
1: El bicho!
4: Tiri, tiri, tiri. Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs el mateix passa amb això. L'assegurança de salut de Línia Directa t'ofereix accés directe als millors metges especialistes, als millors hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada amb menys esperes. Des de 19,90 euros al mes i sense copagaments. Truca al 917-700-700 o vine a directe a liniadirecta.com.
8: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja la teva manera amb Grimaldi Lines.
11: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
12: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
11: A més, té un 98% de carn.
12: És natural que es noti, oi?
11: Doncs sí, natural.
13: Argal Bon Natura. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
14: Ocasión. Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus. Ben.
15: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé. I et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
16: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
17: RAC 105 i RAC 1, mitjans oficials del Tour de França Grand Départ 2026, us convida a respectar les normes de seguretat.
18: Quan passi la cursa, no travesseu la calçada. Vigileu infants i animals de companyia. No correu al costat dels ciclistes ni els empenyeu. No poseu en risc la vostra seguretat per fer una fotografia i no utilitzeu bengales ni fumígens. La seguretat és cosa de tothom. RAC 1 i RAC 105, amb Tour de França Grand Départ 2026.
19: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
20: Els tres acords més famosos de la història del rock arriben al Bars Festival.
21: ZZ Top, la banda que va canviar les regles del blues rock, posarà el poble espanyol cap per avall amb la seva gira The Big One.
20: Ulleres de sol, barbes infinites i l'aura més inimitable de Texas.
21: El 19 de juliol, vine a formar part d'un dels directes més elèctrics de la ciutat.
22: Entrades a la venda bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
23: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
24: Mary Shore.
25: Sense nosaltres viuries igual. Però series una persona més trista.
26: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105. Amb l'Ernest Codina.

0: Aquí ens deia RAC 105 treballant perquè estigueu ben desperts en aquest 6 de juliol del 2026. Arrenquem setmana amb el bon flow que ens porta la Taylor Swift amb aquesta cançó de la banda sonora de Toy Story 5, I Knew It, I Knew You. Una Taylor Swift que aquest cap de setmana s'ha casat amb el jugador de futbol americà Travis Kelce, amb un munt de convidats, eh? El repassant abans amb la Mar Puga. Bon dia, Mar.
1: Bon dia, què tal?
0: Parlant de gent com Selena Gomez, Sabrina Carpenter, Ed Sheeran, també l'Anna del Rey,

0: 1985 a Barcelona, omplia el Camp Nou en un concert que va fer històric i va ser un 6 de juny, de juliol, perdó, que va fer-ho. I el 1965 als Estats Units aquesta cançó Satisfaction dels Rolling Stones feia història perquè arribava al número 1 de les vendes.
1: I no ens estranya perquè és per moure l'esquelet, sens dubte, una cançó inesgotable, rockera, fantàstica.
0: Oh, de les bandes sonores més maques del cinema, no? Podríem dir, el 1994, tal data com avui, s'estrenava aquesta meravella, Forrest Gump.
1: Emocionats, sí, Forrest Gump.
0: De les pel·lícules amb les que més he plorat. Això ens agrada a tu,
1: escolta, escolta, escolta, escolta, escolta, escolta, escolta. Mira, mira els Beatles, mira, mira, mira. Twist and shout, twist and shout. I per què estem escoltant aquesta meravella del rock?
0: Perquè el 1964 s'estrenava al Regne Unit una pel·lícula dels Beatles, A Hard Day's Night, i a més, també un 6 de juliol. Però del 1957 era quan es coneixien Paul McCartney i John Lennon.
1: Fixa't, hi ha gent, hi ha circumstàncies, persones que coneixes que et canvien la vida. Com tu me l'has canviat a mi.
0: Oh!
1: I aquesta cançó també fa anys, no, Gwyn?
0: Oh, la Lady Gaga treia Paparazzi el 2009. Ei! I el 6 de juliol del 1864, vull dir que ja fa molts i molts anys, es fundava la Creu Roja.
1: Aniversaris d'aquells famosos que no ens convidaran a la seva festa avui.
0: Començarem amb Pau Gasol, jugador de bàsquet català, avui fa 46 anys.
1: És més alt que un Sant Pau.
0: L'actor Kevin Hart en fa 47, l'Arnaldo Otegi, que aquest matí ho he dit malament, polític basc, en fa 68, també el polític George Bush, d'Estats Units, en fa 80, l'actor meravellós...
1: George Bush.
0: És que ni una, eh? Sylvester Stallone. Avui en fa 80. El Dalai Lama, 91. I aquest el diré bé, perquè ell és de Navarra. Avui a les 12, el Chupinazo. I a més, també un 6 de juliol, de fa 62 anys, naixia José Antonio Puga Martín, mi padre. Felicitats.
1: Tràfic d'influències posant tota la família aquí a les efemèrides.
0: Evidentment.
1: Però bueno, escolta'm, el teu pare és un home de bandera. Dóna-li records de per arriba.
0: I tant, què li donaré, per favor?
1: És el tercer cop que el felicitem avui. Sí. No passarà per la porta, eh? Molt bé, Marc Puga, gràcies per les efemèrides. De seguida més al matí, acudirà 10 i 11. Feliç Sant Fermín a tothom.
0: Vinga.
2: Floreció su brusquedad.
3: Matina Codina.

0: sensació de nostàlgia, de bons records i sobretot sensació d'haver encertat una vegada més programant aquest Lady Hear Me Tonight de Mojo, una cançó que sempre aporta festa, eh? I com que aquest programa és una festa, doncs la posem de tant.
1: I tant!
0: Estem trucant l'Alan, que fa 17 anys de part de la seva família d'Hostalric. A veure si l'agafa. A Hostalric, que tenien una plaga de mosques, ara li preguntaré com ho tenen, això.
1: Ai, sí, pobre.
0: A veure si n'està al corrent o no. Potser no l'agafa, eh?
1: Alan?
0: No, encara. Si no, trucarem la Maite. Prepara't.
1: Va, una més.
0: Un to més i ho deixarem aquí. Oh, no hi ha hagut sort. Anem a trucar doncs la Maite. En aquest cas, en fa 51. A veure si l'enganxem pendent del telèfon. És important, quan encarregueu una trucada, sempre intentar orquestrar aquella manera, aquella estratègia, perquè la persona felicitada pugui estar al tanto del telèfon i que l'agafi. A veure si ara tenim una mica més de sort. Si voleu encarregar una trucada, teniu correu electrònic. Acabem temporada. Hola, Maite.
1: Hola.
0: Mira, em dic Ernest. Hola. Codina. Et truco des de la ràdio, des del Matina Codina de RAC 105. No sé si ens coneixes.
2: Sí, una mica.
0: Bueno,
1: una
0: mica. Doncs et truquem per felicitar-te. Quan fas els 51?
2: Els vaig fer el dia 3.
0: Bé, no anem 3 dies tard, perquè el dia 3 era divendres i no devíem poder.
1: Per molts anys, bonica.
0: Escolta'm, Maite.
2: Moltes gràcies.
0: Ja ens va bé, parlar després de l'aniversari, perquè així ens pots explicar com ho has celebrat, no?
1: Clar.
0: Va caure bé amb divendres, no? Sí que és veritat que fot molta calor. Quina ha estat la celebració?
2: Doncs he fet moltes celebracions. De fet, jo crec que porto tota la setmana celebrant-ho, però la millor va ser ahir.
0: Així m'agrada.
1: Per què? Què vas fer?
0: Endavant.
2: Doncs ahir la meva germana, el meu cunyat i les meves nebodes em van donar un regalà.
1: Hola, quin?
2: Doncs un moble camper per la meva furgo.
1: Ostres, nena!
0: Molt bé.
1: Sí, és un regalà, sí.
0: Ets d'aquesta mena de persones, no? Sí. Que tu agafes la furgoneta, la furgoneta és casa teva, no? I
1: això.
0: Així pots dormir qualsevol lloc, oi?
2: Exacte, això és el que intento.
0: Entenc, Maite, que aquest estiu també faràs una sortida amb la camper. Quina serà la ruta?
2: Doncs m'hauré d'esperar a final de l'estiu perquè treballo a l'hostaleria, així que a l'estiu ho farem el que bonament podrem. Però quan arribi la tardor aniré, no ho sé encara on, però suposo que seguiria la meva neboda petita.
0: Molt bé. Escolta, quin ha estat el lloc més paradisíac on has pogut dormir? Allò que et lleves al matí i dius, mira quin paisatge, no? N'hi ha per flipar.
2: Aviam. Pues vaig anar fa relativament poc amb la meva millor amiga a Cala Mungo.
0: Mm-hmm.
2: I era hivern i hi havia les vaques a la platja, cosa que em va xocar bastant.
0: Sí.
2: O sigui que... Sí, jo diria que aquesta, Cala Mungo, però bueno, qualsevol lloc, eh?
1: Cala Mungo és una meravella. I a l'hivern aquests racons són més macos encara, perquè no hi ha ningú, estàs allà com és pau. M'encanta.
2: Sí. Però de fet, qualsevol lloc, eh? Allà on em pugui fer un cafè i prendre-me'l a l'aire lliure és fantàstic. Molt bé.
0: Doncs escolta'm, una imatge postal preciosa la que ens descrius, de part de la Gemma, el Rafa, la Lai i la Boni, que et volen felicitar. Diu que sempre tens un somriure als llavis, que és com un d'aquells ninos inflables que tenien fa anys els nens, que els picaves una vegada i una altra i sempre tornaven al seu lloc. Diu, tot i que avui treballa i farà hores i més hores a l'hotel, sempre fa més del que li toca. Segur que troba un moment per anar a la platja, veure la posta o la sortida de sol, fer una cervesa amb els col·legues, celebrar la vida, en definitiva, un tota la part de la teva germana, del cunyat, de les nebodes, que t'estimen molt.
2: Moltíssimes gràcies.
0: Has vist, Maite?
2: Molta il·lusió, Paixó, molta il·lusió.
1: Així,
2: som fantàstics.
0: Per això les fem, aquestes trucades, perquè sabem que us fan il·lusió. Quin dia t'espera l'hotel?
2: Doncs un dia d'orillo, perquè canviem el bufet.
1: Ostres.
0: Entesos. On és aquest hotel, perdona? On és?
2: A Calonja.
0: Ostres, Déu-n'hi-do, quins dies que porteu aquí a Calonja amb tot això de l'incendi a les Gavarres.
2: Sí, uns dies intensos.
0: Escolta, doncs molts ànims, que tinguis un bon dia i esperem que els bombers acabin de fer la feina, però sembla que ja està una mica més estabilitzat l'incendi.
2: Com a mínim està controlat, que ja és molt.
0: Molt bé. Doncs Maite, ha estat un plaer conèixer-te i parlar amb tu. Que tinguis un feliç aniversari.
2: Moltes gràcies.
0: Bona setmana.
2: Adéu, molt bon dia.
0: Merci, reina. Igualment, adéu-siau. desperta@rac105.cat. Encarrega la teva trucada i posarem tot l'amor, com hem fet ara, felicitant la Maite pels seus 51. I ara felicitem també el Joan Dausà per aquesta cançó que ha tret, dedicada a la seva filla, al costat de Mamaduixa. Es diu Papi, posa-la al disc i serà una de les cançons en català d'aquest estiu 2026. Peus a la...

0: Matina Codina, el programa de ràdio matinal amb més mencions al síndic de Greuges. De 6 a 11 a RAC 105.
1: Tiri, tiri, tiri. Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi?
2: Doncs quan escoltes que pots ajuntar les teves assegurances de cotxe i llar i estalviar directament amb la fórmula cotxe a casa de Línia Directa, també. A més, ara millorada amb la nova assegurança de llar.
1: Millor que genial.
2: Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917 700 700 o entra a liniadirecta.com.
3: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
4: Sona bé.
3: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
4: Sona el nou Micra.
3: I el 0% TAE.
4: Sona que estreno Nissan.
3: Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
5: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
6: Soc l'Igor de Carglass. Aquesta pedreta pot ser un gran problema si et pica el parabrisa. Perquè un de cada dos impactes acaba en esquerda. Val més que demanis cita a Carglass i en 30 minuts t'arreglem el parabrisa.
7: Carglass canvia. Carglass repara.
8: Joan, demana d'anar a Igualada. I després a la meva mare, Olà. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
9: Molt bé.
8: Arribarem a tot?
9: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
10: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
11: RAC 105 i RAC 1, mitjans oficials del Tour de França Grand Départ 2026, us convida a respectar les normes de seguretat.
12: Quan passi la cursa, no travesseu la calçada. Vigileu infants i animals de companyia. No correu al costat dels ciclistes ni els empenyeu. No poseu en risc la vostra seguretat per fer una fotografia i no utilitzeu bengales ni fumígens. La seguretat és cosa de tothom. RAC 1 i RAC 105, amb Tour de França Grand Départ 2026.
13: Ja és aquí l'estiu i Forus celebra amb tu i amb el teu negoci. Aprofita els Summer Days de Ford Pro en condicions exclusives en tota la gamma de vehicles comercials Ford Pro, només fins al 15 de juliol. És el moment de fer créixer el teu negoci amb la gamma líder en vendes a Espanya i a Europa. Vine al teu concessionari Ford Pro més proper abans del 15 de juliol. Xarxa Ford de Catalunya.
14: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
15: Verisure.
16: Matina! El que necessites perquè no es noti que vas adormit al matadero.

0: Your husband is coming.
1: Jo tinc la mateixa pregunta que es fa la Rei, però en aquest cas...
2: Quina?
1: Mirant cap a l'altre gènere, eh? En lloc de where is my husband, jo dic where is my wife?
2: Where is your wife, per favor.
1: Qui lo sa? Això ho sap només el destí.
2: Tot arribarà. Eh?
1: Bé, després d'aquesta cançó frenètica i glamurosa, parlem d'infidelitats amb la Mar Puga, perquè es veu que els homes i les dones que sou infidels ho sou per motius molt diferents. Tengo miedo de que me guste. Qui ho diu, això, Mar? Qui ho diu?
2: Ho diu una antropòloga, no ho dic jo. Ho diu ella perquè és especialista.
1: Una antropòloga, ho
2: antropòloga, diu. Antropòloga, sí. I diu que els motius de la infidelitat solen ser diferents entre homes i dones.
1: Endavant.
2: Per què els homes enganyen a les seves parelles? Segons aquesta teoria i el que diu ella, la infidelitat en els homes està relacionada amb un impuls biològic o sexual. És a dir...
1: Bueno, aquella excusa purament... que fan servir els homes infidels de dir és que sóc un animal programat per copular.
2: Únicament
1: per... inseminar.
2: Sí, per una atracció física, un desig, un impuls, una nit de boja i dir uf.
1: Doncs controla't, xato,
2: controla't,
1: que per això som animals, que hem evolucionat una mica, no?
2: En canvi, les dones, quan són infidels, acostuma a tenir un component més emocional. Segons l'antropòloga, les causes en les dones són haver-se enamorat d'una altra persona, que és aquell moment de et començo a enganyar i me n'adono. Ostres, que sento coses.
1: És una qüestió més sentimental.
2: O bé, un tema molt interessant, i és que les dones, és veritat, que tenim la ment molt perversa, i moltes vegades actuem per venjança. Per tant, després de sentir-se ferides o traïdes per la seva parella, pensen que la millor manera de fer mal és la infidelitat. I per això enganyen les dones.
1: Pregunta que tens dret a no contestar. Has sigut mai infidel, Tomar?
2: Mai a la vida, mai. Pensa que jo he tingut una parella, i quan he tingut la meva parella, és veritat que la meva manera de ser pot generar dubtes moltes vegades, perquè tu saps com sóc, i jo sóc molt juguetona i m'agraden molt els homes i tal, però mai he sigut infidel. Jo tinc una virtut molt bona, d'entre molts defectes, i és que sóc molt sincera. I jo no podria enganyar la meva parella i després mirar-la als ulls com si res. Jo prefereixo deixar-la o parlar-ho. Mira, m'està passant una cosa
1: i
2: que mai he enganyat.
1: Tu que et coneixes molt bé, quin creus que seria el motiu que a tu t'empenyarien una nit o d'una forma més habitual?
2: És que va bastant encaminat infidel amb l'estudi, perquè jo puc tenir, o segur que he tingut,
1: no,
2: i la meva parella
1: no,
2: també...
1: No seria per promiscuitat,
2: no,
1: perquè
2: jo...
1: sí, per passar una bona estona i tal.
2: Jo puc tenir un impuls sexual, però no, jo aconsegueixo no fer res, no ho necessito. En canvi, si tinc un factor emocional de que m'estic pillant d'una altra persona o que em vull venjar per alguna cosa que m'han fet, aleshores aquí sí que hi hauria una infidelitat. Sí.
1: Doncs fins aquí aquesta història que us acabem d'explicar.
2: I tu?
1: I que segurament que ha estat motiu de reflexió per part de molts oients. Què? Què?
2: Deixem-ho aquí, no?
1: Què?
2: Què? Has enganyat tu, no?
1: No. En algun moment he solapat una mica, però ràpidament ja he pres la decisió de deixar-ho, diguem-ne. Farem un altre dia d'això, eh? Vinga.

0: a David Guetta, que gairebé els seus 60 anys no para d'oferir recitals a diversos llocs. El més habitual, el més visitable, diguem-ne, és el que fa cada dilluns el Fuck Me I'm Famous de l'Ushuaia d'Eivissa, i tampoc para de treure cançons. És un tio molt prolífic i realment actiu, hiperactiu, diria jo. Aquí teníem la versió del clàssic What Is Love de Hathaway, Baby Don't Hurt Me. 10 i 38 minuts del matí. Això és el Matina Codina, RAC 105, i ara us parlem de Dua Lipa. Ja sabeu que fa poc també es va casar, com la Taylor Swift, amb una impressionant celebració a Palerm, a Sicília. S'ha casat amb el model i actor britànic Callum Turner, però ara no us parlem d'aquest casament,
1: no,
0: sinó d'una llista de restaurants que ha publicat la cantant britànica, que són recomanacions gastronòmiques, no, Mar Puga?
1: Sí, sí, ha compartit a Google Maps una llista amb més de 130 locals arreu del món que ella recomana visitar.
0: Clar, és que viatja molt aquesta dona amb les seves gires mundials.
1: També inclou 2.000 ampolles de vi que ella considera que són bones per fer un maridatge i són referències de vi. I dins d'aquests restaurants, d'aquests locals 130 arreu del món, 3 són de Barcelona.
0: Sí,
1: m'ha fet molta il·lusió.
0: Ha vingut diverses vegades aquí, sí. És molt fan de Barcelona i així ho ha manifestat la Dua Lipa moltes vegades. A veure, quins són aquests restaurants?
1: Clar, direu, quins són? On podem anar avui a dinar si estem a Barcelona? Doncs mira, el primer que recomana es diu Gresca. Un restaurant que diu que és un dels seus preferits, destaca la cuina catalana contemporània, la seva carta de vins naturals, i diu que et fa recuperar una mica el menú degustació. Aquest restaurant es troba al carrer Provença 230, a l'Eixample de Barcelona, i té bones referències, té bones crítiques pel que estan llegint. És aquesta cuina contemporània més tradicional, porta obert des del 2006, i sí, jo no el conec, jo que sóc molt d'Eixample, però l'aniré a conèixer.
0: Saps per què no el coneixes? Perquè no tens el monedero de la Dua Lipa. Acabo de mirar que el preu mitjà va entre els 40 i els 90 euros per persona.
1: Home, Déu.
0: Segurament, ja, en el seu cas, bastant més.
1: Saps que a mi no em molesta gastar per menjar? O sigui, jo no viatjo.
0: És un problema.
1: És un problema, i no, perquè jo gaudeixo molt d'un bon àpat. Llavors...
0: A casa meva això és un problema.
1: Sí?
0: Sí, m'ha faltat aquesta part de la frase, a casa meva. Perquè jo gasto molt menjant fora i...
1: Ja, a mi s'agrada molt menjar fora.
0: Va, el Gresca, què més? Què
1: el
0: més?
1: Segon és el bar Canyete. És el seu local de tapes preferit de Barcelona, que recomana especialment pel pernil ibèric, les anxoves, i que gaudeixes d'un ambient tradicional. Un establiment que funciona des del 1935, vull dir que és d'aquests tradicionals que ens agraden.
0: I on està aquest?
1: I es troba a la Ciutat Vella, al carrer de la Unió número 17. Bar Canyete.
0: En aquest cas, aquí el preu mitjà va dels 30 als 80.
1: Bueno, encara.
0: Bé,
1: ja,
0: sí, assumible. Què més?
1: I acabarem també a la Ciutat Vella, però en aquest cas al carrer de la Princesa, la calle Princesa, mira, al costat del Liceu de Barcelona, número 14, el bar Brutal. És el seu lloc de referència per prendre vins naturals i aconsella deixar-se recomanar pels cambrers, ja que ella ha anat, diu que has de tastar els calamars a la brasa, però que els cambrers ja et diuen, mira, demana això, demana allò altre.
0: Mira, justament ara ho he posat a Google i el primer que et surt és aquest calamars a la brasa, si t'hi fixes, Mar, veus? És xulíssim.
1: Oh, quina pinta.
0: Aquí no tinc preu mitjà, però sí que puc obrir el menú, per exemple... I veiem que són preus bastant normals, també. Per tant, a Dua Lipa...
1: Sí, és que a miqueta em sona, el Brutal.
0: En format austera, també el bar Brutal. Molt bé, doncs escolta'm, li farem cas, perquè té pinta de bon menjar i de bon veure.
1: Molt.
0: La Dua Lipa, I a més a més, se la veu molt autèntica, no és d'aquestes refinades, no? Vull dir que pot agafar-te un múscul i xupar-lo, saps que ve allò de...
1: Sí, sí, sí, 100%.
0: Molt bé. 10 i 42, gràcies, Mar.
1: A tu!
0: Ja sabeu que estem al tram final de la temporada. I aquí, en aquest moment de la temporada, és quan jo gaudeixo més, perquè a mi m'agraden molt les cançons estiuenques. I ara us en presento una que va entrar a la nostra programació musical aquest passat divendres. La firma Jason Derulo, al costat de DJ Goja. Es diu Mi Chico. I us convido que feu una immersió, que pugeu el volum i vibreu amb aquesta meravella, si us plau. Ara callem,

0: Matina Cudi. Hola, Maria.
1: Hola, Ernest.
0: Què tal? Que ens coneixem?
1: No, no ens coneixem, però ets un dels locutors més xachipirulos de Catalunya, no? Oh.
0: Això que acabes de dir, això que acabes de dir és preciós.
2: Oh, escoltes el programa que més i millor desperta Catalunya. A RAC 105, això és el Matina Codina.
3: Amb Ernest Codina.
4: RAC 105 Barcelona.
5: A Mobles La Fàbrica estem de rebaixes per piones de veritat. Troba els mobles que millor encaixen amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
6: Aquest estiu, que res t'aturi. Porta la teva furgoneta a Car House i prepara-la per a les vacances. Fes la revisió amb un 15% de descompte i emporta't un obsequi de regal. Demana cita a carhouse.es o enviant WhatsApp al 93 640 0072. Car House Service Plus, concessionari oficial Volkswagen Vehicles Comercials a Sant Boi i l'Hospitalet.
7: Del 1 al 15 de julio, qué difícil encontrar el mosquito de madrugada. Y qué complicado no dormirse viendo el tour. En cambio, tener un Volkswagen de ocasión está chupado. Solo del 1 al 15 de julio, llévatelo con 2.000 euros de descuento por financiar y 2 años de mantenimiento long drive. Volkswagen Approved. Vehículos seminuevos y de ocasión.
8: Compra el teu cotxe d'ocasió a Volkswagen Mogauto Barcelona i Badalona.
9: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
10: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
11: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
10: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
12: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor... És que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.

0: El disc més icònic, emblemàtic i important de la trajectòria del suec Avicii, mentre estava en vida, ens va regalar cançons tan fantàstiques i estiuenques com aquest Hey Brother, 7 minuts i les 11 del matí, abans...
1: Ai, què?
0: No, és a dir, abans que es popularitzés això de dir què passa, bro, ell ja deia Hey Brother. Saps què ve?
1: Sí,
0: hey Brother, hey
1: brother.
0: Germà, tu dius bro o no?
1: Jo dic bro, sí.
0: Sí?
1: Dic bro al meu bro. I el meu pare, perquè el meu pare i el meu germà últimament es diuen bro. Llavors,
0: entre ells.
1: Bro, sí. Però en plan, sí. I els amics del meu germà també li diuen bro al meu pare, i el meu pare li diu bro als amics. Però és com a cachondeo. Jo sé, a vegades els dic, bro.
0: L'idioma està viu i, malauradament, el català està perdent pistonada també en favor d'anglicismes com brother.
1: Brother. No, en aquest cas és a cachondeo.
0: Jo... dic, soc més de dir germà. Germà.
1: Sí, clar, és sí. Un germà, no li dic germà, li dic bro. Però què passa, bro?
0: A partir d'avui et diré germana.
1: Va, germà.
0: Com estàs, germana?
1: Què passa, germà?
0: Escolta, dos anuncis...
1: Dos?
0: No, és mentida.
1: Una mica més.
0: Són 2:41.
1: Val.
0: I rebem Toni Clapés amb la crítica del programa d'avui. Que entre que hi ha de sèrie no ve gaire de bon humor i
1: sí,
0: aquesta
1: va.
0: Calor, a pronostico suspens avui.
2: Atenció a este temazo de línia directa. Directo al número uno. Valora. Tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
3: El éxito está asegurado.
2: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
5: Aquest estiu tria un cuidador contractat legalment i estalvia't disgustos i preocupacions. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
6: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels robatoris, tens això. Movistar Prosegur Alarmes.
7: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara més, t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
8: Compartir una síndria d'Aldi a l'estiu és el millor.
9: No ho comparteixo.
8: El que he dit?
9: No, la síndria. Aquesta setmana la síndria ratllada, 0,69 al quilo.
8: I el préssec groc a 2,39 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
9: Que poc que costa comprar bé.
10: T'agraden les motos? Tens o vols una Honda? Doncs para l'orella. El teu concessionari oficial Honda Movento Kaimoto arriba amb més força que mai. Amb un nou espai amb tota la gamma Honda, accessoris, equipaments i molt més. Vine ja a Sabadell, carretera de Terrassa 169 i comença a rodar. Movento Kaimoto Sabadell. Honda, com no l'has viscut abans.
11: RAC 105 i RAC 1, mitjans oficials del Tour de França Grand Départ 2026, us convida a respectar les normes de seguretat.
12: Quan passi la cursa no travesseu la calçada. Vigileu infants i animals de companyia. No correu al costat dels ciclistes ni els empenyeu. No poseu en risc la vostra seguretat per fer una fotografia i no utilitzeu bengales ni fumígens. La seguretat és cosa de tothom. RAC 1 i RAC 105, amb Tour de França Grand Départ 2026.
13: Ja és aquí l'estiu i Ford ho celebra amb tu i amb el teu negoci. Aprofita el Summer Days de Ford Pro en condicions exclusives en tota la gamma de vehicles comercials Ford Pro només fins al 15 de juliol. És el moment de fer créixer el teu negoci amb la gamma líder en vendes a Espanya i Europa. Vine al teu concessionari Ford Pro més proper abans del 15 de juliol. Xarxa Ford de Catalunya.
14: Cada dia de 6 a 11, Matina Codina. Amb l'Ernest Codina.
0: Toni, bon dia, Toni Clapés.
15: Què tal? Bon dia.
1: Hola, Toni.
16: Hola,
15: feina,
16: Toni,
15: anem per feina,
16: que guapo.
15: Gràcies, anem per feina perquè he de preparar el meu programa.
0: Clar. Doncs escolta, endavant. Orelles ben obertes, companys, a intentar Olen. Millorar tot això que digui el Clapés, va.
15: Doncs mira, abans que res m'agradaria saber si teniu alguna espècie d'imant per aconseguir que la gent no vingui a treballar amb vosaltres.
1: Per?
15: Què passa? No, la setmana... Mira, t'ho explico ràpid. La setmana passada la Mònica Usar no va venir, teníem l'Abel Caral. Sí. Avui al Pedrol d'Esports...
0: Estem en aquella època de l'any que la gent ja es comença a gronxar.
15: Ara. Està. El Pedrol ni està ni se l'espera. No. Ha vingut el Bernat.
0: És festa major Esparreguera aquesta setmana i veuràs que no vindrà ningú.
1: Ah, amigo.
15: El Becari tampoc ha aparegut.
17: És veritat.
15: Hòstia, vull dir, no sé, aquest programa és campixa, macho. Vull dir, teniu tan poca autoritat...
0: Sí, quina coincidència, no?, que el mes de juliol aquí comença a fallar
16: ara,
0: tot.
16: Ara, això, bon. Això.
15: Ja està. Feu que aquí hi hagi més baixes que a l'escola pública.
0: T'he de dir que fins i tot m'està fent mandra a mi venir, el mes de juliol.
16: Si només però, queden 3 setmanes.
1: A mi no, a mi fa molta il·lusió.
0: Jo aquest matí he pensat, hòstia, que bé que em quedaria jo aquí amb el ventiladoret aquest, però bueno...
15: Doncs mira, avui, per tant, el pitjor del programa és aquest poc compromís dels professionals cap al matina.
0: En canvi, els que han vingut bé, no?
15: No, els que heu vingut bé, però... Sí, sí. És lo normal.
0: Perfecte. Això ha estat el pitjor i el millor.
15: El millor del programa m'ha fet molta gràcia al moment Sant Miquel de Balanyà trucant
16: bon, el Ramon.
15: Al poble del Codina per parlar del tour.
0: Sí, que... perquè passa per allà a les 13:22 minuts del migdia, que per cert, no sé si us ve de gust escoltar un missatge de la meva mare.
16: Sí, tant. Home, sí.
0: Està nerviosíssima. Mira, nerviosíssima, que diu que li fa mandra anar-hi, perquè hi ha molt ambient i tal, per la calor, però que potser va treure el cap. Escoltem la meva mare.
17: Hi ha una moguda espectacular de gent, molta gent, molta gent. Bueno, ara no hi he anat jo cap allà, però perquè els carrers no, aquí davant de casa, cotxes i gent vestida de groc i, bueno, que tothom va busca el lloc. Jo no hi vaig perquè tinc por del sol. Però encara igual trec el cap fins allà a la carretera.
16: Hi vagis, Pilar.
17: A veure si els veig a baixar per allà.
15: Senyora.
17: Va bé? Va, una abraçada. Fes propaganda a Sant Miquel de Balanyà, que hi ha molta gent.
0: No, home, si no faig una altra cosa,
16: Si t'han donat un premi per això, per la promoció que fas de la comarca.
1: Ha donat una abraçada pel Lluís, jo crec.
15: Sí, ha fet una abraçada, perquè jo sempre li demano una abraçada.
1: Sí, sí.
15: Ja. Entre la Pilar i jo ja comencem a veure, ja comença a veure una mica
0: de... T'he de dir que això... Deixa estar la meva mare en pau. T'he de dir que això del meu poble és increïble, m'estan passant vídeos i estan corrent les cerveses, però és una... O sigui, aquí, això que diem,
16: Ningú treballa en aquest país,
0: te n'adones? O sigui, foten entre pans, cervesetes... Tot plegat per un minut que passaran les bicis per allà, m'entens?
16: Sí, en plan, venen al Tour de França, anem a emborratxar-nos, vole!
15: Escolta, m'ha agradat aquest moment de ràdio, i a més ho heu fet amb una primera espasa del ciclisme, com ho ha estat sempre el Melcio Mauri, de tal manera que enhorabona per la fàcil.
0: Molt bé. Molt bé. Per tot això, ja veuràs que suspenem igualment.
16: Ja veuràs.
15: Llavors, per un programa on ningú hi vol treballar...
0: dures declaracions,
15: Però que genera de tant en tant moments entretinguts, com el del Codina trucant al seu poble.
16: Molt de tant en tant.
0: Que barat.
15: La notícia... Ai, la notícia. La nota... La nota del Matina Codina d'avui és... un 4.
0: Veus?
1: Sabia
0: que no arribàvem ni al 5 pelat. Toni, tu també necessites vacances i que el setembre ho veuràs tot d'una altra manera. Toquem el 2, us deixem amb l'Albert Buscarons, però abans firmem el programa, com sempre, perquè s'ha de ser agraït a la vida, que són 4 dies. Alan Lillo, moltíssimes gràcies.
18: Ha estat un plaer.
0: I guarda't a la calor. Tu també, Sergi.
16: Un honor, Ernest.
0: Però tu no tens piscina a casa com el...
16: Gràcies.
0: Gràcies, refrescar-te, però algun dia la jo vindré. Tampoc, no pateixis. Jo, aigua fresqueta a la dutxa també funciona.
16: Dutxem-nos junts.
1: Que rico.
0: No, perquè hem dit fresqueta. La...
19: Ustedes dos estáis enrollados también.
1: También.
0: Saps com m'agrada menjar-li l'ojete al Sergi Ferrer?
16: Ala, el diablo era subtil fins ara.
1: Quina imatge.
15: Tus huevos ahí. Claro que sí.
0: No, ahí no, un poco más abajo.
16: Sí, tiene que apartarlos para comerme el ojete.
1: Oh, conocida, my gosh.
15: La conocida zona cero, ¿verdad?
0: És que jo crec que a partir del juliol ja es pot començar a ser considerat.
16: És el Pirineu català.
1: És igual tot.
19: Ustedes estáis en antena ahora todavía,
0: ¿no? Sí. Es gracioso, es gracioso. I Buscarons va dir, intenta ser puntual avui. I ha passat.
16: No, li estava menjant l'ojete a Sergi, perdona.
0: Sí.
18: Jo li hago la mar ara, home.
0: Bar Puga i Xavi Cazorla, que ja sou gairebé una entitat.
18: Sí.
0: Gràcies a tots dos.
1: No, a tu.
0: I gràcies també a la Mònica Usart, al Bernat Balboa, cosí de Rocky Balboa.
20: És mi primo, Adrián. Vinga, pulgada a pulgada, golpe a golpe. No importa lo fuerte que golpees a la vida, sino lo fuerte que te puede golpear.
19: És veritat.
20: Joder.
1: Ja està, no?
16: No sap què més. Estima que no té la frase.
0: Soc Ernest Codina. Calla. Soc Ernest Codina. Podeu callar?
19: Calleu, sisplau.
0: Mira, no dic ni el meu nom avui. Busqueu-lo a Google.

0: És la nostra superestrella sonant amb aquesta cançó intensament des del mes de setembre de l'any passat. És Aitana.
1: La teva música
2: amb Albert Buscarón.
0: Què tal? Un matí d'estiu més al teu costat. És dilluns, és 6 de juliol i aquí estem preparats i activant-nos després del matí nacudina. Què tal? Salutacions a l'Albert Buscarón. Comencem a donar-ho tot de seguida, ara mateix, amb una de les cançons mítiques ja de Dua Lipa. Ja no cal ni presentar-te el New Rules. Molt bon dia, família!

0: talk about.
1: La teva música.
2: RAC 105.
3: Formació professional. Estudis que no sols et preparen per encaixar en un únic perfil. A iLearn, amb el 90% d'ocupabilitat dels nostres cicles, encaixes en la vida real. iLearn, FP oficial, amb futur reivindicatiu.
4: Només per tu, només per ser de mi MediaMarkt, tens un 15% de descompte a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app. Només el 6 i 7 de juliol, el millor descompte de l'estiu és a mi MediaMarkt. Encara no n'ets membre? Descarrega't l'app i fes-te'n ara!
5: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
6: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
7: RAC 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet, a l'aplicació i a tots els aparells electrònics.
8: Alexa, posa RAC 105.
9: RAC 105.
10: Google, posa RAC 105.
11: Siri, posa RAC 105.
12: La teva música.
13: Microones, posa RAC 105.
14: Aspiradora, posa'm RAC 105.
15: La teva música.
16: No, l'aspiradora encara no. RAC 105. Sintonitza'ns on vulguis.
17: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
18: Soc l'Aida, de Carglass. Ho sabies que demanar la teva cita online és molt senzill? Entra a carglass.es, introdueixes la matrícula, esculls el taller més a prop teu, dia i hora, i llestos, reserva feta.
19: Carglass, go!

està rebentant amb totes les seves produccions darrerament és Ugel. Aquesta és la seva Jamaican Bam Bam, una d'aquelles melodies irresistibles que ens estarem trobant a tot arreu durant tot aquest estiu, i tant que sí. I ja que els DJs són les noves estrelles del rock i ja que hem entrat en aquesta dinàmica, doncs donem pas a l'australià Cyril, un altre dels que ha tingut gran protagonisme en aquests últims mesos a Rack 105, amb les seves versions de clàssics. Aquesta, la més sonada, i tant. Stumbling In.

Ha sonat molt fort i molt intensament aquesta cançó en els darrers dies, degut a l'inici del Tour de França i tant que sí, el Grand Départ des de Barcelona. Energia de Doctor Prats, aquest és el seu himne ciclista. Per donar pas de seguida a una d'aquelles cançons que ho van rebentar, van marcar una època, i és que l'Eurodance va tenir enormes artistes. Com Kate Ryan, la que sona ara és el Desenchanté. Desenchanté.

0: Rexem 5 Barcelona.
1: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
2: Kia, movement that inspires.
3: Un altre cop el teu amic al nostre sofà llit.
4: Pobre, que és que ha discutit amb la dona.
3: Ja, però cada vegada que la seva dona l'engega a dormir al sofà ve el nostre. I a sobre en Beethoven s'hi ageu amb ell. Beethoven, vine aquí.
5: Selecció de sofàs llit de Galeries del Tresillo. Una comoditat tan gran com els seus descomptes. Galeries del Tresillo.
6: Aquest estiu, que res t'aturi. Porta la teva furgoneta a Car House i prepara-la per a les vacances. Fes la revisió amb un 15% de descompte i emporta't un obsequi de regal. Demana cita a carhouse.es o enviant WhatsApp al 93 640 0072. Car House Service Plus. Concessionari oficial Volkswagen Vehicles Comercials a Sant Boi i l'Hospitalet.
7: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes. Amb vins de De Müller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caus, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros. Amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
8: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el barri. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
9: La teva música.
0: Rex 55.

El reggae és, sens dubte, un estil que entra una mica millor encara en dies de calor i d'estiu com aquest 6 de juliol. Per això acabem d'escoltar el Root de Màgic. Aquesta va ser la seva cançó més important. I ara, una de les bandes que s'acomiada aquest any serà un comiat que farà mal, eh? A l'Estadi Olímpic, 4 dates a l'octubre pels Oques.

Aquesta és la nova cançó de la nostra estimada Maria Jaume. Festa i drama també forma part d'un disc rodó anomenat Sant Domingo Forever. Camí de les 12 d'aquest matí del dilluns arriba la gran protagonista del cap de setmana, més de 1.000 convidats al casament de Taylor Swift al Madison Square Garden, en ple centre de Manhattan. La cosa discreta no ha acabat de ser-hi. I aquí la tens, l'artista més important del planeta, amb un altre dels seus hits més recents aquí, Opa Light.

0: amb Albert Buscarons.
1: Like a Prayer, aquí tens el tema de Josh Fawes, una de les apostes de RAC 105 que està tenint un rendiment increïble. Us està agradant molt, ho celebrem. Així comencem una hora més plegats. Què tal? Salutacions a l'Albert Buscarons. Això continua amb força i amb gana. RAC 105. Hi ha una cançó que ara farà 17 anys que es publicava, el Bad Romance de Lady Gaga.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Esteu intentant entrar en una llar protegida. Estem avisant a la policia.
3: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure. Perquè quan confies en Verisure, confies en el referent mundial en alarmes. Amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'avançar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
4: Verisure. L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes.
5: Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
6: Amb estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Stellantis Financial Services, només aquest mes.
7: Citroën.
6: Consulta citroen.es.
8: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
9: La Zurich Marató Barcelona no és només una marató, és velocitat.
10: És passar corrent davant la Sagrada Família.
9: És sentir la brisa del Mediterrani.
10: És la sensació de volar quan apareix l'Arc de Triomf.
9: És monumental.
10: Monumental pel seu recorregut molt ràpid i icònic.
9: I monumental per l'ambient. Barcelona t'empeny. Zurich Marató Barcelona, 14 de març de 2027.
10: Inscriu-t'hi ara a zurichmaratobarcelona.es.
11: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara, a més, t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.

Aquest va ser el cop de sort de Doechii, que, home, després ho va enllaçar amb la banda sonora de El Diablo Vista de Prada, cançó amb Lady Gaga, en el seu prime, la Doechii. Doncs aquí seguim, amb una altra de les cançons que ho han rebentat des de principis d'any, arribant amb força a l'estiu. És moment de fer-nos uns tu-tu-turú amb Sidderland.

És una de les cançons més poderoses de Sia. Sona Unstoppable. Déu-n'hi-do. L'artista australiana, quina energia i quina cosa tan seva, no?, a l'hora de fer cançons. Seguim avançant. Ara des de casa, els de Calafell tenen nova cançó. Es tracta dels Búhos. Aquesta amb Leire Martínez es titula No hi ha pla B.

0: Rexem 5 Barcelona.
1: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
2: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig, sempre et deixa sense alè i sempre s'escapa algun ric. Aquest estiu vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
3: Matina Codina Best Moment.
4: Els austríacs s'havien plantat a 700 amb la mateixa pregunta que es fa l'Ernest Codina quan es lleva de ressaca un descampat de ceba. Com he arribat jo fins aquí? No m'ho explico.
5: És veritat.
4: Àustria tenia una oportunitat històrica perquè teles i ràdios d'aquí i d'allà deixin de donar pel sac amb el futbol, amb el Mundial i amb que si Cucurella peina té.
5: Ah.
4: Per tant, no espereu una anàlisi futbolística per part meva. Em continua fent molta gràcia que hi hagi dos tios amb nom d'arbre, Olmo i Pino, dos drogadictes, Porro i Raya, i futbolistes amb noms del FIFA quan no tenia la llicència i feia noms falsos com Grimaldo o Laporte. El presidente Laporte inauguró l'estadio. Esperem que caiguin ja perquè un mundial acabaria de destruir Catalunya i això, companys, ja ens encarreguem nosaltres.
3: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

Molt poderosa aquesta nova cançó dels Catarres, ho han demostrat amb les seves dues aparicions en directe aquest cap de setmana, tant al Canet Rock com a la Festa Major de Terrassa, tothom ballant al ritme d'aquesta diumenge sense drama. I aquí seguim fent dilluns a RAC 105 amb el bon so de Capital Cities i el seu número 1, Safe and Sound.

Aquesta és una de les cançons que més triomfa als directes dels Dietz Tandem. És la cançó que ens van presentar l'estiu del 2025 i que seguim gaudint. Busquem la una del migdia. Estàs a RAC 105 ben connectat i connectada. Números 1 enormes com aquest Love Runs Out de One Republic.

0: La teva música.
1: RAC 105. Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
2: Valorado.
1: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
2: En España.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
4: Què et passa?
5: Que no em tanca la maleta.
4: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
5: Bé, si trec uns quants banyadors...
4: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
6: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
4: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Aquest any 103, el 29 de novembre l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
9: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.

0: Aquest és Bruno Mars.
1: La teva música.
2: Amb Albert Buscarón.
0: A Just Might és una de les cançons que formen part del seu últim projecte d'Irromàntic que arriba en directe a Madrid, això sí, aquesta mateixa setmana. Sort ells que en tenen. Seguim avançant. Salutacions a l'Albert Buscarón. Una hora més de música, ara amb Pànic de Disco. Rancen.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
3: Si Espanya marca el dia 6, tu acumules. Fer la compra bé suma un 1% addicional al 8% habitual per cada gol de la selecció quan posis carburant a les gasolineres Carrefour i poses el turbo al xec estalvi. Només per ser socis del Club Carrefour i tenir l'app Mi Carrefour.
2: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
5: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
6: RAC 105 i RAC 1, mitjans oficials del Tour de França Grand Départ 2026, us convida a respectar les normes de seguretat.
7: Quan passi la cursa, no travesseu la calçada. Vigileu infants i animals de companyia. No correu al costat dels ciclistes ni els empenyeu. No poseu en risc la vostra seguretat per fer una fotografia i no utilitzeu bengales ni fumígens. La seguretat és cosa de tothom. RAC 1 i RAC 105, amb Tour de França Grand Départ 2026.
8: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
9: Verisure.

Papi, posa-la al disc. Aquesta és la nova cançó de Joan Dausà, Mama Duixa, que és una de les revelacions absolutes d'aquest estiu del 2026. Va, que seguim apuntant en bona direcció i disparant a números 1 com el

Soc la Nayara Fernández i mira, us interrompo només un segon perquè si assegures el cotxe amb Línia Directa, no només tindràs una de les assegurances de cotxe més ben valorades a Espanya, no, sinó que també podràs estalviar des del primer dia, perquè si t'hi canvies, et milloren el preu de la teva assegurança directament. Truca al 917-700-700 o entra a lineadirecta.com. El valor de ser directe. Ara ja sí, podem continuar amb una de Knals Barkley, que és Crazy.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes. Amb vins de De Müller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caus, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros. Amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
2: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
3: Aviam aquest botó.
4: No, espera. Que sigui el que hagi de ser.
5: Benvingut a la màquina del temps de RAC 105.
6: Ostres, de cop som als 2000.
4: Aviam, puja la intensitat. Hem viatjat als 90. Mira, un pis per un milió de pessetes.
6: Això és brutal.
4: Màxima potència.
6: Els 80.
4: I com has dit que es diu aquesta màquina?
6: El ritme de la nit, de RAC 105.
0: Cada divendres i dissabtes de 9 a 12, viatja en el temps i surt de festa amb l'Héctor Huguet.
6: El ritme de la nit.
7: Només a RAC 105.
0: RAC 105.

0: Aquest estiu anem amb tu, vagis on vagis.
1: I estem segurs que no podràs canviar d'emissora.
0: Rec 105.
2: La teva música.

0: RAC 105.
1: Aquest clàssic de l'Ariana Grande, que ja és el 2014, es fa 12 anys des que es va treure. Actualment, aquest artista està en el seu The Eternal Sunshine Tour, 1:38 del migdia. Salutacions de Nayara Fernández. De seguida tindrem els Amics de les Arts, però abans... La teva música. RAC 105. Damiano David, Tyla i Nile Rodgers amb Talk to Me.

és una segurament de les candidates a ser la cançó de l'estiu 2026, aquesta, el grup maresmenc d'Anixix, que s'aturi el temps. Prop ja de les dues del migdia, seguim amb molt bona música com aquest clàssic de David Guetta del 2002.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Tiri, tiri, tiri. Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs quan escoltes que pots ajuntar les teves assegurances de cotxe i llar i estalviar directament amb la fórmula cotxe casa de Línia Directa, també. A més, ara millorada amb la nova assegurança de llar.
3: Millor que genial.
2: Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917-700-700 o entra a liniadirecta.com.
4: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
5: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
6: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes. Amb vins de De Müller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caus, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros. Amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
7: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
8: Medisure.

0: La teva música
1: amb Nayara Fernández.
2: Amb aquesta de Hagel arrenquem nova hora aquí a la teva música de RAC 105. Salutacions de Nayara Fernández. Dilluns 6 de juliol estaré acompanyant-te de 2 a 5 de la tarda. Per cert, avui és el dia del petó robat. Aquesta és la primera cançó del senzill de Motomami. És La Fama.

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren!
1: Aquest és el sol RAC.

0: Aquest estiu serà llarg i farà calor, molta calor.
1: Però de la música ens n'encarreguem nosaltres.
0: RAC 105, l'estiu sona aquí.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Èxit. Resultat que no depèn de les expectatives dels altres. Si a Ilerna tu esculls com, quan i on estudiar, les expectatives que compleixes són les teves. Ilerna, FP oficial, en futur reivindicatiu.
3: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuendamundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és...

taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.

escoltar, que és una cover de l'original de Kate Bush, coneguda sobretot per la sèrie Stranger Things, prop ja de la d'un quart de 3 de la tarda. Us portem una novetat de divendres passat de Jason Derulo, Melody i DJ Goja.

0: RAC 105.
1: Mítica cançó que sonava al Carnestoltes del meu col·le, no sé si vosaltres, i que a més va ser número 1 dels Billboard Hot 100. I mira, avui hi ha Mundial Portugal contra Espanya a les 9. Anem a començar a escalfar motors. Una cançó que va fer Shakira, Day Day.

0: Rexensing Barcelona.
1: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Per cert, que ja han començat les rebaixes.
4: Raül, si us plau, jo no compro res de rebaixes.
3: És que el sofà que t'agradava tant ara està a meitat de preu.
4: Ah, sí?
3: Sí, però com que tu no compres a les rebaixes...
4: Jo no, però em bataven sí. Va, bet.
5: Rebaixes a Galeries del Tresillo. Sofàs, matalassos i decoració amb fins a un 50% de descompte. Galeries del Tresillo.
6: Matina Codina Best Moments.
7: Mèxic ja està classificada.
8: Bravo.
7: I s'ha fet bastant viral un tall de Latinos Televisión. Connectem amb la celebració de Mèxic, on tenim un reporter, senyor, amb ulleres, molt digne, molt maco, que podia ser treballador de Catalunya Ràdio.
8: Sí.
7: I l'acabaran mantejant.
9: Vamos en este momento con Jorge Monroy, quien se encuentra en Paseo de la Reforma. Jorge, adelante.
10: Pues muy buenas noches desde las inmediaciones del Ángel de la
7: Quiere volar. M'agrada molt el quiere volar. La gent pensa que quiere volar. Quiere volar.
8: I això només és perquè s'han classificat per setzen.
6: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
0: RAC 105.

Aquesta nit, per desgràcia, s'ha hagut de tornar a posar el ventilador i mira que portàvem unes nits bastant tranquil·letes, però mira, han pujat les temperatures i és el que hi ha. No baixem el ritme amb una cançó del 2004, l'any que jo vaig néixer, dels Black Eyed Peas. Això és Let's Get Started.

Ginestà, que és un dels grups que estarà al Festival Terra Mar CaixaBank de Sitges del 2026, que, per cert, si entreu al nostre Instagram veureu que hi ha un sorteig actiu. Prop de les 3 de la tarda ara ve un clàssic de la Lady Gaga del 2011.

Que bonic és quan t'escriuen cançons i també quan te les dediquen, igual que van fer els tiets amb Olivia. Prop ja de les 3 de la tarda, ara ve un èxit dels The Wanted que es va gravar exclusivament a Ibiza. Això és Glad You Came.

0: talk about.
1: La teva música
2: amb Nayara Fernández.
3: Amb aquestes divas del pop, Madonna i Sabrina Carpenter, arrenquem nova hora aquí a RAC 105. Salutacions de Nayara Fernández. Continuem amb l'himne de l'estiu de fa dos anyets, Figaflowers.

mi encara em falta bastant per tenir un anell de compromís, però bé, ens esperem 2-3 anys. Where is my husband, de la Rey, que ja és una insígnia que es quedarà per tota la vida, prop d'un 3:15 de la tarda. Ara ve Katy Perry amb un clàssic. Firework.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: My name is Alex Warren.
2: Give it up for Alex Warren!
3: La teva música.

Amb aquesta energia tindrem els Doctor Prats el dimecres a Gandia i el dijous al Pride de Barcelona. I també una cançó que dona molta energia és la propera de la nostra estimada Rosalía i que es va convertir en un himne de l'estiu. Despecha.

0: REC 105 Barcelona.
1: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig, sempre et deixa sense alè i sempre s'escapa algun ric. Aquest estiu ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
2: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes. Amb vins de De Müller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caus, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros. Amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
0: Recupera els millors moments del Matina Codina a l'aplicació de REC 105 i a Spotify.
3: Es el universo entero reflejado en unos ojos. Bienvenidos a First Date, donde hay amor, incluso el silencio suena hermoso.
4: ¿Qué?
0: Sense música, trinxats, picats i preparats per ser absorbits d'una sola escoltada.
3: ¡Recogemos el dinero! Hay comodín de la llamada.
4: Estás barrejant concursos adelante. Des de fa dues setmanes.
3: Marcamos la B, donde el amor es la única locura que vuelve sabios a los corazones.
5: És molt pesat, aquest senyor.
6: Matina Codina Best Moments. Perquè ens escoltis al teu aire i sense interrupcions.

Aquesta cançó de la Britney Spears, que de fet jo la vaig conèixer gràcies a Operación Triunfo, quan a Operación Triunfo 2018 l'Alba i la Natàlia la van cantar. Prop de les 3 i 40 de la tarda. De seguida tindrem els Catarres, però abans Chapel Run, que ens porta el seu Good Luck Babe.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

Mentre esperem que Carly Rae Jepsen el 18 de setembre tregui el seu àlbum Day and Night, amb atents 24 cançons aquí teníem un èxit, un clàssic seu de fa 11 anys, I Really Like You, i acomiadem l'hora amb aquesta de Dua Lipa, Houdini.

com aquesta d'aquí, celebrant La vida, un himne de, que ja fa 18 anys que va sortir de Coldplay, perquè la vida és molt bonica i sempre, sempre, sempre s'ha de celebrar.

tarda recuperem un èxit del 2014 de tres dones molt potents. Són Jessie G, Ariana Grande i Nicki Minaj, que ens porten Bang Bang.

amb aquest èxit que de Lorin, que era justament la guanyadora d'Eurovisió del 2012, amb, atenció, 372 punts. Sí, sí, 4:36 de la tarda, salutacions de Nayara Fernández. D'aquí res, tindrem els Black Eyed Peas, però abans un èxit de Sia. Això és Give Me Love.

0: Aquest estiu...
1: Descansa.
0: Treballa.
1: No! O fes el que puguis.
2: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
0: RAC 105.
3: No podràs canviar d'emissora.
0: Som la teva música.

Vine'm a buscar és la nova d'Alfred García, que segurament i per molts vosaltres serà la cançó de l'estiu 2026. 4:46 de la tarda. Una de les cançons per antonomàcia de Harry Styles. Això és As It Was.

0: Hey, it's Taylor Swift.
1: Rex Hensing.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.

0: baby, I'm a fireball.
1: Amb aquesta energia de Pitbull acabem l'hora. Moltes gràcies per escoltar-nos. Salutacions de Nayara Fernández. Ens veiem demà. No ens veiem, perdó. Ens escoltem demà. És que sí, està l'Enric aquí al costat i si no, em mata. Vinga, vinga. Doncs sí, ens escoltem demà de 2 a 5. Ara, Teddy Swims. Adéu.

0: Matina Codina Best Moments.
1: Un matrimoni porta atrapat al seu pis de l'Eixample des de 2019 per culpa de tots els esdeveniments que s'estan fent a Barcelona. Un home que passarà les vacances a Arroyo de la Encomienda, Valladolid, reconeix que hauria d'haver reservat les vacances amb més antelació. Que asco, ha afirmat.
2: Arriba.
1: Un gos que porta menjant el mateix pinso dos cops al dia els últims 13 anys considera que no passa res si sopes truita dos dies seguits. No quiero más whiskas, José Carlos, ha dit el
3: gos. Molt entès. No sé qui és el José Carlos, falta context.
1: Protecció Civil avisa la gent que encara treballa que el juliol passarà molt lent.
2: Joder,
1: ho sabia, vaig dir jo.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
4: RAC 105 marxa de vacances i ho fa amb la millor xifra d'audiència dels últims 9 anys. Segons l'últim estudi de mitjans, 229.000 persones escolten cada dia RAC 105. 111.000 oients decideixen despertar-se amb el Matina Codina i uns altres 85.000 fan el millor afterwork radiofònic amb el Ja Tardes. Pels de sempre, pels nous i pels que vindran. 229.000 gràcies.

0: Sí? Ja tardes! Ja tardes a pujar el volum de la ràdio. Ja és aquí l'Enric Font repassant els teus missatges amb el rotllo més potent i amb la teva música.
1: Aquí comença Ja tardes, l'afterworld de Rec 105 amb l'Enric Font. Ja tardes! Oh, Dios, què és això que has dit?
2: Onada de calor.
3: Tenir calor és força.

0: com ens agrada aquesta història de Shakira, de fet, aquest himne de... el nou mundial que s'està posant interessant, eh? Ai, dai, dai, dai, dai. Així hem començat nova hora i nova edició d'aquest programa. Ja tardes, home! Després de... la Nayara Fernández, que ja ha tocat el 2. Nosaltres ens hi posem, ja saps, 4 horetes de bon rotllo. Bona música. I regalets a tope! Oi, oi, oi. Val, tanto perquè en una estoneta obrirem tema del dia, tema d'actualitat, sí, sí. Ja veureu. On, a més, regalem un megapremi avui, així que estigues atent, eh? Sí, sí, sí. Què més tenim? Home, cançó efemèride, repassant coses que van passar un dia com avui, 6 de juliol, que n'hi ha unes quantes. Sí, sí. A més, molts dies internacionals. Què més? Home, Rus musical, batalla de cançons, avui enfrontant... cançonetes de petonets.
1: Mua, Enric Pont.
0: Oi, gràcies. Ja t'explicarem. I a més, la versió del dia i tots els comentaris que pots enviar ja mateix al WhatsApp.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Pont. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Ara. Ja, passant caloreta, eh? Sí, ja ho sé, ja. M'ha dit això, anem-hi de cara, perquè tenim molt bones cançons, això sempre, ja preparades per animar-te el dilluns, eh? Que molts que encara no esteu de vacances, estem patint el dilluns, eh? Estem una mica... no puida. Però per això arriba Rihanna, Only Girl in the World.

0: Públic, l'Enric Font actualment és per mi, si no els millors, el millor DJ de ràdio que hi ha al país.
1: Diu el Clapés que ets el millor DJ de ràdio del país.
2: Ja tardes, ja tardes. El programa preferit dels altres locutors de ràdio.
3: I tanto. 5 a 9 a Rap 105.
4: Ho petes molt, Enric, clar que sí, autoestima.

0: aquesta hora podries estar mirant la telenovela.
1: Però amb nosaltres et divertiràs més.
0: Ja tardes.
2: A RAC 105.
0: Amb l'Enric Font.
1: 608-71-71-41.
3: Si a una festa vols triomfar, porta l'Enric Font i tothom ballarà.

0: Viva, viva!
1: Iruin de rock!
0: Vale, molt bé, molt bé! Doncs mira... Bé, començaran a Sant Fermín, ja veuràs, a tope de power, això és evident, però no anàvem per aquí. Avui, clar, avui pel tema del dia del Ja Tardes, proposem un joc a dues cares, eh? Com l'estiu mateix.
2: Vacaciones y verano.
0: Sí, sí. Clar, hi ha qui està de vacances, hi ha qui no. Clar, l'estiu ens encanta, però també ens posa a prova. Ens agraden els dies llargs, les vacances, evidentment, o la platja o els gelats. Però també hi ha nits que no pots dormir de la calor. Els mosquits que... Oh, odio els mosquits. Els cotxes que són uns forns amb rodes, vull dir. Per això avui, al Ja Tardes, et volem preguntar què és el que més t'agrada de l'estiu i el que menys suportes. Sí, sí, sí, juguem a dues bandes. Avui volem saber això. Tanto perquè, no sé, clar, poder t'agrada... que al vespre encara sigui de dia, però després odies que el volant del cotxe et deixi la mà allà marcada, saps què vull dir? Doncs tot això avui volem saber. Ja saps, a través del WhatsApp.
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: I poca broma, perquè entre tots els que participeu i ens expliqueu coses originals i divertides, entrarem al sorteig d'un megapremi. Megapremi! Avui portem el Festiuet a Salou. Tenim abonaments dobles per gaudir del 17 i el 18 de juliol. Sí, això està aquí a tocar ja, eh? 17 i 18 de juliol del millor cap de setmana de l'estiu al Festiuet. Al tanto, perquè hi seran la Fúmiga,

0: Els Lacs amb Busto. O els Pets. Tampoc faltaran els Tiets.
1: Per moltes coses que ens passin.
0: Que hi haurà. A més, els Buogin, està la Pegatina, Doctor Prats, la Cosa Sorda, Leire Martínez, Teràpia Xoc i molts més. Mega festival, el Festiuet, on convidem de franc. Al tanto, perquè avui estem sortejant abonaments dobles. Sí, sí. Abonaments dobles. Perquè puguis gaudir de tot això i més, perquè, a més, hi hauran atraccions d'aigua, animació, moltes activitats. De tot, hi haurà de tot. Així que participa i explica'm, doncs, això, que és el que més t'agrada de l'estiu i el que menys suportes.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes!
0: Aquest estiu no perdis el Festiuet del 17 al 18 de... O sigui, 17 i 18 de juliol a Salou. Si no tens sort del nostre concurs, recorda que pots trobar les entrades a festiuet.cat. Però va, que s'acaben, eh? Vinga. Va, doncs, en una estoneta aquestes respostes. Avui una... Jo crec que és senzill, eh, la pregunta. Vull dir, el que més t'agrada i el que menys de l'estiu. Ara, això sí, han de ser originals, eh? Així divertides. Va, en una estoneta repassem aquests comentaris que van arribant. Abans, que et sembla, si anem amb l'Aitana i Zoilo, que ens porten aquest Monemú.
3: Son las 6 de la mañana y me da igual, voy a salir a la calle, voy a ponerme...

0: buscarte. Me da igual Madrid o París, solo contigo escaparme. Mon amour, si vous plaît, vámonos de aquí.
1: La teva música.
2: RAC 105.
3: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana. La descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
5: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
6: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
7: La Zurich Marató Barcelona no és només una marató. És velocitat.
8: És passar corrent davant la Sagrada Família.
7: És sentir la brisa del Mediterrani.
8: És la sensació de volar quan apareix l'Arc de Triomf.
7: És monumental.
8: Monumental pel seu recorregut molt ràpid i icònic.
7: I monumental per l'ambient. Barcelona t'empeny. Zurich Marató Barcelona. 14 de març de 2027.
8: Inscriu-t'hi ara a zurichmaratobarcelona.es.
9: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes...
10: Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
11: Amb estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Estelantis Financial Services, només aquest mes.
12: Citroën.
11: Consulta citroen.es.
13: La teva música. RAC 105.
14: Ja tardes.
15: Amb l'Enric Font.
16: A l'hora de brenyar.
17: Vinga,
16: l'Enric Font s'ha d'escoltar.
18: Toma ja.
19: Com per fi.
18: Marrano.

0: suerte.
1: És la proposta de l'Aitana amb aquesta connexió psíquica que sempre ens porta aquí, que s'enganxa, d'allò més.
2: Oi, sí.
1: Va, re, qüestió de 6 minuts, arribarem a 6:15. Tenim missatges, comentaris i també moltes ganes de guanyar aquest megapremi avui, Recorda, entrada doble, bé, no és entrada doble, és abonament doble. Per el 17 i el 18 de juliol, al Festiuet. Cap de setmana amb uns artistassos, amb aquest cartellàs que tenen, mare meva. Va, recorda, 608-7741. Simplement m'has d'explicar doncs, el que més t'agrada de l'estiu i el que menys suportes. Això sí, respostes una mica originals, no caure en el parany de lo típic, Sí. 608-7741,
3: bona tarda, Enric Font, sóc la Cris i a mi el que més m'agrada és que comença l'època dels festivals i comença aquell moment en què comences a poder anar a tot arreu a escoltar aquells grups que més ens agraden, que et fan ballar, que et passes la nit de festa i que escoltes música catalana de la millor arreu del territori, encantada de la vida. I el que menys m'agrada és que és aquella època, malauradament, que et trobes tota persona sense samarreta fora de les platges, deixant la seva suor a les cafeteries, anant pel carrer, allò amb mig despullats. És aquella època del turisme incívic i aquesta és la part que porto pitjor, perquè a més visc a la Costa Brava i en allà doncs, en tenim un tou d'aquests.
1: Ja m'ho imagino.
3: Ens en sobren. Doncs apa, passeu-ho molt bé i aviam si em toca una d'aquestes entrades.
1: Aviam si hi ha sort. Déu-n'hi-do. Home, la gent de costa ja patiu ja aquestes coses. 608-7141, mira més.
4: Hola, bona tarda, Enric Font.
1: Digue'm.
4: Mira, sóc el Josep de Gavà.
1: Què tal?
4: I el que més m'agrada fer a l'estiu són unes bones vacances.
1: Sí, home.
4: No dependre del rellotge, no mirar hores, descansar i gaudir. Sí. Gaudir molt de l'estiu.
1: Molt bé.
4: I el que menys són els mosquits. Sembla que els tinc una atracció especial i m'acribillen.
1: Ja en som dos.
4: I no em deixen en pau. Bueno, felicitats pel programa i a veure si tinc sort. Em toca els abonaments pel festival de Salou. Vinga, adéu.
1: Adéu. Jo és que... No tenim una molt bona relació, els mosquits i jo. No. La veritat és que no. No els podem veure gaire. Aviam més.
5: Hola, Enric Font. Bona tarda. Som la Nora.
6: L'Alícia.
5: I l'Alícia. A nosaltres ens encanta l'estiu perquè podem anar a la piscina, estem de vacances i fem moltes cosetes. Però no ens agrada que hi hagi tants incendis. Un petó.
1: Doncs...
5: Volem les entrades del festiuet.
1: Totalment d'acord amb això, Hem de... tenir precaució, sempre. Va, 608-7741, de seguida més comentaris. Jo crec que avui ho estem deixant massa fàcil. Per això han de ser més originals, les respostes més... Què és el que més t'agrada a l'estiu i el que menys, el que no suportes. Oi, no puedo. Va, una estoneta més. Ara per això, mira, Ed Sheeran amb el seu Bad Habit.

0: Son las 5.
1: Son las 5.
2: Son las 5.
3: Son las 5.
4: Son las 5.
5: Son las 5.
6: Son las 5.
7: Son las 5.
8: Cada tarda a les 5.
9: Tothom està pendent d'engegar la ràdio.
8: Enric Fones treu la samarreta.
10: Sexy, sexy.
8: Però com que és la ràdio...
0: No el veus.
8: Quina llàstima.
0: Quina llàstima.
8: Ja tardes. De 5 a 9.
9: RAC 105.
11: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar més ombres davant que per darrere.

0: Oita, oita.
1: Oi, sí. Una d'aquestes ben elegants que ens porta Olivia Dean, una altra de les que ens enamora, evidentment, eh? Men I Need. Barre, uns 7 minutets que passen de 2 quarts. Això és el Ja Tardes, per si no ho saps, jo t'ho recordo.
2: Ai, Déu meu.
1: Sí, Déu meu, Déu meu. Aquí refrescant una miqueta l'ambient, no? Sí. No aniria gens malament. Perquè ja, home, aquesta nova onada de calor que... No puedo, no puedo, eh? En fi, va. El que sí que puedo, puedo és encetar la batalla de cançons d'avui, no? Vinga, va, fot-li.
3: El roast musical del Ja Tardes.
1: Round 1, fight! Val, tanto, perquè en aquest roast musical hem d'anar al tanto. Sí, exacte. Hem de vigilar. Que avui pot volar algun petó. Oi! Sí, és que no sé si sabeu que avui se celebra el Dia Internacional del Petó Robat! Sí, no em diguis en què consisteix això, però sí, és aquell petó inesperat, espontani, de pel·lícula, potser... Aquell que arriba quan menys t'ho esperes, saps? Qui no recorda algun petó així especial, que no t'esperes, allò? Oi! Oi! O el primer petó... Oi, oi... Oh! Oi! Quines coses, eh? Posem tontos. Va, per això avui, mira, posem banda sonora a aquests moments. Avui enfrontem 3 cançons on els petons són els grans protagonistes. Sí. I tu, com sempre, tries quina és la millor votant a través del WhatsApp, amb un àudio. Va, anem a enfrontar-les. Anem amb l'opció número 1. Kiss me, home. Kiss me, kiss me. La banda sonora perfecta per un petó romàntic, delicat, tendre, d'aquells que semblen trets d'una pel·lícula, eh? Sí. La proposta de Sixpence None the Richer... S'anomena així mateix, Kiss Me, Kiss Me. Oi, oi, oi. L'opció número 1 que pots votar, ja saps, a través del WhatsApp. O potser t'agrada més l'opció número 2. Oh, és una d'aquelles cançons provocadores que va revolucionar mig món i que gira precisament al voltant d'un petó inesperat. Ah! Proposta de Katy Perry, I Kiss a Girl, eh? I like it. La que més t'agrada? Doncs explica'm un àudio al WhatsApp. I anem amb l'última, opció número 3, els de casa, evidentment.
4: A la una, un petonet. A les dues, calmem la sang.
1: Fresca, divertida i amb un... Amb tot el sabor de l'estiu, eh, sí o no? El petó que acaba convertint-se en una gran festa. La proposta dels tiets al costat de Juan Magán, eh? Un petonet. Doncs va, un petonet.
5: Mua, Enric Pons.
1: Ai, gràcies. Va, i ara és el teu moment. Quina d'aquestes 3 cançons és la millor?
3: Envia el teu àudio a l'Enric Pons. 608-71-71-41. Ja tardes.
1: Va, la més romàntica, la més o atrevida o la més festiva. Quina és la millor banda sonora per un petó robat? Va, recorda, opció número 1 amb... Sixpence None the Richer i el seu Kiss Me. Opció número 2 amb Katy Perry a I Kiss the Girl. O l'opció número 3 amb els tiets Juan Magán, un petonet. Al final del programa sabrem la guanyadora repassant tots els vots amb el veredicte. Així que afanya't a votar, vinga. Nosaltres, doncs, seguim amb temes com aquest ja mític que ens portava Lady Gaga, és el seu Porky... Com ho és? Poker Face.

0: Rec 105 Barcelona.
1: 100 anys després de la seva mort, Gaudí segueix sent un dels grans genis de l'arquitectura. Coincidint amb el centenari i amb la culminació de la Torre de Jesucrist, la Sagrada Família viurà una fita històrica. Durant tot l'any, la Basílica de la Sagrada Família organitza un ampli programa d'actes commemoratius i convida tota la ciutadania a formar-ne part. Consulta tot el programa a sagradafamilia2026.org. Sagrada Família, el somni d'un geni.
2: Aquest estiu, a Vic, cada nit a les 10, vine a veure el màping del Temple Romà. Un espai, 2.000 anys d'història. Un espectacle visual que ens explica la transformació d'un temple. I si vols saber-ne més, vic.0.cat, Ajuntament de Vic.

0: Posa't en mans de professionals, notaràs la diferència. Cespedsolucion.es.
1: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
2: La teva música.
3: Ja tardes a escoltar l'Enric Font.
4: Enric Font.
3: El paio més poca vergonya de la ràdio.

0: Ja ho pensem.
1: Sí. Molts ho pensem, eh? Que no s'acabi, tu. Que no s'acabi l'estiu. La proposta dels Figaflowers, que també oi! Ens anima aquest dilluns, que ho necessitem, eh? Una mica així, una mica... Oi, oi, oi. A tope, tu. Va, recorda que avui, a través del WhatsApp, volem que ens expliquis què és el que, precisament, el que més t'agrada de l'estiu i el que menys suportes, sí? Allò que no puedes, eh? Clar, hi ha molta gent que pensa que arribi ja al setembre, eh? Totalment al contrari que els Figaflowers. 608-7171-41. Va, recorda que estem sortejant abonaments dobles pel 17 i 18 de juliol al Festiuet a Salou! Amb un munt d'artistes, eh? La Fúmiga, Juan Magán, Figaflowers, l'Axambusto, els Pets... És que un munt, és que no ens els acabem, no. Així que va, participa.
2: 608-7171-41.
1: Va, tenim que... comentaris com aquest. Hola!
3: Hola, Enric, bona tarda. Hello. Doncs a mi el que més i el que menys m'agrada de l'estiu és a causa de la mateixa cosa. Ai. I el que més m'agrada és dormir amb la finestra oberta i que al matí... aquesta fresqueta que fa que et tapis una mica amb el llençol, això m'encanta, aquesta sensació. I el pitjor, el que menys m'agrada, és que per deixar la finestra oberta, jo visc a sobre d'una plaça en un parc. Doncs 24/7, nens jugant a la pilota, fins les tantes, crits, els borratxos després arriben i la lien també. Bueno, és un relleu. Passen dels nens, els adolescents i els ja... que estan una miqueta acabats. Quan arriba el matí.
1: Ja,
3: a veure si m'alegres tu una miqueta amb les entrades del festival. Moltes gràcies, bona tarda.
1: Molt bé, sí. Ja planyo, ja. Aviam, 608-7171-41, mira més, aquí ho tenim més clar. Hola.
4: Bon Enric Font. Hola. El que més m'agrada l'estiu és veure el Mundial i el que menys és la calor.
1: Pim-pam. Està bé. Però tu també pots participar, recorda, les respostes originals, diferents i divertides, si més no, opteu a aquest megapremi. Així que va, participa.
2: Ja tardes a enviar una nota de veu.
1: Sí. Què és el que més t'agrada i el que menys suportes de l'estiu? A l'estoneta repassem aquests missatges. Ara, per això, una mica de bon rotllo amb el que ens porten els Måneskin, amb això, Begging.

0: Tota música.
1: RAC 105.
2: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
3: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: RAC 105 i RAC 1, mitjans oficials del Tour de França Grand Départ 2026, us convida a respectar les normes de seguretat.
5: Quan passi la cursa, no travesseu la calçada. Vigileu infants i animals de companyia. No correu al costat dels ciclistes ni els empenyeu. No poseu en risc la vostra seguretat per fer una fotografia i no utilitzeu bengales ni fumígens. La seguretat és cosa de tothom. RAC 1 i RAC 105, amb Tour de França Grand Départ 2026.
6: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
7: Així respon un expert de Verisure davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
8: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
9: Soc l'Igor de Carglass. Aquesta pedreta pot ser un gran problema si et pica el parabrisa. Perquè un de cada dos impactes acaben a esquerda. Val més que demanis cita a Carglass i en 30 minuts t'arreglem el parabrisa. Carglass com...

0: És la nova de Jason Derulo. Mi chico, eh? Mi chico. Té un rotllet així una mica siguenc, no? Que ja és això, ja és això. Barre, pràcticament un parell de minuts que passen de les 6. Això és el ja tarda. Sempre liant-lo una mica. Això ja ens agrada, eh?
1: Ai, Déu
0: meu. Sí, Déu meu. Va, com sempre, a aquestes hores anem amb la cançó efemèride repassant coses que van passar un 6 de juliol com el d'avui. A part del xupinazo, que això ja ho hem repassat abans. A part d'això, què més coses se celebren avui? Doncs no sé si saps que és el Dia Mundial del Desenvolupament Rural. Va, fot-li, fot-li, fot-li.
2: Oh. Soc real.
0: Sí.
2: Soc rural.
0: Un dia per posar en valor la feina de les persones que viuen i treballen al món rural i recordar la importància de garantir oportunitats, serveis i futurs, això sí, sostenibles per als pobles i les zones agrícoles. El desenvolupament rural és clau per la producció d'aliments, la protecció del medi ambient i el manteniment de tradicions i, a més, paisatges que formen part del nostre patrimoni. Així que avui toca mirar el món rural perquè cuidar els pobles i la seva gent també és cuidar el futur de tots, evidentment. Hem de cuidar, no? Soc rural.
2: R-A-L.
0: Va, també és el Dia Internacional, això ho hem explicat, el Dia Internacional del Petó Robat. Amb un toc romàntic, juganer, que recorda aquells petons espontanis que sorprenen i fan somriure. Avui, però, el millor petó robat és aquell que arriba amb complicitat i és benvingut per a totes dues persones, evidentment. Això és que ja és evident. És una bona excusa per celebrar l'afecte, les mostres de carinyo i aquells petits gestos que poden alegrar el dia. Així que avui toca repartir petons. Sempre amb respecte, complicitat i consentiment. Perquè els millors petons són els que es comparteixen. Clar que sí. Regala petons. Va, i avui, atenció, també és el Dia Mundial del Pollastre Fregit. Ai, no.
2: El pollo frito.
0: Sí, sí, sí. Pollo, pollo.
3: El pollo frito.
0: Ara. Un dia dedicat a aquells plats més... Bé, uns dels plats més populars i irresistibles del món, eh? Pollastre fregit. Cruixent per fora, tendre per dins i protagonista de receptes que varien segons el país i la cultura. Ja sigui en una recepta tradicional, amb un toc picant, acompanyat amb patates, amanida o salses, és igual. És d'aquells plats que desperta passions entre els amants del bon menjar. Avui toca donar-se un petit caprici. Perquè a vegades la felicitat també està, també fa crac-crac. Amb mossegades. Va, per últim, ara sí. No sé si sabeu que avui és el Dia Internacional dels Beatles. Sí! Dia per celebrar una de les bandes més influents de la història de la música, evidentment. Amb melodies inoblidables, cançons que han passat de generació en generació. El grup de Liverpool que continua sent una referència mundial. Oita! Mira que tenen temes, eh? Ah, si ens podem repassar tots és que no acabaríem. Doncs avui toca escoltar-los, clar. Perquè hi ha grups que fan història i després hi ha els Beatles. Ja t'avanço que aquest All You Need Is Love serà la protagonista de la versió del dia d'avui. Va, i el que també toca és retre homenatge a una veu diferent, però que va marcar a tothom.
4: Hola.
0: Sí, que ja fa un parell d'anys que malauradament ens va deixar Pino Danjo.
5: Que

0: l'home que demostrava que podia cantar gairebé parlant, eh? I continua sent el més elegant de la pista de ball. Pino D'Angios, és que tenia un... aquell estil italià... irresistible, eh? Vull dir,
1: fortuna.
0: Una veu greu, molt de groove... una mica de picardia, eh? I la confiança de qui sap perfectament que tothom acabarà movent els peus, eh? Amb aquest to... toc funk... disco i molt d'encant mediterrani, doncs va convertir cada cançó en una festa, això sí, amb molta classe.
1: Tutto quello que vuoi, tu guidarlo saprai, più veloce che...
0: Doncs des d'aquí, aquest petit tribut...
1: guarda l'olio se c'è.
0: Un dels grans, eh? Va, per últim, hem de dir que ahir va fer 40 anys Adam Young, l'home darrere de Owl City. L'artista que va demostrar que un ordinador, molta imaginació i una pila de sintetitzadors podien transportar-te directament a un altre univers. L'ànima dels Owl City, doncs... a més, amb cançons ben xules com aquesta, eh? Good Time. I un estil únic, optimista, ple de detalls, que ha convertit la imaginació en la seva millor marca de fàbrica. I per això, avui la cançó efemèride... és una de les seves, dels seus èxits, de fet. Anem a recuperar el seu Fireflies.

0: ja tardes.
1: Un regal musical per acabar el dia.
0: 608-71-71.
2: Faci fred, faci calor. Escoltar l'Enric Font és lo millor.
3: Visca!

0: de tu.
1: Li envies més missatges a l'Enric Font que a la teva parella.
2: No.
3: T'hauria de caure la cara de vergonya.
4: I tant, però moltíssim, molt, però molt.

0: És d'aquelles típiques cançons que aixequen els ànims, sigui dilluns, toqui pancar en ple mes de juliol, és igual, eh? Això, doncs ens anima, evidentment. Una proposta de Josh Fawad, versionant el so mític de Madonna, amb aquest Like a Prayer. Vinga, re, uns 17 minuts que passen de les 6, aquí ja tardes a tope.
1: Ai,
0: mare! Ai. Quin dilluns, tu, ai, quin dilluns. Va, recorda que avui et portem el Festiuet a Salou! Tenim abonaments dobles per gaudir el 17 i el 18 de juliol de la del millor cap de setmana de l'estiu, el Festiuet! Tanto perquè hi actuaran el millor de casa nostra, eh? La Fúmiga, Juan Magán, Figaflauas, l'Axambusto, els Pets, els Tiets, el Búho, Gina Estava, la Pegatina... Bé, un munt d'artistes i molts més, eh? Molts! Si hem de dir tots, no acabem el programa, saps? A més que hi trobaràs atraccions d'aigua, animació, moltes activitats... I si vols un abonament doble, doncs envia'm nota d'àudio, un àudio al nostre WhatsApp, explicant què és el que més t'agrada i el que menys suportes de l'estiu.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes!
0: Ara! Això sí, respostes originals, no caure... tòpics, típics. 608-7-7-4-1. Aviam, és que, mira, hola.
3: El millor de l'estiu és estar a les illes Fifi de Tailàndia i escoltar-vos a l'arribar a casa una mica, bueno, d'aquella manera. Una salutació.
0: Però, mira, és que ens han enviat la ubicació.

0: Sí. Està a les Illes Fifi, a Tailàndia, que ens escolta des d'allà, molt bé. Ara, quina enveja, també, vull dir que... Aviam... Ara, no m'ha dit el pitjor, eh?
1: Hola, Enric, sóc la Paula de Barcelona.
0: Hola.
1: El que més m'agrada de l'estiu són els festivals musicals i menjar gelats. I el que menys, la calor.
0: Bueno,
1: i...
0: això tot.
1: Tampoc m'agrada el fet de no tenir on anar de vacances.
0: Què dius? Bé, quedar-se a casa també està bé, eh? De vacances. Jo m'hi quedo, també. Aviam, va més, hola.
2: Hola, Enric, sóc l'Eduard de Gurt. A mi m'encanta l'estiu,
0: tot.
2: M'és igual les picades de mosquits, m'és igual la calor, però és una època de l'any que la gaudeixo molt, m'agrada molt, i sé doncs, que hi ha gent que és detractora, i jo no. Jo, a mi l'hivern m'ensorra i això em fa reviure. I què és el que no m'agrada, però gens?
0: Què?
2: Comença l'estiu i tu, quan obres els ulls, hosti, ja s'ha acabat. Passa molt de pressa. Vinga, que vagi bé, bon estiu a tots.
0: Igualment.
2: I posa'm una d'aquestes cançons de l'estiu d'Estrella. Bona tarda.
0: Adéu. Està bé. Tot el que sigui estiu a mi m'agrada, eh? El que no sigui estiu, l'hivern ja no, veus?
3: Bé, està bé.
0: És un bon... Un bon raonament. Va, doncs, dit i fet, què et sembla? Una d'Estrella? Doncs mira, Billy the Vision and the Dancers, jo crec que aquesta ens ha marcat, el seu Summer Cat.

0: La teva música.
1: RAC 105. Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
2: Si Espanya marca el dia 6, tu acumules. Fer la compra bé suma 1% addicional al 8% habitual per cada gol de la selecció quan posis carburant a les gasolineres Carrefour i poses el turbo al sec estalvi. Només per ser socis del Club Carrefour i tenir l'app Mi Carrefour.
1: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
4: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
5: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes. Amb vins de De Müller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caus, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros. Amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
6: Esteu intentant entrar en una llar protegida. Estem avisant a la policia.
7: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisur. Perquè quan confies en Verisur, confies en el referent mundial en alarmes. Amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'avançar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisur. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
8: Verisur.
0: La teva música.
9: Ya tardas.
10: Henry Fow, mi hermano, el único DJ que te lo toca todo aquí en Cataluña.
11: Ay, ay, ay, ay.

0: Marcos amb K, sí senyor. Amb una mica de pastuqui-tuqui. És que així estem cada programa aquí, eh?
1: Feta, feta, feta.
0: Exacte, sí, sí.
2: Un xarro?
0: Home, pastuqui-tuqui. Bueno, una de les cançons que més demaneu, evidentment, i que més ens engresca en dies com avui.
3: Ai.
0: Va, re, uns 3 minuts i arribarem a 6:45. Moment. Moment important, moment de batalla.
4: El roast musical del Ja Tardes.
5: Round 1, fight!
0: Home, home! Va, avui, com ja sabeu, de petons va la cosa. Ole! Perquè avui se celebra el Dia Internacional del Petó Robat. Oh! Aquell petó que arriba sense avisar, que ningú s'espera i que de vegades acaba canviant una història. N'hi ha que són de pel·lícula, n'hi ha que fan riure, o n'hi ha que no s'obliden mai, eh? Aquells que... Oh! I com no podia ser d'una altra manera, la música també n'ha escrit uns quants. Així que avui enfrontem tres cançons on un petó és el protagonista i ho pot canviar tot. I com sempre, tu tries quina és la millor a través del WhatsApp. Que va, anem a l'opció número 1. Kiss me, oi, que és mítica. Oh. Una cançó que va trencar esquemes i que va demostrar que, de vegades, un sol petó ho revoluciona tot. Tendre, eh? Tendre. Kiss me. Sixpence, Nonna Richard, és una cançó d'aquelles mítiques. Si és la teva preferida, explica'm el WhatsApp. O potser t'agrada més l'opció número 2. Ja, aquesta sí que va trencar. Oi. Una d'aquelles provocadores que va revolucionar tothom. I mira, de fet va d'un petó inesperat, eh? Katy Perry, I Kiss a Girl, I Like It. És la que més et mola? Doncs vinga. Missatge al WhatsApp. Va, anem amb l'última, opció número 3.
6: A la una, oh! Un petonet. Oh! A les dues, calmem la set.
0: El petó amb sabor d'estiu. O sabor de festa major, de la plaça plena, de nits que no vols que s'acabin. La proposta dels tiets amb Juan Magan, eh? Un petonet. Va, ara toca a tu.
4: Envia el teu àudio a l'Enric Font. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Okay, amb quina et quedes? 608-71-71-41. Mira, hola.
7: Hola, Enric Font.
0: Ui, hola.
7: Per mi, la cançó del petó robat seria la primera opció.
0: Oh.
7: La de Kiss Me.
0: Oita, com canta.
7: No. Gràcies.
0: Ai, adéu. Un clàssic. Doncs vot per l'opció número 1, aquest Kiss Me, Sixpence None Richer. Oh! Xula. Mira més.
8: Hola, Enric Font.
0: Hola.
8: A mi m'agrada la

proposta dels tiets, la proposta de casa. I tu, quina prefereixes? Recorda que pots votar la teva. Al final del programa repassarem el veredicte i sabrem quina és la guanyadora. Va, anem avançant. Moment de Zara Larsson. Anem a recuperar aquesta que també demaneu sovint. La

0: Diu la llegenda que molts oients del Ja Tardes busquen una excusa per sortir de casa, pujar al cotxe i escoltar-nos.
1: Carinyo, vaig a buscar piles pel mando de la tele.
2: Ja Tardes.
0: Amb Enric Font.

0: dies amb l'Enric Font.
1: Enric Font.
0: El teu after work a RAC 105.
2: Si no vols fer la migdiada, escolta l'Enric cada tarda.
3: Ah, vale.
2: Perquè escoltant l'Enric Font no podràs agafar la sona.

0: cançó amb molts números per ser una de les més importants d'aquest estiu 2026. La que ens porten la banda Neon amb els Búhos i Mon DJ, que no se'n perd cap. Aquí tens el ventilador. Ole, ole. Que de gresca i festa, festa, eh?
1: Ai, Déu meu.
0: Així anem en aquest programa, som així. Va, anem a revisar, missatges, que d'això es tracta, eh? Que avui estem buscant el millor i el que no suportes de l'estiu, eh? Les dues coses. El millor i el pitjor.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes!
0: Això sí, eh? Coses originals, divertides, que no sigui els tòpics típics.
3: Hola, Enric, Marc de Múrcia.
0: Hola.
3: Jo es diu, és el WhatsApp del carrer. Saps el que és el WhatsApp del carrer? T'ho explicaré, va. Ai. És treure una cadira al portal,
0: sí,
3: com es feia abans, i amb els veïns, i seure i xerrar, i fer xafarderisme, i explicar quatre objectes.
0: Fer
3: un tafaner. I el pitjor de l'estiu, pues, que hi ha molta caravança dels puestos de repartir, substart, i fa molta calor, i aquestes coses.
0: Sí.
3: I enhorabona pel programa, senyor Font. Fota-li gas del Matalàs. Adéu-siau.
0: Sempre. Adéu, adéu, adéu-siau. Ai, mare meva, com aneu, eh? I això que és dilluns. El divendres busca'l, aquest. Aviam, va més.
4: Hola, Enric Font, què tal?
0: Molt bé.
4: Doncs a mi, digue'm, el que més m'agrada de l'estiu és que puc anar amb poca roba, amb xancletes, i anar als xiris o als concerts i beure'm una cervesa superfresca. Això és el que més m'agrada.
0: Ai, sí.
4: El que menys m'agrada, doncs, quan vaig als xiris i ens assentem a les cadires aquestes de ferro, se'm queden enganxades a les cames. Llavors, quan m'aixeco, semblo una zebra. Tot amb ratlles ben marcada. I a part d'això, la xafogó i la calor. No la suporto. M'entra una mala llet. Que bueno.
0: Danger, danger.
4: Bueno, i res, a veure si em toquen aquestes entrades que res, que podré gaudir.
0: Ah, mira.
4: Doncs moltes gràcies. Apa, i tu, molt bon estiu.
0: Igualment. Clar que sí. Molt bé, molt bé. Va, tu també pots participar. Recorda que en joc precisament tenim aquests abonaments dobles per anar al Festiuet a Salou. 17 i 8 de juliol amb un cartelles que no te l'acabes. Vull dir que participa.
2: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Exacte. Va, que anem amb més. Moment de Vico recuperant aquest Noche Entera.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Un altre cop et diu a mi que el nostre sofà al llit.
2: Pobre, és que ha discutit amb la dona.
1: Ja, però cada vegada que la seva dona l'engega a dormir al sofà, ve el nostre. I a sobre en Beethoven s'hi ageu amb ell. Beethoven, vine aquí.
3: Selecció de sofàs llit de Galeries del Tresillo. Una comoditat tan gran com els seus descomptes. Galeries del Tresillo.
4: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.
0: Recupera els millors moments del Matina Codina a l'aplicació de Rec 105 i a Spotify.
5: Es el universo entero reflejado en unos ojos. Bienvenidos a First Date, donde hay amor, incluso el silencio suena hermoso.
6: ¿Qué?
0: Sense música, trinxats, picats i preparats per ser absorbits d'una sola escoltada.
5: ¡Recogemos el dinero! Hay comodín de la llamada.
6: Estás barrejant concursos des de fa dues setmanes.
5: Marcamos la B, donde el amor es la única locura que vuelve sabios a los corazones.
7: És molt pesat, aquest senyor.
8: Matina Codina Best Moments. Perquè ens escoltis al teu aire i sense interrupcions. Are you ready?

0: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
1: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa! Afanya't a inscriure't a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
2: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
3: RAC 105 i RAC1, mitjans oficials del Tour de França Grand Départ 2026, us convida a respectar les normes de seguretat.
4: Quan passi la cursa, no travesseu la calçada. Vigileu infants i animals de companyia. No correu al costat dels ciclistes ni els empenyeu. No poseu en risc la vostra seguretat per fer una fotografia i no utilitzeu bengales ni fumígens. La seguretat és cosa de tothom. RAC1 i RAC 105, amb Tour de França Grand Départ 2026.
5: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
6: Verisure. Agafa el telèfon.
7: Ja tardes a participar amb l'Enric Font.
6: Cada tarda a RAC 105.
8: Si l'Enric fos una galeta, de quina marca seria?
9: Ai, no ho sé.
8: Font Taneda.
10: Ostres.
8: Bona tarda.
10: Adéu. Mare, no ho sé.

0: això només passa als Jatardes.
1: Hola, bona tarda, Enric Font.
2: Hello.
1: Cucaratxes, cucaratxes, cucaratxes. Em fa molt de fàstic, molta fòbia, molt fastigós.
2: Paneroles?
1: A Barcelona, desgraciadament, bueno, a l'estiu... Venen de visita.
3: Ai.
1: Que pugen de les tinieblas. És molt, molt fastigós. Tinc fòbia absoluta a veure-les, a tenir-les a prop, a que corretegin pel voltant. És molt fastigós.
2: Ai, les paneroles. Ai, sí, sí. Mira, fins i tot... Podem dedicar una cançó a les paneroles, eh?

0: Després d'un dia cansat com el que has tingut avui,
1: necessites activar les teves defenses.
0: Pots trucar al Ministeri de l'Interior.
2: Leon, alto!
1: O escoltar els Ja tardes de l'Enric Font.
3: Hello.
1: A RAC 105.
2: Viva Honduras!

0: i que evidentment també la fem sonar un cop més aquí.
1: Ja tardes!
0: Barre, uns 3 minuts que passen de les 7, aquí seguim, liant-la una mica, això ja ens agrada, ja, sí, sempre estem així. Sempre. Sí, sí. Va, moment perfecte per la versió del dia. Ja saps, aquesta secció on agafem un tema mític, escoltant totes les seves variants de diferents estils. Avui, mira, aprofitem que és el Dia Internacional dels Beatles per recuperar una de les cançons que sempre... És que serà eterna, serà eterna. Cançó mítica dels 4 de Liverpool. Mira, és que la coneixes segur, va. All you need is love. És que és mac, és tendre, és... Oh. És que el títol ja ho diu tot. És com aquell amic optimista que quan tot sembla complicat, et mira, somriu i et diu: ei, no t'hi amoïnis tant. Sí o no? Des del primer compàs ja desprèn bon rotllo, esperança, aquella màgia tan especial que només tenen els Beatles, eh? És alegre, tendre, absolutament universal, d'aquelles que et fan cantar la tornada, encara que només sàpigues quatre paraules. All you need is love, love. Una melodia que t'abraça, eh? Un missatge tan senzill com poderós. Una cançó que no passa de moda perquè parla del llenguatge que tothom entén, eh? Una mica de música i molt d'amor. Ai... De fet, mira, és que t'haig de dir que molts artistes coneguts han fet una versió en directe. Atenció, perquè aquí en són un grapat, eh? Per exemple, Aloe Black amb Sheryl Crow, John Fogerty, Juanes, entre molts altres, perquè aquí sempre es canta amb multitud, no? Una mica. Mira, aquesta és la de Elvis Costello. There's nothing you can do that can't be done. Oita, oita. There's nothing you can sing that can't be sung. Però és que fins i tot Noel Gallagher, dels Oasis. Oh, atenció, aquesta que reuneix un munt d'estrelles, eh? Luciano Pavarotti, Enrique Iglesias, els Aqua. Sí, sí. Eurítmics, tots junts. Mira. George Michael, també. Tracy Chapman. Zucchero. És que és una passada. Es nota que és una cançó d'aquelles universals. Clar, no ens podem deixar tampoc la versió que van fer a la banda sonora de la pel·li Love Actually. Que bonic. Però clar, és que d'estils n'hi ha varis. Per exemple, mira, comencem amb una d'aquestes acústiques que enamoren. There's nothing you can do that can't be done. Ai, que bonic. There's nothing you can sing that can't be sung. També en tenim d'aquelles elegants, a ritme de jazz. Oita. També, parlant de jazz, en tenim també de més animadet. Fins i tot, mira, feta...

0: O aquesta amb un ukelele, que m'encanta. Mira, mira, ole, ole.
1: There's nothing you can do that can't be done.
0: Sóc així, sóc així.
1: Nothing you can see.
0: També en tenim amb ritmes chill out. Oh yeah. Aquesta la podríem escoltar al Cafè del Mar. Sempre dic això. És que és veritat. I no poden faltar les versions reggae.

En tenim amb un rotllet així com R&B. O fins i tot en country. There's nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Falta el cavall, eh? Vinga. Mira, seguim amb un ritme jamaicà que m'encanta. All you need is love. També amb una... Mira, amb bon rotllo. Ole! There's nothing you can do that can be done. There's nothing you can sing that can be sung. O al tanto amb aquesta, si és que... Era, era! Que mola. Love, love, love, love. Mira, en tenim una d'electrònica, de però una mica psicodèlica i estranya, també. Podria sonar directament al sonar. No em diràs que no. Va, o també en tenim així versions rockeres. Versió del dia d'avui és aquesta que ens va portar fa uns anyets Katy Perry. Anem a recuperar aquest All You Need Is Love. Que bonic! There's nothing you can do that can't be done.

0: després de currar.
1: I abans d'arribar a casa...
0: Vius el moment més feliç del dia.
2: Aquí al Getardes.
3: Hola, guapíssim.
2: Hola, hola. Ai, ben aquí.

0: Sí, sí, sí.
1: És el bon retorn de Madonna, en aquest cas al costat de Sabrina Carpenter, amb aquesta, eh? Ai, bring your love. Va, missatges, comentaris, tenim de tot, eh?
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Sí, sí. 608-71-71-41. Ja tardes.
1: Va, recorda que el que estem buscant avui és el que més t'agrada i el que menys suportes de l'estiu. Això sí, eh? Respostes ben originals, diferents, no, que no siguin tòpics. I recorda que podràs guanyar un abonament doble pel Festiuet a Salou. 17 i 18 de juliol serà el millor cap de setmana de l'estiu, sense cap mena de dubte, amb la Fúmiga, Juan Magán, Figaflauas, l'Axan Busto, els Pets, els Tiets, els Buhos, Ginestà, la Pegatina, Doctor Prats, és que n'hi ha molts, no us puc dir tots. És una borrada. El millor de casa nostra. A més que trobaràs també atraccions d'aigua, animació, moltes activitats. I mira, i un abonament doble pot ser per tu, o sigui que... Aquest està xulo. Va, que tenim missatges. Aviam, el millor i el pitjor de l'estiu. Aviam, hola.
3: Hola, Enric Font, bona tarda.
1: Hola.
3: A mi el que més m'agrada de l'estiu és anar de festa major en festa major per diferents pobles. I, de passada, anar provant orxates de diferents llocs, com si féssim una cata, aviam quina és la més bona.
1: Sí?
3: I el pitjor de l'estiu és que s'acaba. I després hi ha un altre cop el mal temps i el fred. Moltes gràcies, una abraçada.
1: Ai, gràcies a tu. Veus, està bé, eh? Una cata d'orxates. Això m'ho apunto, és interessant, eh? Aviam, va, més per aquí, hola.
4: Hola, Enric Font. Som el Guillem i la Marina.
1: Oi,
4: i el que més ens agrada de l'estiu és que la nocilla està molt líquida i és molt més fàcil de posar.
1: Ah, mira.
4: I el que no ens agrada és que el gelat se't desfà la mà. Adéu. Oh.
1: Quina desgràcia. Està bé. Veus, és també original. 608-7-7-4-1 més.
5: Hola, molt bona tarda, Enric Font. Mira, jo sóc l'Helena de Terres de Ponent i el que m'agrada més de l'estiu és la calor, els dies sense fi,

0: Les nits que no s'acaben, m'agrada disfrutar de la natura, de la platja, de la muntanya, de les nits, dels concerts.
1: De tot.
0: Per tant, a l'estiu m'ho quedo tot. Em reservaria una mica de la calor, a ser possible, però bueno, la calor porta també a que es pugui realitzar tot això. I el que no m'agrada tant de l'estiu és que se m'escoli pels dits, em passen els dies ràpid. Per tant, que no s'acabi l'estiu, que duri tot el possible.
1: Com es fica flauas?
0: I espero que em puguin tocar aquestes entrades pel festiuet, perquè he de dir que jo ja tinc 7 entrades pel festiuet i me'n fan falta dos. Me'n fan falta dos per acabar de fer aquest grup de nou.
1: Quines casualitats.
0: Per tant, ens anirem superbé, repetim de festiuet. És un festival increïble, molt divers, amb totes les coses ben realitzades per disfrutar-hi moltíssim.
1: Olé.
0: Fins ara i ben aviat. Adéu, adéu.
1: Adéu, Andreu. Molt bé. Va, i tu, després d'aquesta explicació, tu què és el que més t'agrada o el que més odies de l'estiu? Doncs vinga.
2: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
1: Exacte, que tenim mega premi, Mega premi. Doncs va, nosaltres continuem, això sí, amb propostes d'aquelles mítiques com la que ens portava Gala. Una d'aquelles cançons eternes que també ens posa del revés. Freed from Desire.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Esteu intentant entrar en una llar protegida. Estem avisant a la policia.
3: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure. Perquè quan confies en Verisure, confies en el referent mundial en alarmes. Amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'avançar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
4: Verisure.
5: La Zurich Marató Barcelona no és només una marató, és velocitat.
6: És passar corrent davant la Sagrada Família.
5: És sentir la brisa del Mediterrani.
6: És la sensació de volar quan apareix l'Arc de Triomf.
5: És monumental.
6: Monumental pel seu recorregut molt ràpid i cònic.
5: I monumental per l'ambient. Barcelona t'empeny. Zurich Marató Barcelona, 14 de març de 2027.
6: Inscriu-t'hi ara a zurichmaratobarcelona.es.
7: Quina calor. Vens a l'aigua?
8: No, no, em quedo la tovallola. És que estic aquí pensant en la friolera dels 15 milions del cupon extra de Verona de la 11 i m'ha passat la calor.
7: Ja, això passa.
9: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupon extra de Verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupon extra de Verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buendamundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
12: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
0: La teva música.
13: Ja tardes.
14: Amb l'Enric Font.
15: Et posa musicón.

0: les cançons que també pinta que serà important aquest estiu, eh?
1: Sí, sí.
0: La que ens porten en Joan Dausà i en Mamaduixa, eh? Papi, posa-la al dia.
1: No n'hi dret.
0: Bona. En qüestió d'un minutet arribarem a 7:45. Moment de nervis per repassar com portem la batalla d'avui.
2: El roast musical del Ja Tardes.
0: Vinga, va. Poli, poli. Va, recorda que avui pot volar algun petó, eh, por ahí. Ole, petó, petó, petó. Ole. Clar, avui és el Dia Internacional del Petó Robat. Ojo, ojo. Aquell petó inesperat, espontani, de pel·lícula o el que sigui, i que arriba quan menys t'ho esperes. Qui no recorda algun petó especial, eh? Encara que sigui el primer, o aquell que no t'esperaves, aquell que encara et fa somriure quan hi penses. I per això, doncs avui posem banda sonora a aquests moments, perquè hi ha tres cançons on els petons són els grans protagonistes, i tu tries, com sempre, quin és el millor. A través del WhatsApp. Anem a repassar de nou. Anem amb l'opció número 1. Kiss me, down by the broken treehouse. Ai, que bonic. Oh. Kiss me. La banda sonora perfecta d'un petó romàntic, d'aquells delicats, tendres, que semblen trets d'una pel·li.

0: que gira precisament al voltant d'un petó inesperat.
1: Mua, Enric Pont.
0: Ai, gràcies. Ai, qui és aquell? El so de Katy Perry també la pots votar si és la teva. I anem amb l'última, la de casa, opció número 3. El

0: posa una cançó en una festa, festa. El so dels tiets, amb Juan Magán, en un petonet. Va, i ara és el teu moment.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Sí. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Va, amb quin et quedes?
2: Hola, Enric, bona tarda. Hola. Soc l'Andreu, de Mataró. Doncs pel robust musical d'aquesta tarda, dels petons robats, doncs per edat, jo et diria Sixpence None the Richer. Però sent de Mataró...
0: Ep.
2: Doncs que vols que et digui els tiets, evidentment.
0: Un canvi, eh? Un gir inesperat, com el petó. Està bé, està bé. Anava per l'opció número 1, però al final la 3. I tu amb quina quedes? Ja saps que ens ho pots explicar al WhatsApp. I cap al final del programa sabrem la guanyadora amb el veredicte. Aviam. Nervis, nervis. Bueno, una soneta, repassem més. Ara, per això, qui tenim per aquí és David Tabaré, que ens porta Summer Love.

0: Ets en una retenció i et vols cagar en tot? Doncs queixa't. Ja tardes amb l'Enric Font a RAC 105.
1: Ja tenim el Ja tardes amb l'Enric Font, el millor dirigent del món.
2: Sí, sí, clar.
1: Un tio ben trempat, ben vestit, va arreglat.
3: Hey! Oi, està tot fatal, eh?
4: Fatal com sempre.
5: De què diries tu?
3: Ah, no, això no, mai.

0: 3 minuts de missatge no és un àudio.
1: És un podcast. Envia-li un missatge curt a l'Enric Font.
0: Ja tardes.
2: Ai, calla't.

0: Justo Prats, que ens porten aquest himne del Tour de França, sí, almenys per les etapes que estan vivint aquests dies aquí a Catalunya. De fet, avui han sortit de Granollers, no? Sí. Cap a la Catalunya Nord. Vinga, vinga. Energia, que és el que necessiten també, doncs, els ciclistes i nosaltres, evidentment. Per afrontar aquestes tardes de calor i de tot. Va, recorda que avui tenim megapremi. Avui estem sortejant aquests abonaments dobles per gaudir del Festiuet a Salou. Abonaments pel 17 i 18 de juliol, el millor cap de setmana de l'estiu. El Festiuet, amb el millor de casa nostra, els artistes. Un cartellàs que no te l'acabes, a més, amb atraccions d'aigua, animació, moltes activitats i totalment gratis. Si vols tot això, participa, vinga.
1: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Exacte, 608-7141. Avui busquem què és el millor per tu o el pitjor. O sigui, les dues coses, el millor i el pitjor de l'estiu. Respostes originals com aquestes, mira, hola.
2: Hola, Enric Font, hola. Que mones mogollón. El que més m'agrada de l'estiu és la fiesta tuqui-tuqui-tuqui. Ui. I la sensació de que es para el temps de no portar rellotge. I el que menys m'agrada, doncs, és la gent. Hi ha gent a tot arreu i la gent agòbia.
0: Sí.
2: Vinga, bona tarda. Ah, em dic Marta.
0: Ah, molt bé, Marta. Ets com jo, ja veig. Que no t'agrada la gent. 608-7141, mira més, hola.
3: Hola, Enric. Oh. Jo el que no suporto de l'estiu són els incendis.
0: Ara!
3: I més quan són provocats per quatre desgraciats que no tenen gens ni mica de precaució i que ho fan expressament. Sí. Vull dir que no puc entendre aquesta gent.
0: No.
3: Això és el que més odio de l'estiu. I el que més m'agrada de l'estiu, evidentment, són les vacances. Ah, mira, no anar a treballar.
0: Clar,
3: realment molt reconfortant. Vinga, fins ara, adéu.
0: Molt original no és, però... Però realment és així, és així. Va, tu també, explica'm el que més t'agrada o el menys suportable, el que menys suportes de l'estiu. 608-7174. Va, en una estoneta més, que tenim mega premi, ja ho saps. Va, dit això, anem amb la proposta de Pitbull, Marc Anthony. Al tanto amb això. Mira, ens ve de gust recuperar Rain Up On Me.

0: Rec105 Barcelona.
1: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes. Amb vins de De Müller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caus, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros. Amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
2: Matina Codina Best Moments.
3: Mèxic ja està classificada.
4: Bravo.
3: I s'ha fet bastant viral un tall de Latinos Televisión. Connectem amb la celebració de Mèxic, on tenim un reporter, senyor, amb ulleres, molt digne, molt maco, que podia ser treballador de Catalunya Ràdio.
4: Sí.
3: I l'acabaran mantejant.
5: Vamos en este momento con Jorge Monroy, que se encuentra en Paseo de la Reforma. Jorge, adelante.
6: Pues muy buenas noches desde las inmediaciones del Ángel de la Independencia. La gente se ha arremolinado este día.
3: Quiere volar. ¿Qué? Quiere volar. M'agrada molt el quiere volar. La gent pensa que quiere volar. Quiere volar.
4: I això només és perquè s'han classificat per setzen.
2: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
1: Sona bé.
0: 4,3 litres de consum al 100.
1: Sona a Qashqai e-Power.
0: I el 0% TAE.
1: Sona que estreno Nissan.
0: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
2: RAC 105 i RAC1, mitjans oficials del Tour de França Gran Depart 2026, us convida a respectar les normes de seguretat.
3: Quan passi la cursa, no travesseu la calçada. Vigileu infants i animals de companyia. No correu al costat dels ciclistes ni els empenyeu. No poseu en risc la vostra seguretat per fer una fotografia i no utilitzeu bengales ni fumígens. La seguretat és cosa de tothom. RAC1 i RAC 105, amb Tour de França Gran Depart 2026.
4: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
5: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buendamundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuend.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
6: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
7: Verisure.
8: Ja tardes.
9: Ràdio en estat pur.
8: Amb l'Enric Font.
9: A RAC 105.

0: posa'm la que vulguis, va.
1: Vale. Home. Cosa digna de BBC, també, eh? Bodes, batejos, comunions, són tot arreu. És que sóc un sapastre ballant, jo les lletres les faig de formada. No haig de fer la Y... horrible, horrible. És que no serveixo per això. No? Bé, no serveixo per res, pràcticament. És que...
2: Hola, Enric.
1: Ei!
2: Soc la Roser, de Sant Esteve, a Ses Rovires.
1: Hola, Roser.
2: I cançó que no falla, revetlles, festes de poble i de més.
1: Sí, sí.
2: Ara, tinc un tractor amarillo de zapato veloz.
1: Ara, ara!
2: A veure, mítica, mítica. Vinga, una abraçada i felicitats pel programa.
1: Merci, adeu! Ara m'agradaria escoltar la versió que sona ara mateix per l'estreaming de Pitufo Maquinero.
3: Tardes.
4: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
3: a RAC 105.
4: Amb l'Enric Font.

0: RAC 105. Ens costa de creure que encara hi hagi gent que triï el silenci.
1: No deuen saber que existeix el Ja Tardes.
0: De 5 a 9.
2: Amb Enric Font. 608-71-7141.
3: Hola.
4: Digues.
5: A qui em busca?
3: Ah, no ho sé.
6: Ara m'he perdut.

0: Ja tardes.
1: Amb l'Enric Font.
2: Oh, està buen horro.
3: Ai.
4: Estàs fent un pelo, eh?
5: Doncs sí.
6: Castigat.
4: Ah, va. Ai, que jaleo.
7: Mare.

0: com mola, eh? Sí, sí, sí. El so de Milky, aquest Just the Way You Are, això sí, la remescla que ens porta aquest 2026, David Guetta, que ha agafat també una mica l'essència de Stardust, eh? Ens agrada, ens agrada.
1: Me gusta.
0: Me gusta, me gusta. Va, espero que tu també...
2: Ja tardes, envia una nota de veu.
0: Exacte, i que participis, home, participa. Que avui tenim mega regalars. Recorda que estem sortejant entrades... Bé, no són entrades, són abonaments dobles pel 17 i 18 de juliol al Festiuet a Salou amb el millor cartell de casa nostra. A més, amb atraccions d'aigua, animació i moltes activitats. 17 i 18 de juliol hi podem anar tu i un acompanyant. Totalment de franc. Simplement m'has d'explicar què és el que més t'agrada de l'estiu i el que menys. Vull dir, ara, respostes una mica originals, si més no. Va, el que també tenim és la batalla d'avui.
2: El roast musical del Ja Tardes.
0: Sí, avui un roast musical dedicat a als petonets.
3: Mua, sí. Enric Pont.
0: Sí, sí, sí, sí. Avui, que és el Dia Internacional del Petó Robat, doncs això, estem enfrontant cançons que tenen el petó de protagonista. Mira, per exemple, l'opció número 1 és aquesta ja mítica. Kiss me. Dels Sixpence, Nona the Richer. Kiss me, kiss me. Però tenim... tenim vots, eh? Tenim vots com aquest. Mira, hola.
4: Hola, hola, Enric Pons.
0: Oi, hola, hola.
4: I a mi la cançó que més m'agrada del rock musical és la número 2, la de Katy Perry. Adéu.
0: Ah, molt bé. L'opció número 2, que és aquest I Kiss a Girl. Petó, que aquest sí que va ser robat. Inesperat. Ho va canviar tot. I Kiss a Girl, I like it. O més, hola.
5: Enric, per mi la dels tallets, un petonet, aquesta. Una cançó, vale? Vinga, vale. Ja.

0: amb quin et quedes? Doncs explica-m'ho, va.
1: 608-71-714.
0: I en una soneta repassarem el veredicte i sabrem quina guanya, així que afanya't. Mira, parlant dels tiets, jo crec que també ens ve de gust fer un bon bailoteo, no? M'he despertat.

0: tardes, envia la teva nota de veu.
1: Ei, bones, Enric!
2: Enric Font, el més guapo del món.
3: Font, Enric Font.
4: Hola.
3: 007, amb llicència per punxar.
1: Hòstia! Que ben acompanyat em sento amb el meu cotxe, que faig viatges llargs.
2: Enric Font, ets molt divertit, ens ho passem molt bé amb tu, animes a tothom.

0: Una altra d'aquestes cançons de bon rotllo. I una de les apostes per aquest estiu, a càrrec de qui parla, un servidor, l'Enric Font, sí. És el Breathless. Come on, té. Agafant l'essència dels decors, sí. Ens agrada i em fa... Mira, a mi em fa il·lusió.
1: Ai.
0: Que, per cert, aquesta mateixa setmana surt una nova versió al Festival Mix d'aquesta cançó, eh? A veure... Una mica per les festes, eh? Per donar una mica de cresca. Ja t'ho sabe. Va, re, uns 16 minutets que passen de les 8. Tenim més comentaris, més missatges i més ganes d'aconseguir els últims abonaments, els últims, eh? Per gaudir del Festiuet a Salou. Recorda, 17 i 18 de juliol podràs gaudir de franc dels concerts de La Fúmiga, Juan Magán, Figaflaues, l'Axambusto, els Pets, els Tiets, els Búhos, el Ginestà, la Pegatina... És que n'hi ha tants, no els puc dir tots, eh? A més, atraccions d'aigua, animació, moltes activitats, és que no t'ho pots perdre. I t'hi convidem! Simplement m'has d'explicar a través del WhatsApp què és el millor i el pitjor de l'estiu. Això sí, respostes originals, així diferents, no tòpics ni típics. A veure, mira, hola.
2: Bona tarda, Enric, des de Santa Coloma de Gramenet.
0: Bona tarda.
2: El que més m'agrada de l'estiu és poder anar amb roba còmoda.
0: Roba còmoda.
2: I poder disfrutar dels amics, de les sortides i gastar amb una terrasseta, amb una cervesa. I el que... No suporto l'estiu, és la calor.
0: Oh,
2: és
0: insuportable. Bueno, això és... Però estem tots igual, i més amb la onada de calor aquesta que tenim aquests dies, eh? Perquè... No puedo, no puedo. Però mira, pots anar amb roba còmoda, eh? Com deies. Una cosa no treu l'altra. Aviam, va més, hola.
3: Hola, Enric.
0: Hola.
3: Soc l'Adam. Uh-huh. I jo, el que no m'agrada de l'estiu és la calor que fa. I el que m'encanta són els casals i els campus.
0: Els campus.
3: Adéu, felicitats per el programa.
0: És guai, els campus. Jo no entenc, ara se li diuen campus, tota la vida se li havia dit, doncs, anar de colònies o de convivències, no? Sí? Campus, ara campus. 608-7-7-4-1. Aviam, en una estoneta més, recorda, els més originals s'enduran l'últim abonament doble que tenim pel Festiuet. Un mega regalàs que s'ho val, eh? La cosa, sí, està molt xulo. Va, nosaltres anem avançant, això sí, amb cançons mítiques com aquesta dels The Black Eyed Peas. Anem a recuperar el seu Where is the Love? Va.

0: ràdio de la ràdio.
1: Cuidao, Enricón!
2: L'afterwork de l'Enric Font.
3: Per què no puguis canviar d'emissora?
4: Matina Codina Best Moments.
5: Un matrimoni porta atrapat al seu pis de l'Eixample des de 2019 per culpa de tots els esdeveniments que s'estan fent a Barcelona.
6: Oh, eh.
5: Un home que passarà les vacances a Arroyo de la Encomienda, Valladolid, reconeix que hauria d'haver reservat les vacances amb més antelació. Que asco, ha afirmat.
6: Oh, eh.
7: Arriba.
5: Un gos que porta menjant el mateix pinso dos cops al dia els últims 13 anys considera que no passa res si sopa estruita dos dies seguits. No quiero más whiskas, José Carlos, ha dit el gos.
6: No l'hem entès. No sé qui és el José Carlos, falta context.
5: Protecció Civil avisa la gent que encara treballa que el juliol passarà molt lent.
6: Joder,
5: ho sabia, vaig dir jo.
4: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí, a RAC 105.
2: La teva música.
3: Ja tardes.
8: Amb l'Enric, tardor, estiu o primavera, l'Enric Font cada tarda t'espera.

0: el treball d'Artemas, que ens porta aquest a l'Ei, ui, ui, com ho he dit, això? A l'Ei, ui, ui, ui, ui, I like the way you kiss me, ara.
1: ¡Ole!
0: Sí, sí. Portem un dia que bueno, bueno. Oh. Va, res, en qüestió d'uns 4 minutets, aproximadament, arribarem a 8:45. Això vol dir que tenim aquí el moment, moment de nervis, moment de, del veredicte de la batalla d'avui.
2: El roast musical del Ja Tardes.
3: Round 1, fight!
0: Vinga, doncs, això mateix, eh? Moment de deixar els petons i passar el recompte d'aquest roast musical avui, així que tanquem línies. Clar, és que ha coincidit amb el Dia Internacional del Petó Robat.
1: Mua, Enric.
0: Ai, ai. Buscàvem la millor banda sonora per aquell petó inesperat, que arriba quan, doncs, això mateix, quan menys t'ho esperes. Tres cançons, tres estils... I una que ha conquerit els vostres cors. Oi. Oh. Va, anem a repassar. Mira, per exemple, per una banda... Tema mític dels Sixpence, None the Richer. Com? None the Richer. Kiss me, kiss me. Ha enamorat, eh? Això ens ha enamorat. Molts oients, doncs, l'han acollida... Perquè ja tenim una edat, no? També. Home, és digne de petó de pel·lícula, aquesta, no? Una mica així. Ja, per una altra banda, teníem a Katy Perry. I Kiss a Girl. Himne atrevit, descarat, revolucionari. També vots per aquesta. I per últim, els de casa, que també donen, a part de petons, també donen molta festa.
4: A la una, a les dues.
0: Un esperit estiuenc de festa i gresca que ens porten els tiets, en Juan Magán. Petonet. Però clar, és que només una d'aquestes pot guanyar. Pot ser la que es corona com la reina dels petons improvisats, inesperats, robats. Però va, ara sí. Ha arribat el moment. Moment de saber... La guanyadora d'aquest dilluns. I després de comptar els vots, repartir somriures, evidentment també petons. El petó que ens ha robat el cor és... La dels tiets i Juan Magán, un petonet.

0: 105. Ja tardes.
1: Amb l'Enric Font.
0: Una font de saviesa musical.
2: Ah, doncs no ho sabia. Ja tardes.

0: tardes a RAC 105.
1: Ja tardes. No vam tenir massa temps per pensar el títol,
0: però sí que vam pensar en posar-vos el millor DJ.
2: I love it.
1: Ja tardes amb l'Enric Font.

0: Una altra de les cançons que pinta fort, eh? Pinta fort. Mira que la van treure al gener, eh? Però encara està donant guerra, evidentment. Aquesta del Sutherland. Oh, com s'està fent viral, eh? Tu, tu, tu, tu. Que ja l'has ballat? Has fet un vídeo?
1: Oli!
0: En fi. Però res, menys, sí, pràcticament uns 22 minutets. Arribarem a les 9. Tenim més missatges, més comentaris, més coses bones i dolentes de l'estiu. Volem saber quines són per tu.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Va, el millor i el pitjor de l'estiu. Coses així diferents, originals. Mira, hola.
3: Hola, hola. Soc l'Helena de Barcelona.
0: Hello.
3: Doncs el millor de l'estiu és fer-se petons salats.
0: Com?
3: Just quan has acabat d'estar a la platja, sí, de sortir del mar.
0: Oh.
3: O fer-te un petó així, super, super
0: Ai.
3: Salat. És que a mi m'encanta, m'encanta.
0: Mira.
3: I el pitjor, bueno, doncs és quan vas amb moto i et toca parar-te darrere d'un autobús. Te fot una calda, això és pitjor que l'infern. Vinga, molts petons, salats, si pot ser,
0: sí, sí.
3: I molt bon estiu a tothom. Felicitats pel programa.
0: Adéu. Mira, i poc se'n parla dels mosquits, però dels mosquits anant amb moto. Que et deixen el cas, bueno, bueno. I ja, si t'aixeques una mica la visera, ja és... Sí, sí, sí. Va, més comentaris. Mira, hola.
4: Hola, sóc la Raquel de Reus.
0: Hello.
4: El que més m'agrada de l'estiu és anar a la platja nudista.
0: Uh-huh.
4: I el que menys m'agrada de l'estiu i de la vida en general són els mirons que hi ha a la platja nudista. Una abraçada.
0: Sí, senyora, mirons fora. Mira, jo crec... No és per res, és que... El tanto aquí perquè crec que m'ha enviat un missatge, precisament un dels que comentes tu. Un miron. Sí, sí, sí. Si no, mira, vosaltres jutjareu. Vull dir, és que jo poso el missatge i vosaltres...
5: Ei, Enric, aviam si te sembla aquesta més hàbil. El que més m'agrada a l'estiu és els looks arran de césped.
0: No,
5: i el que
0: no.
5: Menys és... al passar molt de temps en el banyador mullat, caminant cap aquí i cap allà,
0: sí,
5: i acabar ben escalivat.
0: Què?
5: Acabar amb el que és l'ingle ben vermella.
0: No, no, no, no, no, no, no, no, no t'entès, no t'entès. No, no, no, no, no, no. No sé per on vas. En fi, hi ha gent per tot, ja. Tela. 608-7-7-4-1, va, tu també pots participar, explicar-me, doncs, el millor i el pitjor de l'estiu. Ja de tot. Va, mira, unes coses bones és que ens arriben bones cançons, aquestes així una miqueta, com la de Shakira pel Mundial, no? Sí, una mica de dai-dai.

0: Rec 105 Barcelona. Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig, sempre et deixa sense alè i sempre s'escapa el morri. Aquest estiu ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
1: Per trobar bona música...
2: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
3: Tícero Carti.
4: Mi penya del RAC 105.
5: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
6: Família de RAC 105.
7: Som els Catarres.
8: Som aquí Figaflauas i Stay Home.
9: Som els Tiets.
10: Sóc el Migui Núñez.
11: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
12: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
13: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
14: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
15: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català.
16: No, no cal creuar mig món.
17: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
18: Un petó i una abraçada, família.
19: Un petonet de part de tots cinc.
1: Això és RAC 105.
19: Un besinho.
1: A RAC 105.
17: Merci, un besito.
1: RAC 105.
0: Sempre apostant per la música en català. La teva música.
20: És el millor que hi ha.
21: This is Calvin Harris.
22: Hola, RAC 105.
23: M'encanta la USA Radio.
24: Hey, it's Taylor Swift.
25: I'm Miley Cyrus.
0: RAC 105. Ja tardes.
1: Ja tardes.
0: Amb l'Enric Font.
26: Hola, mogollón.
1: L'Afterwork Radiofònic de Catalunya.
27: Vaig cap a treballar amb moltes ganes de ballar. T'ho prometo i t'ho dic, amb la música de l'Enric.

0: Això només passa al Ja Tardes.
1: Hola, no sóc Carles Porta. I avui descobrirem la mort dels menjars. Les aberracions, els crims culinaris.
2: Hola, Enric, ei, bona tarda.
1: Hola.
2: Nosaltres aquí en tenim diversos crims culinaris.
1: Ai, ai, ai.
2: El meu és que m'agrada fer-me sàndwich de maionesa i sucar-la en cafè amb llet.
1: No!
2: És una tradició familiar meva. Ai. Aquí l'Estela, la meva
1: tradició
2: nena.
1: Tradició familiar, vinga.
3: Què, hola. Què?
1: Hola.
3: A mi m'agrada sucar les patates fregides de bossa.
1: Sí, de bossa.
3: A la Fanta o al suc.
1: No!
2: I al Víctor li agrada molt sucar el biquini a la llet del matí.
1: Mora meva!
2: Adéu!
1: Sí, brrr, això dic jo. Déu-n'hi duret, eh? Avui no tenim ganes de berenar, eh? No sé per què.
0: Ja tardes.
4: De dilluns a divendres, de 5 a 9.
0: A RAC 105.
4: Amb l'Enric Font.

0: es baralla a l'hora de triar l'emissora.
1: El cotxe, tothom està d'acord que el Ja Tardes és la millor opció.
2: Ah, pues sí.
0: Amb Enric Font.
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
4: Ah, vale, pues ya está.
5: Está muy bien.

0: és un no parar, no parar. Q-Girl amb aquest Jamaican Bam Bam. Bam Bam Biram. T'agrada, eh?
1: Me gusta.
0: Sí, me gusta, me gusta. Vam així, o sigui, amb aquesta ja pràcticament tocarem el 2. Sempre és un plaer estar al teu costat, ja ho saps. Avui dilluns també. I ja tarda, ja tarda. Va, abans de marxar hem d'esbrinar qui s'emporta aquests abonaments dobles per gaudir del Festiuet a Salou. Recorda, 17 i 18 de juliol, el millor cap de setmana de l'estiu, amb la Fúmiga, Juan Magana, Figaflauas, l'Axambusto, els Pets, els Tiets, els Buos, el Ginestà, la Pegatina, bé, un munt del millor de casa nostra. A més, amb atraccions d'aigua, animació, moltes activitats, és que brutal. Si tu vols entrades, recorda, festiuet.cat. Va, atenció, perquè els guanyadors d'avui són la Cristina, la Gemma, l'Helena i la Raquel. Déu-n'hi-do, enhorabona! A gaudir a tope del Festiuet. Quina enveja, oh! Mega regalàs avui, teníem. Va, demà hi tornem. Això sí, a partir de les 5, com sempre aquí, liant-la al Ja Tardes.
2: Olé!
0: Sí, olé. Va, marxarem amb el so d'Eduard Maya recuperant el seu Stereo Love. Apa-li, sigueu bons.
3: Adéu, Enric Font.
0: Adéu, fins demà. Ciao, pescau.

0: escoltes tots els èxits de la música.
1: RAC 105.
2: Hello, this is Kevin Parker from Tame Impala.
3: Hi, this is Jenny.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el
3: 544-00544.
2: Sèrie
3: 18018.
2: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari al sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: La teva música.

donant-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que esteu ficant les meves cançons, us ho agraeixo molt. Un besito.

0: això només passa al Ja Tardes.
1: A veure, en aquest programa es mereix un espai el sempre recordat Hosmer. Ostres. El nostre Hosmer.
2: Home!
1: Era una ficada amb ell mateix. Ell i les seves cançons. Molt fan d'aquests friquis.
2: Molt fan. Home, que podríem fer un programa especial, de Hosmer. El podríem convidar aquí, que cantés en directe. Clar, el

0: No sé qui cantaria millor, eh? Clar, tenim aquesta.
1: Home!
0: És que tots són tamarro. Espera, que n'hi ha més. A mi em recorda el rotllo que David Lime, no? Quan ve el Cubino aquí em diu nen. No diguis això.
2: Ja tardes.
3: De dilluns a divendres,
2: de 5 a 9, a RAC 105.
3: Amb l'Enric Font.

0: Aquest estiu...
1: Descansa.
0: Treballa.
1: No! O fes el que puguis.
2: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
0: RAC 105.
3: No podràs canviar d'emissora.
0: Som la teva música.

0: Matina Codina Best Moments.
1: Els austríacs s'havien plantat a 700 amb la mateixa pregunta que es fa l'Ernest Codina quan es lleva de ressaca un descampat de ceba. Com he arribat jo fins aquí? No m'ho explico.
2: És veritat.
1: Àustria tenia una oportunitat històrica perquè teles i ràdios d'aquí i d'allà deixin de donar pel sac amb el futbol, amb el Mundial i amb que si Cucurella peina té. Per tant, no espereu una anàlisi futbolística per part meva. Em continua fent molta gràcia que hi hagi dos tios amb nom d'arbre, Olmo i Pino, dos drogadictes, Porro i Raya, i futbolistes amb noms del FIFA quan no tenia la llicència i feia noms falsos com Grimaldo o Laporte. El presidente Laporte inauguró l'estadio. Esperem que caiguin ja perquè un Mundial acabaria de destruir Catalunya i això, companys, ja ens encarreguem nosaltres.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105. Baby,

0: Aquest estiu, anem amb tu, vagis on vagis.
1: I estem segurs que no podràs canviar d'emissora.
0: Rec 105.
2: La teva música.
3: Tant de bo que m'esperis, Escorial.

105 marxa de vacances i ho fa amb la millor xifra d'audiència dels últims 9 anys. Segons l'últim estudi de mitjans, 229.000 persones escolten cada dia RAC 105. 111.000 oients decideixen despertar-se amb el Matina Codina i uns altres 85.000 fan el millor afterwork radiofònic amb el Ja Tardes. Pels de sempre, pels nous i pels que vindran. 229.000 gràcies.

0: is here.
1: Sí, durant l'any estem una mica tocats de l'ala.
2: És normal que ara estiguem malalts d'estiu.
1: RAC 105, la teva música.